0: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
1: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per l'Epislazuli Editorial.
3: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
1: I obrirem agendes amb el festival d'Ensaneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
4: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
1: Farem també un tastet del que ens espera a la setmana del llibre en català.
5: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
0: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, alcalaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres com a lectors decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé perquè, a més, és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té, té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí,
4: sí, home. Mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van

0: hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? L'afició a Catalunya.
1: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció. Josep Maria?
2: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
1: De la meva?
2: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, eh? Però,
0: sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, mm-hmm, va ser el circuit català de la 2.
2: Sí, sí.
0: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petit Apollon o la Dragona Rosa o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
1: És curiós, eh? Mm-hmm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, eh? Perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
0: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro i del Viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
1: O sigui, pues mira,
0: imagina't.
1: M'haig de mirar més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. És, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
0: Clar. La cosa és que, com a nota de color, a cavall fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a cavall fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però cavall fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A cavall fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
1: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
0: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15, no? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys i si siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens, bueno, nens sí perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferència.

0: diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
1: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica i, a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
0: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
1: La tinc jo aquí.
0: Doncs això és un ukiyo-e.
1: Mira.
0: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. És un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes. Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
1: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per
0: part. El Yojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII. No? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
1: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
0: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... És el manga històric.
1: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
0: Sí.
1: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
0: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinflo.
1: Ai, perdona, del TL.
0: Estan a la mateixa pàgina.
1: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
0: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. El bombero de los dedos de fuego, o cuando te estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol.
1: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo deia, dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
0: sí,
1: però n'hi ha que no...
0: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora que explica la seva vida, però clar, quan te tengo delante, solo pienso en empotrarte, evidentment...
1: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
0: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
1: A veure...
0: No et passen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i saltis segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
1: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat. No, és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
0: No, no, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema i tu t'hi trobes que vas el mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
1: Imagina't.
0: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, doncs mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que doncs, si em poso 8, poso 8 tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
1: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
0: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
1: Molt, bueno, són també
0: coses diferents, no, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
1: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Ah. Perquè aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
0: Clar, bueno, fins a ser un nom, com de la casa del veí.
1: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí.
0: Però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
1: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava dient català. Hem de reivindicar el català.
0: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó i més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de Manfrap, el manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com Pan d'Empori un cafè, de Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i... No? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, un, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i, bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
1: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i, per tant,
0: sí, però també hi ha molt de mercat. Que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
1: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que, a més a més, hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosan, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, eh? Que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc.
1: Digue'm.
0: Em diguis una lletra.
1: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
0: Sí.
1: Home, la M.
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis. Vinga. Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
1: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet, això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tot als hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un manga kisa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels manga kisa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més... per apuntar.
0: Un lloc per dormir, veus? Una... Sí, sí, sí. Apa, consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no? Que també ens aniria bé per viatjar. És que Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
1: Sí.
2: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
1: Em sesta la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure moltes trames i jo ja estic esperant a veure l'entrevista.
0: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
1: Gràcies, Josep.
2: El Calaix. Més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansàniau, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
1: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Ansàniau. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
1: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
1: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no?, els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de format ja mitjà gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, és a Barre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest proper, que és una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i per tant de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
1: A més, un entorn meravellós, i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre'ns, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església dels Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on t'aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixendo, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posa encara una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en un una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem fent en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no?, donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, em va cridar molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins Mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí,
1: i no és excessivament conegut, o sigui, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
3: És una figura tan potent, no?, que d'alguna manera eclipsa, acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser... Podria ser això un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu. És un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important. I llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, No perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el Tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà... Bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte, mira, és danstaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no?, les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, doncs pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Tastàneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de Tastàneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix. Més estiu.
1: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
5: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
1: A Mario Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de La Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment. Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de La Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
6: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
6: Doncs a mi m'agrada molt, eh? Compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
1: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegat.
6: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... Som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria. I tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós. Ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc. I és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes, eh?
1: M'encanta.
6: Sí, ho dic ara, per primera vegada, eh? Però ho hauré de repetir més. I és que, si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
1: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, eh? No vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
6: És necessari sempre. És necessari. És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben en va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no? S'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
1: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, de que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final quan llegeixes és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
6: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, no li vull donar mastegat, però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
1: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Sí.
6: No.
1: Ara t'ho diria malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, el carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
6: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
1: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
6: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'Estació de Sants. L'Estació de Sants era com un conet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons, treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
1: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest Premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
6: Moltíssimes gràcies a tothom.
4: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Laia Gurrea Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entra.
3: Infopodcast Tordera.
4: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
5: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
4: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
3: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
6: Bé, estem en el capítol 15 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Aquesta setmana el titularem Cap de setmana a l'escala. Però abans escoltarem el que va passar al capítol anterior. I el capítol anterior...

0: Ja m'has escapat el lloro. Ai!
1: Personatges d'aquest capítol d'avui seran, com sempre, en Uri Pujol amb Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico, que és la Nuri Pujol, un servidor de vostès com a narrador. Tindrem l'Àngela Mir com a Pura, en Salvador Bordes com a Dalmau i el Ramon Ametller, que és un guarda de seguretat. Capítol anterior. Recordem, doncs, que la Filo tenia l'idea i un pla per desfer-se de la Paula i ja l'arribar a casa...
2: Ja sóc aquí. S'ha acabat el perico. On és la Marilyn de Fireta? Genaro, tens marca de carmí a la galta. Banyut.
3: Ho veus, Genaro? El Quico és l'únic que veu la realitat. Escolta, Quico, ja l'hem batejat al tren. Què ens dius de tancar la funció?
2: Bon vini, barca nova! A sopar pa amb tomàquet i a dormir, que la pau no té breu. Visca la paloma i visca la llibertat! Brrr.
4: Ai, doncs té raó, el bitxo! Saps? Té raó!
1: Doncs bé, ara sí que comencem amb el capítol d'avui. I el primer el nomenem com així, com a operació sortida per agafar aire. El menjador, la Filo fent les seves amb el Quico i bla, bla, bla, bla, bla, fent les maletes i preparant tots els estris. Tenen un altre tràfic amb la cadernera que guarden de la veïna.
4: Filo, posa ordre, que estic trucant a l'escala i amb aquest guirigall no sento ni el... Pip, pip, pip.
3: Escolta, Genaro, que si no portem la cadernera, ella es deprimeix i el Quico es torna boig. Posa'ls a la llista.
2: Paula traïdora! Volem mambo! Pobres!
4: Hola? Hostal Míriam? Escolti, vull una habitació doble. Sí, amb vistes que la meva dona, si no veu vistes, li agrada veure el mar, es pensa que està a Cantunis. Escolti, accepten bitxos?
1: Gossos?
4: No, però escolti, un lloro que sap tota la llista de la compra i una cadernera que canta millor que la Pantoja. Si els posem al balcó, no piularan.
3: Digues-li que el Quico és abstemi i que no li donin brandi.
4: Calla, Filo. Que sí, que portem la gàbia neta i reservi'ns la taula per dinar dissabte. Volem el suquet de peix aquell que surt a les revistes, que vinc amb una gana que m'acabaria el campanar de Figueres a la panxa.
1: Ja en el menjador del restaurant Míriam a l'escala.
3: Genaro, menja a poc, que sembla que t'ho hagis de prendre. I mira quines anxoves. Brillen com si fossin la plata. Ningú te les prendrà.
4: Ai, això no són anxoves. Això són lingots d'or del Mediterrani. Ai, si el lloro és una, començaria parlant grec.
3: Ui, i aquest vi blanc... Entra com l'aigua de la font, però ja noto que les cames se m'escapen sota la taula.
4: És l'Empordà, dona. Aquí, el vent de tramuntana ens bufa les idees. Escolta, de segon, demanem el suquet de peix de roca. Vull notar el gust del mar, que per Vallmanya el peix que es menja sembla que hagi vingut en metro. Ja torna a parlar en espanyol. Aquell lloro no sé pas quants idiomes sap. Tu, Quico, calla, que et seran fora. Menja't el gra de blat i deixa que els humans pequem amb el marisc.
1: Un cop dinats i feta la migdiada, cap una sala de fall de Figueres. Música combo en directe.

0: color. Posa't bé el mocador, que ara entrarem amb... Hem de sobreviscut a la Paloma. Aquests de Figueres no saben el que els espera.
1: Genaro, que estic molt inflada del dinar. Si faig una volta gaire ràpida, el suquet sortirà volant.
2: L'orquestra comença a tocar un meneíto amb molta trompeta.

0: Escolta aquest ritme, això és vida. Vinga, Filó, mou el maluc, com quan tenies 20 anys i anàvem a les festes al barri.
1: Ai, Genaro, que m'està agafant el vaivent. Mira aquells dos d'allà, ens miren amb enveja.
0: Clar que sí, som els reis de la pista. Un, dos, tres, vene el culito, Filó, que es noti que venim del Maresme. Si ens veiés la Paula ara, es pensaria que hem rejuvenit 10 anys de cop.
2: Una sala de ball amb llums de colors i ara entra en acció l'orquestra Els Melòdics de l'Empordà, tocant un pas doble.

0: Filo, posa't recte, que aquí a Figueres hi ha molt de nivell i tu sembles una sínia de tant de moure els braços.
1: Genaro, calla i balla, que estic notant el suquet del Míriam fent salts a l'estómac.
2: De cop, una dona rossa, amb molta laca i un vestit de lluentons, els talla el pas. És la Pura.
3: A poc, parella, que m'esteu trepitjant el territori i gairebé em foteu la lluentor a l'ull. Veniu de Barcelona, oi? Se us nota per la fressa que feu al trepitjar.
0: Escolti, senyora, madame lluentons, som del Maresme. I sí, els caps de setmana anem allà a la Paloma i tenim una baldossa amb el nostre nom de tant de polir el parquet.
3: La Paloma? Això és per a principiants. Aquí a Figueres som delineants. Ballem amb el cap i amb els peus. Dalmau, vine aquí.
2: Apareix el senyor Dalmau, un home baixet, amb un audífon que xiula com una cafetera.
4: Què dius, Pura? Que vols una olivada?
3: Que aquells de la capital es pensen que...

0: de frenètic. El Genaro agafa la filo i comencen a girar com batedores.
1: Què ha dit aquest ocellot? M'ha dit pescar-li frita bé? Del mal, fot-li un cop de bastó.
2: Un pollastre a la ràbia. No entenc res. Pura, que jo també vull ballar. Vull ballar.
0: Dalmau intenta agafar la filo per ballar. El Genaro s'hi posa pel mig i es munta un sàndwich de quatre persones enmig de la pista, tots embolicats amb les cames.
3: Genaro, que el Dalmau m'està trepitjant les mitges amb el bastó.
4: Escolti, senyora, deixi anar la meva americana, que em trencarà les muscleres.
1: És que m'heu enganxat el braçalet al botó del puny.
0: L'orquestra para en sec i tota la sala es mira. El silenci només es trenca amb el xiuxiueix de l'audífon del Dalmau i el veu del segurata.
5: Vayan circulando. Aquí no hay nada que ver. Pobres.
4: Som-hi, som-hi, filo. Aquí hi ha massa art modern per nosaltres. Ens en tornem a l'escala a dormir, que almenys allà les anxoves no contesten.
0: Ja a l'habitació de l'hostal, de matinada...
3: Ai, els peus. Els tinc com dos pebrots escalivats. Però quina nit, Genaro.
4: T'ho he dit, filo. L'escala té poders. He ballat tant que noto que la tramuntana m'ha pentinat per dins.
6: Bebido! Genaro está bebido! Pobre!
4: Tanca el bec, lloro! Lloro de mal alguer, que només he pres un parell de gin tònics per pair les anxoves.
3: Demà, abans de marxar, hem de comprar tres pots d'anxoves dels grossos. Un per la veïna, un per la Paula, que, pobra, s'ha quedat amb les ganes, i un per nosaltres, per quan estiguem nostàlgics de l'Empordà.
4: I tant que sí. Però ara dormim, que demà vull esmorzar un bon tall de coca de la zona. Aquest cap de setmana ens ha donat vida, filo. El proper cop, cap a Olot a buscar volcans.
6: Bambo! Bambo, bambo! Brrr!

0: Bona tarda, benvinguts tots i principalment el meu control en Salvador Romans. Hola, noi.
1: Ui, que estàs animat, tu. El meu control, això de meu, res, ni parlar-ne.
0: No, sí, eres una hora i media mío. Solo mío. Un tipo se llama aquella cançó. Era mío, solo mío, solo mío. Bueno, va, doncs estem en el programa La Tarda Record. Avui amb el convidat especial Lluís Aguiler.
1: Sí.
0: Que és el que van votar la gent la setmana passada.
1: Sí.
0: Amb una diferència d'un punt.
1: Que d'un punt, dius?
0: Només hi havia la diferència d'un punt, d'un vot.
1: Ah.
0: El Lluís Guiller va guanyar per 8 persones que el van dir que ell, i la Marina Rossell, 7 persones. Perdó, que tinc una mica de tos. Però ho portarem bé, això, eh? Vinga, doncs anirem a dir que programa sí. El patrocina.
1: Microbis a través de les ones. A veure si els constiparats a tots i a totes, eh?
0: Això no és res, tu. Això passa en un instant. Bueno, doncs què dèiem? Patrocina el restaurant Camí Real 146 amb una paella per dues persones. Està obert el dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge és carta. I... ja ho sabeu, una paella per dues persones, si truqueu a la ràdio Tordera, el telèfon 93...
1: Una paella d'arròs.
0: Ah, clar, la paella sola no. Se m'ha ferit. Doncs, heu de trucar al telèfon 93-764-2893 per participar, demanar una cançó, com les que us llegirem ara, però també heu de votar quin cantant voleu la setmana que ve.
1: Ah, això. I quin els hi proposes?
0: Ja tenim la Rocío Dúrcal, sí, o Gloria Lasso. Una mica de contrast.
1: Sí, tant contrast.
0: Una és boleros i l'altra canta ranxeres. A veure què els agrada més a la gent, no?
1: Aviam, sí.
0: Si els agrada més les ranxeres...
1: Sí.
0: Molt
1: bona idea, eh? Sí. Això me recorda una mica allò de l'Espanya per a los españoles.
0: Sí, quasi, quasi.
1: Te'n recordes, tu, d'això?
0: Sí, la Maria Matilde Almendos de la que
1: presentava. Correcte, una veu preciosa.
0: No, jo anava a treballar a l'Aragonès en tren, treballava de nits... i l'escoltava,
1: sí,
0: en el tren, i això es portava d'Espanya per a los españoles.
1: Nosaltres fem de Radio Tordera per a los torderencos.
0: Los torderencos. I de más hierbas.
1: I de más, sí, de más rodalies. Ai.
0: Bueno, doncs va, quines cançons tenim avui? Va,
1: tu doncs, sabràs.
0: De Lluís Aguiler.
1: Tu sabràs.
0: No, tu no els tens apuntades?
1: Jo et diré les tres de torna. La gent que estimo, Borriquito... i la Gavina, de la Marina Rossell, de Borriquito d'en Paret, Borriquito como tú, i la gent que estimo d'Oques Grasses. Les altres, tu mateix.
0: Ah, i el Nil Dami, al supermercat. Te l'has deixat, que aquesta li agrada al meu net.
1: Ah, jo em pensava que aquesta del supermercat era com...
0: està de moda.
1: Com aquesta. Una guassa d'aquelles teves.
0: No, doncs no, ja existeix. Bueno, va. Tenim de Lluís Aguiler, con amor o sin amor. La vida passa, en el amor, olvídame. Cuando salí de Cuba, ciutat solitària, Juanita Banana. Olvidemos el mañana, es una lata el trabajar. La chatunga es el sol español. I la chatunga la tinc dues vegades. Señor presidente... El tio Calambres, i ja està. Tot això ho trobareu en aquest programa d'avui, de dimecres, dia 21 del 7 del 26. I anem, doncs, a fer la primera cançó, si no hi ha trucades, què et sembla?
1: Ah, molt bé. És que ara estava tenent una persona que ha escoltat el lloro.
0: Ah, molt bé. Bé, si jo també tinc gent que me diuen coses del lloro.
1: Sí, sí, bueno, ara nosaltres estem per la tarda, record...
0: Sí.
1: I tenim una trucada.
0: Ah, molt bé.
1: I sí, una, de moment una. Vols que te la passi? Te la passo?
0: Passa-me-la, bona tarda. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En Joan Chapallí, que s'està banyant.
0: No, en Joan Chapallí. Qui ets?
2: Jo.
0: Sí, quasi. Sí, diu jo, sí.
1: S'està banyant allà, a la piscina.
0: Ai, no te sentim quasi bé, eh? Què està? Surt al balcó. Que fa fresc avui.
2: Sí.
0: Quina cançó vols escoltar, Joan Chapallí?
2: Una d'en Julio.
0: D'en Julio?
2: Ai, en Lluís Aguiler.
1: Ai, és en l'Aguiler, sí.
0: Mira, ja la vida passa, en l'amor. Olvida-me, Cuando salí de Cuba, ciudad solitaria.
2: Mira, aquesta.
0: Cuando salí de Cuba.
2: Sí.
1: Molt però bé. Si tu no hi has anat mai a Cuba.
0: Però ara hi semblarà que s'hi troba.
1: Però tu vols sortir abans d'entrar?
0: Sí. És que ara no el deixaria per sortir, eh? Deixaria sortir no. La roba posada, eh? Encara gràcies.
2: Ara hi aniré a Cuba.
0: Ben fet, així m'agrada. Animar la pobra gent que ha quedat allà plomada. A veure, a qui vols dedicar, Joan?
2: A tota la meva família. I ara en vull una que... De l'altra.
0: De la llista hi ha la Marina Rossell, la Gavina, en Paret...
2: La Gavina, va, mateixa.
0: Vinga, doncs va, la Gavina, Xapellí.
2: I aquesta la dedico a la Quimeta Puig, a Antonio Cuenca, a vosaltres dos, i al Tocàs Barrera.
0: Molt bé.
2: I que tingueu bon programa i en Salvador que no pari.
1: Què dius ara?
0: No, però si a vegades para el punyeter, m'ho he passat que no ho veus, eh? Vinga, doncs, gràcies, Joan.
1: Adéu. Ara me ves, ara no me ves.
0: Bona tarda. Adéu. I ara no sé si tenim una altra.
1: No, de moment.
0: No?
1: No, home, és que tanta... Ostres.
0: Quina vols posar?
1: Tu ho diràs.
0: Per el número 1 tinc Con amor o sin amor, de Luis Aguilé. I l'ha demanat la Mercè García per dedicar-la, com sempre, a tota l'audiència i a nosaltres especialment.
1: Ara, doncs, mirarem si la tenim per aquí, Con amor i sin amor.
0: O sin amor.
1: Doncs, quan tu vulguis, disparem.
0: Endavant, endavant.
1: Sí?
0: Sí.

0: O, o, con amor i sin amor, doncs no, vinga.
1: Ja saps que aquest noi va néixer uns mesos abans d'esclatar la Guerra Civil?
0: No.
1: Pues sí, senyor.
0: I on va néixer? A Cuba, no, no?
1: Sí. A Buenos Aires.
0: Era cubà, no?
1: Buenos Aires.
0: A Buenos Aires, tierra querida.
1: Buenos Aires.
0: Haurem de passar un tango de tant en tant, també, no?
1: Bueno.
0: De mi, Buenos Aires, tierra querida.
1: Ah, això, te la saps, eh? Veiem si hi ha...
0: Que... Si hi ha trucades?
1: Sí, aviam.
0: Hola, bon dia. O bona tarda, vull dir.
2: Bona tarda.
1: Altra vegada en Xapallí?
2: Escolta'm, la setmana que ve la Rocío, que m'he descuidat.
0: Ah, vale.
1: La Rocío Durca.
2: La meva amiga.
1: Ai,
0: oh,
1: senyor.
0: Noi, la ranxera estava amb tu, eh?
1: Jo pensava que era la Pantoja, la teva amiga.
0: La Pantoja també.
1: Vinga, adéu. Veiem?
0: A veure, aquí que aquest ja no, s'ha cansat.
1: N'hi ha un que es veu que truca i llavors se'n repenteix.
0: Però segur que és el mar. Deu ser el mar. Bueno, podem a la Marina Rossell, ara?
1: Però si vols, sí, però tenim publi, eh?
0: Ah, doncs, bueno, doncs passa vinga. La publi.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify.
1: Ràdio
3: Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Com està el pati?
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
7: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: La tarda és record.
0: Tururu. Ah, tenim una trucada que se'n va.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ara sí?
0: Amb qui parlem?
10: La Montse de Sant Pere.
0: Oi, que està constipada la Montse, no t'havia conegut.
1: Està constipada, esclar, tu amb aquests estornuts aquí, en el micro.
10: Ja m'ha arribat. Ja m'ha arribat el telèfon.
1: T'ha arribat a via telefònica.
0: Ai, pobre Montse. Sí.
1: Aquest en Joan, escolta.
0: A quina cançó vas escoltar?
10: El tio Calambres.
0: Quin és? El tio Calambres? Molt bé.
1: Sí, sí.
0: No, un paret.
10: És molt divertida.
0: Sí, tant que sí. Molt bé, Montse. Aquí la
10: vas dedicar. I llavors, per la setmana que ve, la Gloria Lasso.
0: Molt bé,
1: ah,
0: mira. Ja té dos vots. La Gloria Lasso.
10: I llavors, aquesta la dedico a les Cristines, Jaumes, Joaquims i Anes, que n'hi ha molts. Molts Joan, que conec, d'altres que no.
0: Joan Joaquim.
10: Aquesta setmana és el cant de molta gent.
1: Bueno, és aquesta setmana, la Festa Major
0: sí.
1: De Blanes.
0: Ah, mira, ja que has dit això, sí. Vull anunciar-te una cosa, Montse. Dissabte al matí, al Mas Sant Jaume, hi ha missa a les 10.
1: Carai.
0: I després, pica-pica.
1: Quin dia, dius?
0: Sí, dissabte... El dematí a les 10.
1: A les 10.
0: Missa pel nostre rector que tenim aquí.
1: Ah.
0: I a més, després, gràcies a la gentilesa dels del restaurant, la Masia, hi haurà un pica-pica per tothom.
1: Si me'n recordo, hi aniré, eh?
0: Jo també. Perquè... I tu, Montse?
1: No hi he estat mai.
10: Jo ja saps que estic limitada, hi ha dies que puc sortir, altres que no.
0: Bueno,
10: que
0: el dissabte... El dissabte potser sí.
10: Sí.
1: Jo el diumenge no, perquè hem de venir al matí de sardanes, eh?
0: Ah, oi, és veritat, nosaltres el diumenge res.
10: Jo m'escolto.
0: Molt bé, Montse.
10: Vale.
0: Has dedicat jo...
10: Bona tarda, bona d'això, per vosaltres també, eh? Us
1: vinga, bona gràcies. Sí, vinga, a millorar-se.
10: Vale. Millor, no, eh? I no feu-me dir més constipat.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Veiem aquest...
0: Que tu
1: no funciona.
0: Ara fins que no entri en Marc, passarà
1: que
0: tot el rato...
1: Que tu no funciona.
0: Sí, funciona, sí. Passa que és tot el rato truca en Marc.
1: És en Marc?
0: Sí.
1: Costa, Marc, fes-ho bé.
0: Que t'hi jugues que com hagi trucat en Marc va bé tota la centraleta?
1: Fins que no li hagin posat un tango no funcionarà.
0: Bueno, vinga, anem a posar doncs, aquesta la Marina Rossell, la Gavina.
1: Ah, la Gavina.
0: Ens ha demanat l'Àngels Roc, en Joan Chapallí, l'Àngels la dedica amb en Marc Massaguer, en Salvador Massó també la dedica a en Jaume i la Julita, com sempre, i a nosaltres mateixos. Doncs anem a escoltar.
1: Moltes gràcies.
0: La Gavina, cantada per Marina Rossell.

0: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ah, la Quima.
2: Ai, la Quima, bona tarda.
1: Sou Quima. La Quima.
0: Benvinguda, Quima.
1: Ai, bueno, bona tarda. Mira, jo vull la cançó del Lluís Aguilé, El sol espanyol.
0: Molt bé.
2: El què?
0: El sol, és el sol espanyol.
2: Pues ah,
1: sí,
2: que el tenim.
1: És el sol espanyol.
0: Sí, que la tenim,
1: ja, mira,
0: sí.
1: Ja ni me'n recordo.
0: L'hauríem de tenir.
2: Avui no tens sí. Tanta feina, eh, Quima?
0: No.
1: Avui no, però avui m'he relaxat una mica. Però
2: home,
1: mira,
2: és que treballes massa, eh?
1: I això dona molta feina, eh?
2: Clar, Hisenda passarà per casa teva, treballant tant.
1: Ai, mira, ja no vull pas més invitats. No, no, no, ja som fora. Bueno, mira, jo voldria... Aquesta cançó és El sol espanyol d'en Lluís Aguilé, per dedicar-los a vosaltres i a tothom. I, bueno, i
0: el
1: cantant per la setmana que vine, sí. Lòria Lasso.
0: Molt
1: per escoltar-la del temps d'abans.
0: Sí, sí, era del nostre temps, sí, sí.
1: Mira, bueno, del temps de Salvador.
2: Jo no, eh?
1: Per les espanyoles i tot. No té més davant, la Lòria Lasso, mare meva, d'abans que jo. Vinga.
0: Que vagi bé, aquesta... que la dediques.
2: Molt bé.
1: Mira, la dedico a tots vosaltres i tothom que escolta.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: La tarda, record.
0: Per tu, també.
1: Aquesta la Lòria Lasso, per escoltar-la.
0: D'acord.
1: Per recordar. Vinga, adéu, adéu, bona tarda.
0: Bé, bona tarda.
2: Veiem?
0: Veiem que hi ha una trucada. Hola. Hola, bona tarda.
3: Hola, Emmanuel.
0: Hermano.
2: No falla.
0: Hermano de l'alma.
3: Hola, bombón, i hola, Salvador, guapetón.
0: No, això
3: hola.
0: Sí, és muy guapo, eh?
2: Ui,
3: sí.
2: Robert Redford sí. Por munt.
3: Sí, es muy guapo y muy joven.
0: También, también.
3: Sí. Juan.
0: ¿Qué canción?
3: Juan.
0: Dime, dime.
3: ¿Me puede poner la de...
0: La pachanga?
3: Señor presidente o algo así,
0: vale.
3: ¿Has dicho?
0: Sí, señor presidente, vale.
3: Vale, y luego me puede poner otra que sea bonita, que la elija tú o El Salvador, me da igual.
0: Ah, pues posem al supermercat, va.
2: Sí,
0: ¿la
2: això.
0: La tenim?
2: Hem d'anar de compra.
3: Y te la dedico a la Benita.
0: Ah.
3: A Luis B.
0: Ah.
3: Al papa i a la mama.
0: Molt bé.
2: I a l'Aitana, eh?
0: A l'Aitana, bon matí.
3: Al papa i a la mama. I al Toni López.
0: Ai.
3: I Juan, una pregunta. La niña que va con el Toni López, ¿quién es tu hija?
0: No tiene hijos.
3: Pues también de la dedico para ella.
0: Vale, muy bien.
3: Y también de la dedico a la madre Ángeles, a la madre Adula Oliveta, que espero que ella esté bien.
0: Muy bien.
3: Y a ti y a Salvador Humán.
2: Muy bien, Marc.
3: Y a la Aitana Bonmatí.
0: Ara. Ya era hora.
3: Y a Jorge y a la Matza.
0: Molt bé, gràcies. Vinga. Per trucar.
3: Vale,
2: adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Hola.
0: Hola, con quien hablo?
4: Hola.
0: La Maria.
2: La Maria.
0: Maria,
4: sí.
0: Què tal? Anar fent, eh?
2: De Maria.
0: Què escoltarem avui, Maria?
2: Hi ha aquella cançó tan maca de West Side Story, Maria, Maria, Maria.
0: Sí, però no, avui no hi ha.
4: Sí, però no la cantis, eh? Que...
2: Home,
4: però
2: jo com? Canto molt bé, eh, Maria? Em volien llogar.
4: Bueno, molt bé.
0: El volíem fer marxar.
2: Vaig fer un duo amb paraules d'amor amb una nena que cantava molt bé.
0: Ah, la nena cantava bé, però tu no ho sé.
2: Jo també. Me va cridar perquè cantés.
0: Ah.
2: Jo devia conèixer.
4: Esteu de guassa i ara ja m'he perdut i ja no sé el que teniu.
0: Ara ja no te'n recordes quina cançó volies.
2: El carrer no. Sí que et saps on és.
4: A veure, no hi ha un sorbito de xampany?
2: Ah,
0: no.
2: Però aquest és l'Aguilé que el canta.
0: No, aquesta la canta pas d'ell, no?
2: Home.
0: No, jo no la tinc. L'haurà de buscar, si per cas. Un sorbito de xampany és de los brincos. És de los brincos.
2: I tant, és de los brincos.
0: És de los brincos. La setmana que ve portarem els brincos, doncs, també. Va.
2: Jo saps on te la vaig a ballar, aquesta?
4: No.
2: A les coves de Lloret.
0: Oh, va, jo passis d'anar.
4: No,
0: també,
4: a veure, poseu la cançó que vulgueu.
0: Mira, hi ha el sol espanyol, i... Juanita Banana, Ciutat Solitària.
4: No, aquesta és de Juanita Banana, no. Mira, saps què? Poseu, és una lata al treballar.
0: Sí, senyor, ah, aquesta, és veritat.
2: Sí, és veritat.
0: Sí, sí, doncs vinga, aquesta.
2: Amb lo maco que és treballar, ja ho veus tu ara.
0: Ah, ja la pots dedicar, Maria.
4: Molt bé, va, vinga, a les meves amigues, a la Quimeta Puig i a vosaltres dos.
2: Molt bé, Maria.
0: Recordant el temps de la
4: fibra. I per la setmana que ve vull la Glòria Lasso.
0: Mira, oh, mira, moment... ja tenim un empat, eh?
2: Ah, és un 4 empat,
0: i 4
2: això.
0: Ja.
2: Ai, mare, haurem de posar...
0: Ah, això ja va més fort, eh?
2: 5 de la Glòria
4: aquesta,
2: i 5 de la Rocío.
4: Aquesta, la Glòria de Lasso, ja ens cantarà el Cachito, no?
0: Cachito,
2: ah, mira, sí, senyora.
0: I tenia una casita en Canadà.
2: També, el casita en Canadà, sí.
4: Ah. Bueno, vinga, va, anem per feina, que es fa tard.
0: Que no farem res.
2: Ja ens han donat instruccions.
0: Molt bé.
4: Adéu-siau.
2: Vinga, adéu, Maria.
0: Adéu.
2: Doncs, bueno,
0: tenia
2: mira.
0: Una casita xiquitita. Quina ètnica posaríem?
2: Ah, no sé.
0: M'has mirat tu, és que mires la pantalla.
2: M'has dit el supermercat o...
0: Ah, sí, no el supermercat, clar, Daniel Daimi.
2: Ah, no sé, vull dir jo...
0: Doncs aquesta l'ha demanat en Marc Massaguer per dedicar-la a tota aquella gent que ha dit ell. I jo la dedico al meu net, principalment, perquè sé que li agrada.
2: I jo, totes les dependentes del súper.
0: Això, mira, també si ens escolten ja ho sabeu.
2: Home, esclar.
0: M'he enamorat en el supermercat.
2: Ah, és veritat, sí senyor.
0: Ah.
2: Sí.
0: Veus?
2: Doncs veure.
0: Fent cua.
2: Sí.
5: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Senti... Ai!
2: Hola.
1: Bon dia, bona tarda. Que hi ha algú? Poder la vinc... Ara, hola!
3: Hola, què tal, guapos?
1: Nosaltres aquí, esperant-te.
2: La Quimeta.
3: Mira, ja sóc aquí, ja arriba.
2: Ara, ostres, Quimetes.
3: Quimeta. Però he agafat el patinet i ha arribat.
1: Molt bé.
2: Tu, té la veu més clara, sí. Tot se sent millor. Què passa
1: venir,
2: aquí?
1: Venia del supermercat.
2: Ai, sí. S'ha enamorat d'un paquet de sardines.
3: Sí, no m'agraden pas.
2: No.
3: Però va, vinga.
1: Quina cançó vols que et posem?
3: Bueno, quina teniu una per mi?
1: Tenim, a veure... És el sol espanyol, Juanita Banana, és En el amor, Ciudad Solitaria,
3: no,
1: La vida passa...
3: La vida passa volant.
1: Va, posem que la vida passa, va, Quimeta.
2: Sí, sí, perquè va. La vida sempre és la vida, sí. Encara que passi sí. I encara que no passi. Sí.
1: Sí. Va, la Quimeta Puig, endavant, amb una dedicatòria.
3: Mira, no falla la Maria, la Maria... Què tal? Com va?
1: Ui, va bé la Maria.
3: Després...
2: Hem de tallar, que tenim els informatius, eh?
3: Ai, Tordera. Bueno, escolta, què podrà?
4: Serveis informatius.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble està en nivell 3 de risc d'incendi forestal. Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. Des del Parc del Bonegre i Corredor també s'ha activat el nivell 3 a tota l'àrea del parc. En Sergi Fonseca, el tordarenc agent major del cos d'agents rurals, explica que queda prohibit fer qualsevol tipus de foc.
6: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
5: El Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre amb l'actuació de la Coral Palatiolo de Palafolls. Sílvia Francesc, directora de la biblioteca.
7: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
5: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible. L'espai es podrà escoltar cada tarda a partir de les 5 i dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. El Benet s'omplirà de festa aquest dissabte amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil. En esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores. El tordarenc va fer front a unes dures condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta. Ell mateix ho explicava.
8: Les tres disciplines són independents, o sigui... Sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer.
5: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
5: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: La tarda és record.
1: I ara sí que anirem a posar una de les cançons que ens han demanat, una del nostre convidat, en Luis Aguiler, i serà Cuando salí de Cuba. L'ha demanat en Joan Chapallí i també en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, en Jaume, la Madrona i tota la seva família. Doncs anem a escoltar Cuando salí de Cuba.
2: Ni un ni l'altre ha estat a Cuba, però bueno, mira, si volen sortir-ne...
1: Sí, ara en sortiran ben bé.
2: Ben sortiran.

0: Aca, maca. Quina cançó, tu.
1: Si poguéssim anar a Cuba encara seria millor. Ara, ara no, perquè està molt fotut, eh?
0: Sí, la cosa està molt xunga. No tenen petroli, no tenen medicines.
1: Pinta tothom fatal, al
0: carrer,
1: eh?
0: Tothom cap al carrer a prendre la fresca.
1: Tu, si els hi portéssim 10 paquets de paracetamol, poder ens arrabarien així.
0: No, sí, tant, com palmes i tot. Es dependria en flamenco. Bueno, anem per una altra cançó.
1: Sí, quina, la de la Maresma?
0: Ella ha demanat... És una lata al treballar.
1: Sí.
0: Doncs vinga,
1: em posem... penso, eh?
0: Sí, sí, la Maria. Sí. Va, Maria, posem la teva. Ella l'ha dedicat, a... ja ho heu escoltat, perquè ho ha fet en viu en directe. Ens ha trucat i ja està, ha fet sí, la dedicatòria.
1: Sí. Penso que sí.
0: Doncs no? Ja està, tu.
1: I te l'ha dedicat a tu i a mi.
0: I a mi, jo li dedico a ella i tu també.
1: A ella i nosaltres, també. A la Maria Dolors Olivera, perquè treballàs
0: ah, sí?
1: Una llauna...
0: Ah, no, tinc una petició de la Maria Dolors Oliveres també aquí, eh?
1: Ah, i doncs?
0: Sí, vol la xatunga, ella.
1: Ah, la xatunga.
0: Ah, la xatunga tiene algo que me gusta.
1: Doncs quan tu diguis, ara posarem aquesta, no?
0: Sí.
1: És una lata.
0: És una lata, el treballat. Ai, ves-hi tu, treballar, noia.

0: Bueno, doncs, després de donar la lata, després de donar la lata a la gent, anirem a escoltar en Paret. Què et sembla, en Paret?
1: En Paret? No m'has dit la Xatunga.
0: Ah, també podem fer-la, sí. La Xatunga també és molt animada i ens l'ha demanat aquí la Maria Dolors Oliveres perquè té moltes ganes de fer una mica de festa. I parla també de la festa major. La Xatunga tiene algo que me gusta. Sí, y todo esto,
1: la
0: ¿sabes?
1: Xatunga E, la Xatunga A.
0: Ah, i ara què farà? Sí, la Xatunga sí. E, què farà? Doncs vinga, Maria Dolors Oliveres, per tu, i esperem que estiguis molt bé. Ai, que ens desmuntaran el quiosco. Endavant.
1: Endavant, doncs. Endavant.

0: Doncs ara sí, eh?
1: Sap greu que hem tingut de tallar la Quimeta,
0: Puig, pobreta.
1: Amb els informatius.
0: Quimeta, ens perdones.
1: Si li vols dir alguna cosa...
0: Quimeta, t'estimem molt. No sé, culpa nostra. És culpa d'en Salvador que ha posat...
1: Ja està, ja està. Hi havia un que deia la culpa és molt negra i ningú la vol.
0: Ara, i sempre s'ha de buscar un culpable. Jo, amb moltes famílies que conec i tot això, sempre... Ha set culpa.
1: Sí, sí.
0: No n'hi han de culpables. S'ha passat i ja està.
1: Ha passat i ja està.
0: Hombre.
1: Clar. I doncs, per què em dius que la culpa és meva?
0: Jo no he dit això.
1: Ah, no. La culpa en Salvador.
0: No he dit Salvador, jo.
1: Sí, sí. Tu, escolta, que jo encara hi sento bé, eh? De Gaes, res, eh? De Gaes n'hi ha blanc de moment.
0: Gaes.
1: Bé, què anem a fer ara?
0: Ara sí, posarem aquesta... que t'havia dit en Peret, en Borriquito como tu, l'ha demanat l'Àngel Droc per dedicar-la a en Marc Massaguer, l'ha demanat la Montse de Sant Pere i també l'Anna Fernández per dedicar-li a les seves amigues i en Marc Massaguer. Doncs tothom li agrada en Peret i nosaltres també amb el Borriquito como tu.
1: Que no sabem ni la U.
0: Ni la U.

0: que tú y bode que tú como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borequito como tú. Que no sabes la borequito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borequito como tú. Que no sabes la borequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú. Más que tú, más que tú, y más que tú y borequito como tú. Que no sabes la U, borequito como tú.
1: Que no sabe ni la U. Bueno, doncs
2: borriquito.
1: El borriquito...
2: Borriquito.
1: És, ara, no hi ha gaires de borriquitos, ara.
2: Aquella feia una publicitat, la... El Carmen Sevilla, quan ja era gran, i feia aquella de les ovejas, el borriquito.
1: Ah, les ovejitas, sí.
2: Norit el borriquito.
1: Ah, déu-n'hi-do. Sempre se fan espanyolades per tot arreu, eh?
2: Per tot arreu.
1: Ara farem la de la Quima, de Canet, que ens ha demanat per en Luis Aguiler, que és el nostre convidat d'avui. És el sol espanyol.
2: El sol espanyol.
1: L'ha dedicat a tots nosaltres... I tota la gent que escolta la ràdio, doncs ja està.
2: Que abans no es ponia mai el sol.
1: No, abans es... primer ho salia.
2: Ho saps, te'n recordes d'això, no?
1: S'oculta el sol i qui l'ocultaràs tu?
2: Al col·legi doncs ensenyaven això.
1: No, no, però a mi...
2: La Quima se'n deuen recordar, per això l'ha demanat.
1: Ah, perquè ella anava a les monges, però nosaltres...
2: Perquè teníem Filipines...
1: No ensenyaven res.
2: Teníem Filipines i no sé què més, i el sol no se ponia nunca.
1: No se ponia nunca.
2: Doncs, és sol espanyol.
1: Endavant.

0: Aquest anava a Marbella, parlant del sol.
1: Marbella, Torremolinos.
0: Voleu parlar de francès? Va bé molt bé.
1: Diu, excuse-me, jo sóc un hippie.
0: Doncs vinga.
1: Anem per una cançó de les Oques Grasses.
0: Ostres, les Oques Grasses.
1: Sí.
0: La gent que estimo.
1: La gent que estimo, que ens l'ha demanat en Lluís d'Olot.
0: En Lluís d'Olot?
1: La dedica a tota l'audiència en general.
0: Jo no el conec pas, aquest en Lluís.
1: Ja te'l presentaré el dia que vingui. Bé, fa com en Joan de... Entès, aquell altre?
0: Jo d'Olot només conec dos restaurants.
1: Ah,
0: allà em fan les patates d'Olot.
1: No, mira, la meva filla hi va anar al restaurant que hi vaig anar fa poc.
0: Veus?
1: A Olot, sí.
0: Veus?
1: És el més famós que hi ha, que és un tipus Campujol i Gannassos, com era abans.
0: Però aquest no, famós...
1: Estava al mercat.
0: Al mercat. El més famós és el que està allà prop d'uns arbres i una font. I...
1: Sí, ja.
0: Allà? Doncs aquest.
1: Però no me'n recordo quan se diu.
0: Sí, home, jo també. Ja, ja me vindrà.
1: Però hi va, està així, has de demanar l'hora i tot.
0: Clar.
1: Està, bueno, molt. Doncs vinga, va. Moltes
0: doncs,
1: gràcies.
0: La gent que estimo, no?
1: La gent que estimo, sí. Què és això?
0: Va, a poc a poc, ho sento.
1: Està ratllat.
0: Sí.
1: Ara ja comença.
0: Això el va increixent, saps?
1: Ah, no.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: La tarda és record.
6: I ara sí, tornem a estar aquí nosaltres després d'aquests consells publicitaris.
7: Aquí tenim trucades que pot ser que siguin o pot ser que no, ah, perquè
6: a veure.
7: És tot un lío, eh?
6: Hola, estimades trucades. Bona tarda.
7: Hola.
8: Bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda. Ah, hola, Antoni.
8: Hola, Toni. Ja m'ha conegut.
6: Ah, Antoni.
7: Antoni, has tingut paciència, eh?
8: Home, ah, que... tant que he tingut paciència. Tenia aquí la ràdio engegada i estava...
6: Aquest Salvador...
8: Aquí, ja em respondrà, no? No hi ha pressa.
7: Molt bé, així m'agrada.
6: Aquest és Salvador que no vol donar
7: l'entrada. Un tio llest. Re, home.
6: A veure, què? Digue'm quina
8: cançó. Escolta'm, posa-la que ve a continuació. M'és igual. Mira, és trucar i col·laborar.
6: Ara teníem tot... aquí Olvidemos el mañana.
8: Bueno, pues si olvidemos el mañana, sí. Vivim el presente, eh?
7: Sembla una pel·lícula ja més bona, això.
6: Això i tant, mira.
8: No, però vivim el presente, mañana veurem el que passarà, tu no ho sabem pas.
6: No ho sabem, no ho sabem.
8: Però, escolta'm, tant... els dos restaurants d'Olot més bons són Font Moixina i Cala Déu.
7: Bé, els més bons, això és qüestió de
8: per mi,
7: personal.
8: Per Cala Déu fan unes patates d'Olot.
7: Sí,
6: la patata, però jo m'agrada menjar altra cosa. Vaig menjar sempre amb pèsols.
7: Allà en diuen trumfes.
8: No,
6: les patates d'Olot no em fan córrer a mi.
7: Són rellenes de carn.
6: No,
8: la meva, sí?
7: Són farcides de carn.
6: La meva dona a vegades em fa, però a mi no m'agraden. Ho sento.
8: Tu ja m'has aixafat la bocaiga.
7: No? Mira, veus? Apa.
6: A mi m'agrada que hi hagi sèpia, cosa de peix.
7: sèpia amb patates.
6: Sèpia amb patates. Olot.
7: Ja ho veus, Toni.
6: Bueno, ja ho pots dedicar perquè...
8: Tothom té els seus gustos.
7: Claro, no? Claro.
6: Clar que sí. Molt bé.
8: N'hi ha que li agrada una cosa, n'hi ha que li agrada l'altra.
6: Exacte. No,
7: si faltaria.
8: Jo si vaig a Olot, vaig a menjar patates a Olot, a Cala Déu.
6: Molt bé. Doncs ja
7: ben
6: sabem,
7: fet, Toni.
8: Hi ha altres coses, eh? També fan altres coses.
6: Sí, fan peus de porc, fan de tot, sí.
8: Home, fan de tot. I llavors, típic. Més amunt, de Cala Déu, hi ha el restaurant de Font Moixina, que també està força bé, vull dir que... Tot aquell país m'ho conec força bé, perquè anàvem allà al càmping, al Lava, allà al costat.
7: Buscar bolets.
6: Molt bé, doncs sí.
8: Jo
6: de moment he anat a dos, de moment, però no me'n recordo cap del nom dels dos que he anat.
8: Aquest territori volcànic me'l conec força bé.
6: Mm? I vam anar-hi un dia amb les meves filles i es va fotre ploure i no vam poder anar a veure el terreny volcànic, sinó que aquell dia sí que vam menjar patates a Olot, perquè era l'únic restaurant que hi havia a la vora.
8: Anant cap a Santa Pau, no?
6: Sí. Es van haver de quedar per allà. Que plovia molt.
8: I bona gent.
6: Clar, sí, tant, som molt malamables tots.
8: Sí, sí. Bueno, trempat.
6: Molt bé, doncs, Antoni.
8: Acabeu de fer un bon programa i ja t'he dit, posa-me la que ve a continuació.
6: Olvidem-nos el mañana.
8: La dedico que anem a Xapallí, anem...
7: La Quimeta.
8: A l'Ubi, a vosaltres i tots els que ens escolten.
7: Molt bé, Toni, vinga, adéu.
6: que vagi bé.
7: Ara segur que no, eh?
6: Ara no.
7: Veus?
6: Ara ja s'ha cansat.
7: Sí, ja ho sabia.
6: Aquest
7: telèfon 1
6: o no truquen en tot el rato,
7: està...
6: o volen parlar el dia que ja està i que n'hi ha una.
7: Com el fantasma de l'òpera.
6: No es poden esperar, no es poden esperar.
7: Telèfon 1, no, és que és aquest telèfon que no, no funciona.
6: Telèfon,
7: no.
6: Què dius ara?
7: Pel diumenge al matí de sardanes tindrem problemes si no s'arregla abans.
6: Això ho arreglarem.
7: Doncs tu diràs, cavallero.
6: A veure, posem aquesta que acabem de dir, no? Olvidemos el mañana, que l'havia demanat en Lluís.
7: Home.
6: I ara s'hi ha afegit el nostre company, l'Antoni.
7: No sé quina m'has dit, de la mañana.
6: Oh, olvidemos el mañana.
7: El mañana. Qui la canta?
6: En Lluís Aguilé.
7: Ah, bueno. Així sí.
6: Ai.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: La tarda és record.
5: Pom, pom, Ràdio Tordera. Anem per més cançons. Tenim aquí una altra cançó que ens han demanat avui i porta per nom La vida passa. Ens l'ha demanat passa. La Quimeta Puig.
6: La
5: vida passa, eh?
6: La vida
5: passa i va passant, eh?
6: Aviam si tenim La vida passa.
5: Sí, miro aquí, ho ha de ser.
6: Oi, vols dir que la trobarem aquesta? La vida passa felizmente si hay amor?
5: Podria ser.
6: Ah, ja saps que aquest en Luis Aguilé va col·laborar amb allò de l'1, 2, 3? Era el programador musical de...
5: Responde otra vez.
6: Sí. 1, 2, 3, responde otra vez. T'ha tocat una carbassa, noi?
5: Però bueno, mira, la qüestió és que la carbassa també pot fer alguna cosa, eh?
6: Home, abans caldo. La carbassa hi havia alguna cosa, sí. Hauríem de tornar a fer aquest programa, trobo que està bé. La vida passa, no?
5: Sí, endavant, amb La vida passa.

0: Gracias a Dios.
1: Felizmente si hay amor.
2: Passes... Bé, és evident que és la segona versió de... Sí, és una lata de treballar.
1: És una treballar, no sé pas què ha passat aquí.
2: Es va fer un lío, aquest de Luis Aguilé. Sí.
1: Però bueno, saps què farem? Posarem una per animar la gent. I he dedicat a tots els Joans i les Juanes i les Juanites. Juanita Banana, què et sembla?
2: Oh, jo m'encanta la Juanita Banana. Amb aquell crit que fa...
1: Bueno, aquesta l'ha demanat la Anna Fernández.
2: Doncs, tothom. Molt bé, amb la Juanita la Banana.
1: Endavant.
3: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Jo. Doncs anem per feina. Estem ja arribant quasi al punt i final, però encara es queda...
1: Falten 7 minuts, eh?
0: En 7 minuts primer fem el sorteig ja.
2: Ah, tu mateix.
0: Tenim 14 persones que han opinat, han dit, entre les xarxes socials i els que ens han trucat, han triat a la Rocío Dúrcal. 11 persones, Rocío Dúrcal, 4, Gloria Lasso.
2: Caram, tu... Però, ha guanyat per golejada.
0: Sí, però bueno, la setmana que ve posarem alguna cançó de la Gloria Lasso, com aquella que
2: deia
0: Cachito, Cachito, la que cita en Canadà.
2: Cachito, Cachito.
0: Posarem dues o tres cançons d'ella per recordar-la, perquè hi havia una persona...
2: I què serà, serà?
0: Que serà, serà, i si no ho és, es fotrà. No?
2: Ja, i té aquella que serà, serà.
0: Que serà, serà. Serà. Eh? Ara farem un duet tu i jo i
2: també,
0: la cantarem la setmana que ve.
2: Bueno.
0: Ens l'hem d'ensejar, eh? Anem per aquesta cançó que et dic jo, El Tío Calambres. Ai, que no, que no em dic que ha tocat, has de dir un número.
2: Però clar.
0: Si no m'has dit res.
2: Clar, m'has de donar l'ordre i les instruccions. 15,
0: 14. De l'1 al 14...
2: Doncs mira, avui vaig per l'extrem dret. L'11.
0: Mira, doncs has donat la sort a l'Antoni Cuenca. Aquest anirà a fer la paella, vale? Vinga. Doncs ja està, adjudicada. Doncs... Anem per al Tío Calambres? I a si veure... tenim temps parlarem d'una altra història?
2: No sé si ho tinc perquè el Tío Calambres...
0: Dius su sangre per mi sa salut.
2: El Tío Calambres, no sé... Tal, tal, tal, tal, Tío Calambres, dura 2:38, sí. Bueno, sí, molt sí, bé, no?
0: I podem despedir-nos del dia.
2: Acomiadar sense problemes.
0: Ah, calla, s'ha donat la notícia aquesta que no ho hem dit.
2: No?
0: Que, ho he dit, però que es ve la gent no ho haurà sentit ara els que s'han apuntat més tard.
2: Sant Jaume?
0: Hem d'anar al Mas Sant Jaume, o sigui, la Masia d'aquí Tordera, dissabte a les 10 del matí.
2: Oh, i han d'anar si volen, no?
0: S'hi ha d'anar-hi, perquè fan una missa a la capella.
2: Presidente. Si
0: no, tu l'has vist, la capella de Sant Jaume?
2: No hi estan mai.
0: Bé, sí, està molt ben decorada, molt ben pintada, a mà, unes pintures molt maques, uns àngels, unes coses. És molt petita, però està molt ben situada allà, enmig de la vora...
2: Ja dic, si me'n recordo...
0: Hi ha un carro, és molt típic, allà a la Masia de Mas Sant Jaume, perquè era una casa de pagès. Abans havia set Mas Pasqual, allò.
2: Mas Pasqual. Bé.
0: I ara, doncs, fan... la missa, però darrere hi ha un pic-a-pic especial, que és una gentilesa dels que porten la Masia al restaurant.
2: Ah, molt bé.
0: D'acord? I doncs moltes gràcies a la Masia, sí. I dissabte, si podem anar-hi, doncs anirem a missa.
2: Mas Pasqual. El vestit d'en Pasqual.
0: El vestit d'en Pasqual és aquella...
2: La Guillermina Mota.
0: No la canta la Núria Feliu?
2: Bueno, també.
0: També, també la deu cantar, també.
2: Però ara que, d'allò, en Lluís Aguilé, abans d'acomiadar-ne, es va morir.
0: Es va morir, pobre home.
2: És
0: que
2: mort,
0: dius,
2: eh? Va morir
0: ara
2: jove. Va morir jove.
0: Pobre.
2: 73 anys.
0: Bueno, sí que clar que és jove, eh? Mira, home. Quan tenia 50, com els que se morien a 70, deia que eren vells.
2: Clar.
0: Però ara, per mi, ja no són vells.
2: No, no, va morir 70. Jove, 73.
0: Ah, ben jove.
2: A Madrid, està enterrat, si ho vols anar a veure.
0: Bueno, ja vaig anar a veure la Flores, jo, a Madrid.
3: Infopodcast Tordera.
4: Hola, dimarts 30 de juny, les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
5: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
4: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
3: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

La tarda, adolescent i mandrosa, s'estirava sobre la llera del riu i sota el pont nou jugava amb les ombres quan jo el creuava com sempre, badant.

0: Estem a dimecres 9 del vespre, un dimecres d'estiu, amb aquest programa de poesia de gent de Tordera, que li hem posat el nom de Riu de Versos, i que avui ens està acompanyant una poetessa de Tordera, clar, la Loli Baena. Bona nit, Loli.
1: Bona nit.
0: I ens acompanyaràs en poesia teva, veritat?
1: Doncs sí, moltes gràcies.
0: Molt bé. Doncs, Joan, bona nit.
2: Molt bona nit. Esperem que us agradi molt aquest programa. Ja sabeu, Riu de Versos està aquí per complaure, passar una estona i complaure-vos complaure-vos amb aquestes peticions que ens feu arribar dels poetes de Tordera.
0: Endavant, Joan.
2: Endavant.

als meus amics. Els meus amics, aquells que com fa dies que no veus, enyores, els que riuen i ploren amb tu, els que saben dels teus malsons i els teus desitjos, amics que omplen buits, pous de la vida, companys de festes i alegries, germans i germanes de compromís, de sang, família amb un cognom comú, la vida de cadascú és com un arbre. Sempre tindrà una branca amb les senyals dels ocells que s'han parat a l'ombra de les seves fulles. Marga Sobrino.

Aquesta poesia que ara us recitaré va sortir en el programa de Sant Ponç del 1999. És de l'Helena Serra i li va posar el títol On vas? La vida avui és una ingrata cadena d'horrors que s'oculten darrere els desitjos i imatges borroses que tornen i burxen el meu cor malalt. Fem via plegats, però el trajecte s'acaba i mor el camí en un peny assegat. L'abisme t'abraça i tu t'hi abandones. El meu trist esguard contempla el teu vol segur, elegant. Això no canvia. I jo sento la follia que m'empeny i escolto el vent xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-
la cursa que emprens per fugir prest de mi, de tu, del teu sí pronunciat al setembre, un jorn ara amarg. On eres llavors, que ja l'has oblidat? No puc deturar-te.

rodolant per jaure al fons del barranc que envola el seu ventre. Em prepara el jaç. Seré hostatge de la penombra. M'atura el vertigen i recordo amb nàusea les dolces paraules que jo t'inspirava quan la meva pell encara t'era estranya, quan el meu bes era car, quan els meus ulls defugien els teus, quan m'enviaves roses, les flors que són el peatge d'accés al cor d'una dona, i et delies per ser prop de mi. Davant meu, tan sols queda ja el teu espectre, no hi ha altre camí que el que mena al passat del qual tu renegues i el que jo avui temo. I una certesa, no vols companyia. Tornar enrere és morir cada dia, però sé que he d'eixir d'aquest lloc tan ingrat, car l'ànima meva, marcida, em desfici errant, vagareja per tots els espais orfes de tu des d'aquest dia infaust. Cada somni és coronat per un mal son.

0: la herida ensangrentada de mis labios, la sangre de mi corazón cuajada. Loli Baena.
1: Absència i retorn. Paraules a un ex drogadicte. Obre bé els ulls i mira al teu voltant. No és tan fosca la nit com tu la imaginaves. I fins aquell estel que et mira des del cel estant, perquè te'l miris tu, farà la nit més clara. Perquè tu has mirat aquella flor, ja gairebé marcida. De cop i volta ha pres color i s'ha tornat vermella. I com tot ésser viu que lluita i es revolta per conservar la vida, ha cregut que per tu li val la pena haver nascut rosella. Si vols caminar per indrets de primavera, jo plantaré clavells i roses al jardí i colliré per tu la flor primera, aquella que voldria jo per mi. Mira si n'és de formós sentir-se viu i contemplar la vida, encara que sovint la boira et barri el pas, perquè la llum que porta el sol en encetar un nou dia et donarà claror i t'obrirà un camí que guiarà el teu pas. Però si tu dubtes, si no te'n sents capaç de mirar cada jorn la vida fit a fit, si vols tancar els teus ulls i no saber on vas, per fer aquest curt camí segur que et mancarà delit. I deies que per tu la joia era prohibida, que en néixer vas portar un clam que ningú ha escoltat, que romanies callat sense cercar sortida, i el teu únic anhel era sentir-te estimat. I encara que de tu jo mai no m'allunyava, tu estaves tan absent i lluny del meu camí, que sola com ningú prop de tu em trobava i em creia que mai més et tornaria aquí. Però encara que molt tard, jo que mai et deixava, t'he pres del braç i t'he donat un bes. I en l'escalf d'aquest gest i prop de la mar brava, tu m'has promès ja no tornar-hi més. I avui t'has despertat i m'has mirat de nou. M'has dit que ha estat un mal son i ja no vols dormir. Jo t'he sentit a prop com abans i t'he mirat i prou. I ja no vull res més si tu ja tornes a estar amb mi. Ara sé que mai més de nit i dia restaré jo sola al teu costat. I em diuen els teus ulls amb melangia que restaràs amb mi sense comiat. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Bé, i ara del segon recull de poemes de Felicitas Sagrera i Riera, que el llibre el va treure l'any 1999, i llegiré el seu poema, que a mi m'agraden molt els que hi ha per aquí, però avui farem aquí. I es titula Fins aviat. Tot pujant amunt, vas pensar en ella, en els temps feliços que havíeu viscut. Portes a les mans una flor vermella, testimoni ardent de l'amor perdut. Penses en el dia joiós de les vostres noces, que amb tanta il·lusió vau emprendre junts. El camí que veieu eren tot de roses, tot era formós, sense penes ni esculls. Comptes amb recança els dies tan foscos, quan sents amb tristor que ella t'ha deixat. I comptes el temps tan llarg que era i ara queda per passar, amb pena i tanta soledat. Beses amb amor la flor que ella et deixara. Deixes també un tros del teu cor malalt. Li dones l'adeu amb veu trencada, que no és un adeu, sinó un fins aviat.

0: poesía para la hermana Juanita. Yo no rezaré un rosario de perlas negras, tristes como la pena que me condena, pero de mi pecho ardiente y resquebrajado brotará todo el amor que tengo para tus manos. Yo no rezaré un rosario de perlas bellas en la puerta de la iglesia una tarde inquieta para robar alegrías y matar penas, pero de mi corazón herido y encadenado toda la bondad del mundo pondré en tus manos, porque tú eres alma celestial, tienes espiritual grandeza. Loli Baena.
1: L'amor ferit. T'aniràs amb la llum de la matinada d'un dia qualsevol. Tu seràs molt lluny, però estaràs molt a prop. Ets l'espectre d'allò que desitjava posseir i el reflex lluent del plaer que mai es posarà sobre la meva pell. Ets la paraula sobre la qual el món batega i es baralla des del principi del temps. La personificació d'aquell verb antic que desborda l'amor fent-me patir. Ets tu, amb els teus ulls transparents com l'aigua de la pluja que arrossega els colors. Ets tu qui destrossa el meu cor i la mordassa. Ets tu qui s'emporta la llum i la foscor em regala, qui em nega la paraula amor i el verb amar, deixant-me glaçada. Doncs jo no ho entenc. I encara em pregunto qui ets, si quan tomba la nit les meves mans es tornen als teus llavis, mentre l'ombra de la incertesa dibuixa el teu cos dins la solitud de la llar. Jo encara em pregunto qui ets a l'alba. Una altra vegada em tornaré a despertar i tu no hi seràs. T'aniràs amb la llum de la matinada d'un dia qualsevol. Tu seràs molt lluny, però estaràs molt a prop. Loli Baena.

l'àvia. Amb les voltes que dona la vida, l'àvia sap el camí que hauria d'agafar, però ara ja no pot rectificar. Ella veu les coses molt clares. Ella sap escoltar i enraonar cada cosa al seu temps, amb l'experiència dels anys viscuts. Si em pogués recular enrere, quantes coses em faria, diu l'àvia, i no he fet, i quantes coses que he fet no en faria. Però el temps no perdona ni et deixa anar enrere. I ara cal cuidar-se i aconsellar els nets i els fills si es deixen. L'àvia sempre ha estat a l'aguait del que passa o pot passar. Sap el temps que farà perquè el dolor de l'esquena l'avisa amb temps. Són tantes les coses que sap l'àvia. Són tants els seus secrets que farien falta milers de llibres per explicar-los. Moltes vegades l'àvia està com capficada i és que està remembrant el seu passat. I ens sembla que no està aquí, amb nosaltres. L'àvia sempre està mirant d'ajudar-nos amb tot, encara que a nosaltres ens sembla que és per estorbar-nos. L'àvia sempre que sembla que estima molt més els seus nets que els seus fills, perquè sempre que hem de renyar-los, ella sempre els defèn. L'àvia coneix tant els seus fills com es coneix a ella mateixa. I no li fa falta preguntar res quan una cosa els hi passa. Sempre pateix més que ells. N'és tan sofrida i callada l'àvia que mai sents cap mot, cap queixa d'ella, per molt que l'hagin ofès. I sempre té una raó per excusar l'ofensa. Per això, em sembla que hauríem d'escoltar i portar endavant els consells que l'àvia ens dongui. L'àvia és la imatge de tota una vida. Ajudem-la a acabar feliçment els anys que li resten i pensem que un dia tots hi arribarem. Bé, doncs és una poesia escrita per Joan Madrid i Bertori i la va escriure l'any 1975.

Ara llegiré la poesia que porta per títol El temps. La va escriure en Pau Rodríguez Gay i és un segon premi del grup de 15-18 anys. Així diu: El temps. El temps és l'únic que no perdona i visita a totes les persones. Però el que no et mata et fa fort. Comences viu, acabes mort. El temps és el nostre transport, el que ens condueix per nosaltres i ens guia. No és cosa de sort. El temps és la nostra vida, també la nostra mort, la nostra vestida, el nostre suport. El temps és adob a la planta sembrada. Si el sol la fa cremada, serà el seu xarop. El temps serà el gran futur i el temps serà el gran abans. Serà deixar tot etern en un atur. Els obsolets avanços ja no són els d'abans. El temps és una roda giratòria, perquè el que has fet al pujar a la glòria, i si tu et surt malament, acaba tot en cridòria. Les coses dolentes queden a la gent i a la memòria. El temps és tot el que ens ha marcat i ens ha passat. Tot el que a nosaltres potser encara no ha arribat. El que has aconseguit millorar, construir i trepitjar no és res més que la llarga missió que et deixa un bon llegat.

a una rosa. D'un jardí de belles flors, una rosa jo collia, la més gerda en formosós que en aquell jardí hi havia. En el moment de trencar-la, va semblar com si em punxés. Sense fer cas, vaig apretar-la dintre la mà, encara més. Llavors, ai, quina fiblada dintre la mà vaig sentir. Una espina era clavada fins a sang, fer-me sortir. Era el ball de l'amistat, eix jardí de les flors velles, tu la més formosa entre elles, la rosa de gran beutat. En el moment de trencar-te, o sia, dur-te a dansar, no sé què en mon ser passar, no sé què sentir al mirar-te. Més llavors, quan t'estranyia tendrament sobre el cor meu i quan aglatí sentia tan a prop d'aquell cor teu. I en alós en respirava, de ta boca el pur alè, i en els teus ulls em mirava, oh rosa d'un vell roser. Llavors, ai, quina punxada vaig sentir dintre del pit. Una espina em fou clavada, mon cor fou per tu ferit. Fou ferit per una espina d'amor. Bella rosa colomina, sigues la rosa divina del meu roser, del meu cor. De maig fou el primer dia, dia que no oblidaré, jorn en què cruel em faria la rosa d'un vell roser. De maig fou el primer dia, de maig el dia primer. Lluís Puig i Martori.

0: I fins aquí aquest temps... No, mira, ara anava a dir... què anava a dir, Joan?
1: Anaves a dir un programa que farem a l'estiu.
0: I fins aquí aquest programa d'estiu que porta el títol de Riu de versos. Loli, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este programa tan bonito. Bueno, lo he pasado estupendamente. Es precioso y muchas gracias y hasta la próxima.
1: Doncs sí, nosaltres estem molt contents d'haver-te convidat i esperem doncs, que ens tornis a visitar algun dia d'aquests per portar més poemes, que sabem que en tens molts. I farem un espai, no?
0: Per què no?
1: Però... I llavors, després d'aquí un parell de setmanes o tres, pots tornar a ser aquí, si tu vols.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Doncs vinga.
2: Merci.
0: Doncs nosaltres tan sols ens queda desitjar que tinguis una bona setmana.
2: Igualment.
0: Fins a la setmana que ve, si Déu vol.
1: I gràcies.
0: I gràcies per ser-hi. Sí.

0: Aquí hi ha un mar de música. Trobareu la música per escoltar aquest estiu. Per anar a la platja, per escoltar la ràdio del cotxe, per posar-la simplement sentat al sofà amb l'aire condicionat, per estar a la terrasseta amb els vostres amics, per ballar, per cantar. Feu el que feu aquest estiu sempre escoltant un mar de música. El programa d'estiu de Ràdio Tordera. Ai, sóc la Teresa.
1: Monta l'aftera, la que li van darrere. S'imagina on fan la peli.
0: Un mar de música, també podeu demanar cançons. Només teniu que escriure un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381. Ens dieu el vostre nom, la cançó que voleu, i si va dedicada a algú simplement perquè us agrada, demaneu-me cançons. El 611-481-381. 611-481-381.

Ai, sempre les catarres, sigui el dia que sigui, escoltant la música d'aquí, de casa. I a on? Aquí, a Ràdio Tordera. A un bar de música. Tenim una miqueta de tot, eh? També tenim anglès, tenim italià, però sobretot aquest estiu tindrem molt de català. Anem amb una castellana. Això sembla un xiste, eh? Living la vida, Ricky Martin.

Ai, el Ricky Martin ens diu que vivim la vida boja. Està molt bé, una estona, un divendres nit, un dissabte, tarda, o amb els amics, o a la disco, o simplement perquè ens ve de gust escoltar música així de vida loca, o tindre una estona de vida loca, però cada dia, no pot ser. La vida, la realitat és una altra. Ai, ai, ai, ja us estic traient les fantasies. Ai, això ens diu precisament la Maria Carey. Fantasy!

pensament. Exacte, el que jo us deia, que normalment un amor d'estiu dura el que dura l'estiu. És intens, sí, però s'acaba. Però no vol dir que no el visqueu, eh? Disfruteu-lo, disfruteu-lo, que és una cosa més que teniu al vostre cos. Mai, mai!

Ai, quina emoció, que tenim una petició, perquè aquest any a un mar de música també podeu demanar cançons. Només teniu que escriure un WhatsApp al WhatsApp de Radio Tordera, valga la reverberació, eh? 611-481-381, 611-481-381. Tenim una... no ens diu res, només ens diu que ens dona les gràcies i que, si pot ser, ens la dona amb la cançó dels Búhos. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies a tu també i gràcies a tots vosaltres, gràcies a tots els oients de la ràdio i gràcies a tots els oients del meu programa. Ai, gràcies dels Búhos per tots vosaltres.

0: Gràcies, gràcies, i gràcies per escriure i per demanar cançons al 611-481-381, 611-481-381. En tenim una altra, dintre d'una estona us la poso. Quina il·lusió em fa quan em demaneu cançons. Va, aquesta me la demano jo. Per què? Perquè m'agrada. Perquè me recorden quan jo era jove. I quan jo era jove, què passava? Pues que també estava enamorada. Així que la vida no es ve igual als 15, als 20, als 25, als 30, als 50, anem tirant cap endavant. I a l'amor tampoc. Però l'amor de joventut per mi és el millor. I no m'enrotllo, no m'enrotllo. És en castellà, però aviam, també s'ha de posar castellà. Perquè nosaltres, els catalans, tenim la sort de que entenem la majoria d'idiomes.
1: Olé!
0: Bé, és OBK, en aquest cas, que és un grup que a mi sempre m'ha agradat moltíssim, i us posaré una que parla d'amor. Històries d'amor, OBK. Yeah.

Històries de... Que maca, aquesta històries de amor, mare meva. Oh, que es gràcies, corre pels carrers, som-hi. Anem a córrer, anem a córrer.

Tenim un grup que es diu, no, no sé molt bé com es pronuncia, Kazu, que ens diu la cançó de l'estiu. Som-hi, pues. Aviam què ens diuen sobre la cançó de l'estiu.

No, no tenim el nom, però tenim una altra petició que algú ha fet al WhatsApp de Ràdio Tordera, 611-481-381, 611-481-381. Us faig un spoiler, va. Careless Whisper, que significa literalment susurro descuidado. És una cançó de George Michael, que fa referència a la comunicació fallida, als secrets, a les mitges veritats i dir paraules... vol dir con ligereza, vull dir, va, que sense, així es diuen sense sentir-les, no? Infidelitat, culpa i totes aquestes coses. La persona diu hola, em dic Jordi Collet, sí que va per tu, Jordi Collet, pots demanar-me les cançons que vulguis, més d'una, més de dos, més de tres, les que vulguis, tenim tot l'estiu per davant, aquí hi ha un mar de música. I em demana la cançó de Careless Whisper, i aquesta cançó m'agradaria, si pogués ser, que la poséssiu, merci, adeu, pues merci, i adeu no, hola, benvinguda al nostre programa. I per tu aquesta cançó tan maca, amb una lletra tan maca, de George Michael, que ara quan se la posi tothom dirà, oh, sí, però ara de moment tothom està dient, de què parla, de què parla? Bé, doncs parlo d'aquesta cançó brutal, que ens diu d'alguna manera que no farem mal a altres persones, que estimem, que podríem haver sigut millors persones junts, que podríem haver viscut per sempre, que per què no t'has quedat amb mi, ara ja no tornaré a ballar mai més, ara ja no vull saber res més, perquè... has desperdiciat l'oportunitat d'estar amb mi. És que diu unes coses tan maques aquesta cançó. Pues venga, per tu, aquí la tenim, Careless Whisper. Oh, és que el meu anglès. Careless Whisper, George Michael. Som-hi!

Cançó demanada, cançó posada, Jordi Collet. Com veus aquí, complim. Canviem, anem amb els italians. I ai, en tenim tantíssimes. Anem amb el Tato Cotugno, Serenata.

Ai, que maca. Anem al Richie Pobre, que ens cantava una cançó que no és seva, però que la va fer seva. Voulez-vous danser avec moi? Vols ballar tu amb mi? Que no és d'ells, però la canten superbé. Som-hi!

Bueno, també em podeu dir si us agraden aquestes coses que us poso. Home, si és que no, millor no m'ho digueu. No, sí, no va, no, no, no va de broma, no, en sèrio. Anem amb Sergio Dalma, que el Sergi, que és de casa nostra, ha fet moltes cançons en català. I, vinga, la primera que surti, eh? Vull dir, deixem-ho, perquè com aniré posant durant tot l'estiu, anem a la primera que surt en català del Sergi Dalma. Diu, deixa'm oblidar-te.

Ai, Sergi, Sergi, és que jo aniria a ajudar-te i t'abraçaria així els dos aixucopladets i te diria que l'amor s'ha de viure aquí i ara. En fi, cançó preciosa en català per al Sergi Dalma. I ara anem amb una en anglès que ens diu: més enllà del mar, més enllà de los mares o algo així, i la canta 1000 persones diferents. Beyond the Sea. I en aquesta ocasió podem triar, eh? La posarem per al Robbie Williams.

Que maca aquesta cançó de tota la vida. Anem amb moltes gràcies, que ens diuen sort de tu. I de tu, i de tu, i de tu.

0: coses.
1: Ai, no puc posar-les al final, però bueno, el que vull comentar-vos ara és que anem amb el Serrat, perquè aquí molt, molt català amb el català, i on tenim deixat el Serrat, pobret meu, que té molts, però molts en català, moltes cançons. I en té tantes, però estic amorosa. Sí. Aquest estiu, avui, el dia d'avui, aquesta calor i tal, estic plena d'amor, d'amor de joventut. Aquell amor que passa una vegada a la vida i no torna a passar mai. Sí, sí, ja sé que tots ho sabeu. Ai, que maca. Paraules d'amor, de Joan Manel Serrat. Ara plorarem tots, eh?

Per cert, se m'ha passat el temps, ens anem despedint fins la setmana que ve aquí a un mar de música els dimecres de la nit i demanem a cançons i acabem amb el Serrat amb aquesta cançó preciosa, Paraules d'amor.

107.1 FM. Radio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.
1: Tarragona m'esborrona, consentir em fa patir.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Una besada diu tant.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars destacats d'aquest dijous. Tordera manté l'habitatge més assequible del Maresme amb un mercat immobiliari que continua a l'alça al municipi. També destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatge de segona mà. Des de Tordera l'objectiu continua, però, amb l'objectiu de mobilitzar els pisos buits.
2: És molt difícil negociar amb aquestes. I, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa en Gresca un espai familiar de lleure aquest estiu. La plaça de l'Església acollirà aquesta tarda una jornada farcida d'activitats. Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical. A Tordera es podrà veure el 1 i 2 d'agost al Teatre Clavé. Ho explicaven algunes de les seves artistes.
3: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari el dia 25 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé.
4: Aviam,
3: i al final tot el que es fa...
4: Sí, i nosaltres l'orientació que fem és a persones que...
1: Bé, intentàvem escoltar aquestes noies que participaran en el musical i també escoltàvem de fons a Rafa Delgado, regidor de l'Ajuntament de Tordera, explicant que estan obertes les inscripcions per la formació per a joves auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Escoltem a Rafa Delgado.
4: Aviam, en principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada de segona catalana. L'equip torderenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortir del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Un informatiu que completarem amb la plana comarcal, la previsió del temps amb l'última hora d'en Joaquim Serra i avui a la segona part de l'informatiu les efemèrides. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10 en punt del matí. Fins després.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comencem amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu estar bé ja per divendres. És una notícia d'última hora perquè fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que per cert ha batut rècords perquè ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay, ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, Kiss All The Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, des de barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet al programa de televisió X Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir que farem una boy band. Em va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017, i Harry Styles va continuar en solitari, amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per aquesta cançó, a la millor interpretació de solista pop, i el seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest hedonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar, però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs, el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt. M'agrada molt.
1: Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que no saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir? Que m'he perdut? Què passa?
1: Has dit durant el programa que es direu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic que estic frisant.
0: Ai, ho tens per allò de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui parlem de hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que si tens síndries a l'hort ja no et cap res més, gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Penseu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part d'Ubergínia, són carbassons, no? Enormes, també, superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta calor, però sí. Algun n'heu fet i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Clar, ens agrada molt, i tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment,
0: sí no?
1: Molt
0: sí.
1: Bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un gomet verd, i tant. Va, doncs esclar, començarem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat clar. De tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, cosa? Sí.
1: Sí,
0: ara
1: sí, sí.
0: Ara la meva tomàquet preferida, diria, més l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, l'èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
1: home,
0: depèn,
1: clar.
0: Sí, bueno, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
0: Ui,
1: i...
0: nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant al de pera, i sobretot el cirerol negre, que com sí. Mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dius, hòstia, no en tinc per pujar. I és que, clar, és un carmelet allò que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Va, sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps
1: no,
0: quin
1: no,
0: número
1: no.
0: És. De veritat?
1: No sé si és exacte 10.000 o...
0: Potser està
1: 10.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte. Exacte, tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta. Mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
1: A rebre, bon programa.
0: Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens explica cada estiu el Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu, us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, bé, d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:45 de la nit i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport, i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies.

0: Com afecta el servei de Rodalies?
1: Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants. I els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport de Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
0: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
1: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Ara marxem cap a Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
2: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, aquí a Girona, la ciutat, amb una pistola i ha disparat i agredit una altra persona al cap.
2: Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de quarts de dues de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat em va disparar sense apuntar ningú, en concret, quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima, que estava per la zona, i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
0: Seguim encara amb notícies en clau de successos.
2: I anem cap a Blanes, perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
0: I a nivell de jutjats?
2: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
0: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Said Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Fins demà.
0: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú. Ahir dèiem la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa 2 llibres inèdits que es publicaran pròximament.
3: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests 2 llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com els dèiem, Carme Vidal va explicar que l'autor lleidatà va deixar 2 volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
4: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador i que ho ha viscut, i ho ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
3: Per a Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, s'obre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
0: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
3: I alertació de nau tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
5: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials i també farem divendres i diumenge. Perquè com que és una cosa de país, que el país serà enter. I qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
3: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
0: I ja darrere apunt.

0: Per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
1: Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
0: Molt bé, Quim Gassó, UAU Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez Gol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
2: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, amb marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
3: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac. I augmenta la motivació per fer-ho.
2: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
0: Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona?
2: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
0: Ho sé.
2: Ho saps?
0: Sí.
2: I va ser...
0: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
2: Ah, podria ser, crec que ja...
0: Ja
2: sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
0: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
2: Fins ara.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del banc de sang i teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies? Per exemple?
2: Sí, no, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. I, fem, a part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllar, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara, amb llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode, i això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura des de 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només ens duren 5 dies. Vull dir, si avui et dones sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els globus vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està doncs, 40-50 anys i els joves doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei amb nens de 8-9 anys que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang i després com fent campanyes a l'escola d'ells. Bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació, ja intentem arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els dius, saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang i no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es consciencin. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes, quan anem allí tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen, quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30-40 anys, tornen a venir. Bueno, poc a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
0: La qüestió de fidelització, la Núria.
2: Hola.
0: Suposo que una de les coses també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
2: Sí, perquè
0: la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, eh? Se'n va a una central i d'allà a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
2: Exacte, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23 i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge dius, bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tant l'energia que li dones. És que jo ara ho he vist per un familiar últimament. Sí, sí, sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius... Mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no qualitat de vida, a les persones.
0: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe, correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
2: Exacte, cada persona que entra en un quiròfano té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors, tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí, sí.
1: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però per la gent que no ho sàpiga?
2: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, segur, i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, mentre 18-70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
1: I aquests dies, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
2: Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres no, el problema és el que dius, aquestes calors que el donant li costa també anar a donar sang, ens costa tot sortir al carrer en aquesta calor, imagina't, les persones que surten a donar sang a les 5 de la tarda, és que és d'agrair moltíssim. Per això també us deia d'agrair quan anem a algun municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que a tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre. I això, agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
0: I moltes gràcies, Penela Pérez Got, companya.
1: Merci, adeu.
3: Obert per vacances.
0: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
3: Quan pensem en festa major, de seguida ens venen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
4: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o del que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tots aquests, tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no, és que són una manera d'entendre com la societat s'entén a si mateixa. No? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
3: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
4: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent, tot el que és contrari a l'ésser humà, és el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que, fins i tot als bestiaris medievals, s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
3: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
4: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria una bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, a la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida, tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat, doncs, més occidental. En canvi, aquí Reus, doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment, potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem el Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant del Lamine Yamal. Mireu, mireu, mireu, mireu-la com balla
3: al mig de la plaça. Fa uns segles, el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
4: Aquestes figures d'imatgeria, que potser abans serien un complement al que és la relíquia o el que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participa als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot, i és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres a les, bueno, de nou, les nostres noves realitats, no?
3: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important: convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols. Perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som. Mireu, mireu, mireu, mireu la canalla,
0: mireu la compassa, veran angulars. Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu, un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la festa major de Sant Esteve Sesrovires. Ja porten uns quants dies de festa major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sesrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això sí, ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
1: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius de Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixa'm preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sesrovires. Per festes és una bona època per visitar-los o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
1: Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
1: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Eduard, company, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
2: Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
2: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve és el sopar de germanor d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any i tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de festa major. I també molt, amb molt bona rebuda és l'espectacle final de festa major que es fa el diumenge al vespre.
1: Ja per acomiadar, no?, la festa major, l'espectacle final, sí que de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
2: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de festa major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom s'hi pugui, tothom pugui trobar el seu espai.
1: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
2: Exactament. Tenim activitats tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot les tardes, el dissabte, la tarda de dissabte i tot el diumenge, diu, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment, durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i el volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
1: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
2: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com el sopar de germanor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals, i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
3: I Montse, deixa'm intervenir, ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de Festa Major, com a mínim, d'aquests esbojarrats, que és la baixada d'Andròmines.
2: La baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys, i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa, i ha tingut molt d'èxit. És una baixada d'Andròmines també repensada. No es premia la velocitat, no és una carrera de cursa, una cursa de velocitat, es previa l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
1: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
2: Sí, destacaríem aquesta, i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem amb aquest any, i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
3: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà. Sí,
2: sí. Està en el programa, eh?
0: Digues.
2: Aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha aquestes alçades, ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa, de fet la majoria d'actuacions les tenen a França. És un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annexe del camp de futbol que tenim. Llavors l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada, hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps, una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
3: Montse, ho hem de deixar aquí ja.
1: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Avui convidats a la festa major de Sant Esteve a Rovires i ha començat per el plat fort, serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris i llevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa, sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té. Propietats antioxidants, hidratants, antibacterianes, digestives, redueix el colesterol, és beneficiosa pel fetge i els ronyons i reforça el sistema immunològic. A més, és una de les begudes més saludables en l'actualitat. Tot just conté 30 calories per cada 100 mil·lilitres, tot i que pot variar segons el gust afegit.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre municipi manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Malgrat això, la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa, recorda que l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi.
2: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa avui en Gresca un espai familiar de lleure. Serà la plaça de l'Església aquesta tarda amb una jornada farcida d'activitats. I Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical. A Tordera es podrà veure l'1 i 2 d'agost al Teatre Clavé. Escoltem algunes de les seves protagonistes.
3: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari 5 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé i al final tot el que es fa sobre un escenari és art, és màgia. Llavors jo crec que això és una paraula que ho defineix molt bé.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà el setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafa Delgado és regidor d'Ocupació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip tordarenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem aquest dijous. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment encara ens queden unes 48 hores de calor, calor marcada, xafogor, intensa, que continuarà aquí a la comarca avui i també demà. Fins tot demà encara poden pujar un palet més les temperatures. Millorarà, el sol s'imposarà amb temperatures dilluns encara força agradables, però a partir de dimarts tornarà la calor intensa.

0: Tordera continua sent el municipi del Maresme on comprar un habitatge és més econòmic. Segons les dades del balanç del mercat immobiliari del 2025, el preu mitjà se situa en els 1.741 euros per metre quadrat, molt per sota dels municipis més cars de la comarca, com Alella, on el preu arriba als 3.993 euros metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'ha registrat operacions d'habitatge protegit. En el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant el 2025 es van formalitzar més de 7.000 compravendes, un 10% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar un 11%. Pel que fa al lloguer, la situació continua tensionada. Tot i que el nombre de contractes va caure un 8% al Maresme, el preu mitjà va continuar pujant fins als 879 euros mensuals, un 3% més que l'any anterior. La regidora d'habitatge a Tordera, Jennifer Jansa, recorda que els preus del lloguer són baixos a Tordera en comparació amb la comarca. Malgrat això, l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi.
1: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim. I bé, van treure una segona línia i varen fer doncs, un acord amb el Sareb, entre l'Estat, el Sareb i la Generalitat, perquè el Sareb els cedís habitatge i solars per poder-ho posar doncs, habitatge públic i a lloguer social. Encara estan doncs, determinant quins són els habitatges que Sareb cedirà a la Generalitat i bé, estem en col·laboració directa amb ells, qualsevol informació, qualsevol cosa que nosaltres podem facilitar des de l'oficina d'habitatge ho fem i per tant estem intentant treballar per mobilitzar tot aquest parc d'habitatge buit que tenim, sobretot en mans de grans tenidors.
2: També els venen a fer màster.
0: Les dades també situen Tordera entre els municipis on augmenten els contractes de lloguer de temporada, que es van duplicar respecte al 2024, i entre aquells on es van concedir més ajuts al pagament del lloguer amb un increment de l'1%. A escala comarcal, el parc residencial continua creixent. El Maresme compta ja amb 200.000 habitatges, 517 més que l'any anterior, mentre que el nombre total d'immobles supera els 340.000. Tot i aquest increment, els indicadors continuen mostrant un mercat marcat per l'augment de preus i dificultats d'accés a l'habitatge. Així, Tordera manté el seu atractiu com a municipi amb els preus de compra més baixos de la comarca, però no escapa d'una realitat compartida amb la resta del Maresme. Una demanda elevada, un mercat dominat per l'habitatge de segona mà i un lloguer que continua encarint-se. Us expliquen també a aquesta hora que el Consell d'Infants de Tordera ha dissenyat una nova iniciativa lúdica pensada per dinamitzar el municipi aquest estiu. Sota el nom d'Engresc, aquesta tarda es posarà en marxa un nou espai de trobada per veïns i veïnes de totes les edats. La plaça de l'Església es convertirà de 5 de la tarda a 9 del vespre en l'epicentre de la diversió en diferents ambients que combinaran jocs urbans, activitats refrescants, tallers de creació manual i una festa final amb música en directe. La jornada arrencarà a les 5 amb un bloc pensat per als infants, els jocs d'aigua. A 6:45 la plaça comptarà amb una gran festa de l'escuma, una xeringada lliure, inflables d'aigua. De 6 a 7 hi haurà una activitat anomenada la Síndria Daurada, una gincana pensada per nois i noies d'entre 9 i 14 anys. Tot seguit de 7 a 9 es duran a terme tallers de manualitat infantil i de 8:45 a 8:45 hi haurà actuació en directe, un concert amb la furgoneta La Lola Band, un espectacle d'animació infantil i juvenil que combinarà petits i grans a ballar com a tancament de les activitats. Unes activitats que compten amb el suport de l'Ajuntament, hi haurà també servei d'animació durant tota la tarda.

0: Més coses, l'alumnat del campus de Pere Coti 7 de dansa es troben en la recta final de la preparació del seu nou projecte. Es tracta d'Airplay, un musical ambientat als anys 60 que explica la història d'una noia que vol presentar-se a diverses audicions de ball. Aquest projecte neix de les ganes dels mateixos alumnes en formació que demanaven poder preparar una representació de cara a l'estiu. En alguna ocasió, els i les alumnes van rebre sessions amb professionals, destacant una càrrec de Ferran Favà, reconegut per la seva trajectòria musical a Madrid com el Rei Lleó o Aladín. Representants del musical com la Emma, la Jana, la Sara i la Martina expliquen que aquestes formacions els ensenyen tècniques per poder millorar els seus papers.
1: També els venen a fer masterclass, van venir al Ferran Favà, que és un que fa musicals per Madrid, que està fent Rei León, va fer Aladín, i també ens ensenyen una miqueta com ho fan ells perquè nosaltres puguem aprendre i millorar.
0: Amb aquesta immersió han fet que els joves descobreixin que un musical va molt més enllà de veu a l'escenari. Han hagut d'aprendre a gestionar una gran quantitat d'elements. Abans d'encetar el projecte, no eren conscients com les llums, el vestuari, la perruqueria, el maquillatge i fins i tot encaixar la coreografia amb el text. Davant d'un estrena imminent, els nervis comencen a florir entre els i les participants. Les representants de l'obra expliquen què esperen del resultat final.
2: Nosaltres, per exemple, el musical té una moraleja, per així dir, i volem que aprenguin d'això també, i volem que també se sentin molt còmodes al veure'l.
1: També que els doni il·lusió de veure com podem crear un maquet musical, sinó també que estiguin orgullosos de nosaltres, sobretot els nostres familiars que ens venen a veure, que també que vegin tot l'esforç, dedicació que hem posat.
0: Per als participants ha esdevingut una experiència completament nova, ja que en aquesta ocasió han hagut de construir l'obra des de zero. L'espectacle es podrà veure sobre l'escenari del Teatre Claver els pròxims 1 i 2 d'agost. I l'Ajuntament, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions d'auxiliar de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 a l'Escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls assistencials per l'ofici de paleta. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitat d'inserció laboral.
3: Òbviament, en principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414. També poden visitar la web tordera.cat per a més detalls.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El camí cap a la nova temporada ja comença a agafar forma per al Club Futbol Tordera a l'espera de les validacions i confirmacions definitives per part de l'ens federatiu. El primer equip ja sap quins seran molt probablement els seus rivals en el nou repte de la segona catalana. Segons la distribució provisional, el conjunt tordarenc ha quedat enquadrat al grup 1 de la segona catalana. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència de conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics del futbol territorial. Els 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera en la lluita pels punts en aquest grup 1 són el Banyoles, Arbúcies, Begú, Bescanó, Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume d'Olot B, Sant Joanenc, Empuriabrava, Castelló, Roses, Esporting, Vidrarenca i Sant Gregori. Aquest encareuament assegura desplaçaments exigents i partits d'alta intensitat, incloent-hi duels de màxima proximitat, com l'enfrontament amb el Blanes o l'Esporting Vidrarenca, mentre que els desplaçaments més llargs seran per jugar contra el Roses, l'Empuriabrava, Castelló o el Sant Joanenc. Més enllà dels rivals, la planificació esportiva ja té una data marcada en vermell al calendari. L'inici oficial de la Lliga Regular està programat per al cap de setmana del 19-20 de setembre, tot i que falta per veure quin serà l'ordre dels enfrontaments un cop se sortegi el calendari definitiu. Amb l'horitzó d'aquesta data, el cos tècnic i la plantilla del Club Futbol Tordera, que encara no està tancada, disposen ara de les setmanes de pretemporada per agafar ritme de competició, integrar les noves peces i treballar amb automatismes necessaris per debutar amb garanties en aquest nou repte.

0: Obrim plana comarcal explicant que la 23a edició del Festival Arenys de Contes ha donat el tret de sortida amb sessions que es faran des d'avui fins al 26 d'agost, cada dimecres a la nit. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano. Ens amplia informació Gemma Roig.
1: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
2: Ha anat variant sempre, però sí, realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares repeteixen, cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
1: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioteca.

0: Es permet la pesca recreativa a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda i fins les 8 del matí. La pesca subaquàtica Mar Pons, a més, queda totalment prohibida. Incomplir aquesta normativa es considera una falta greu i les sancions poden arribar als 1.500 euros.
1: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
2: De moment continuem parlant de calor, però també d'aquest canvi de temps que ens arribarà aquest cap de setmana i que ens portarà un respir, un petit parèntesi en quant a calorades, perquè després, de cara a dimarts, dimecres de la setmana que ve, la temperatura tornarà a pujar de forma notable. De moment avui, situació tranquil·la, temps estable, ambient assolellat, algun núvol prim, poc important, els vents molt fluixos, variables, en predomini de la component marítima, i la situació en quant a l'estat del mar, dominada per la mar arrissada, fins i tot a marees de mar plana aquest matí. Aquesta tarda, mar arrissada, petites àrees de marejol. En general, com dèiem, una situació molt i molt tranquil·la. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors al voltant dels 34 graus cap a l'interior de la comarca, 31-32 a prop de la costa. Per tant, unes temperatures semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera que la temperatura encara pugui repuntar una miqueta més i alguna màxima situar-se cap als fregant els 35 a l'interior de la comarca i els 33 a prop de la costa. Una nova jornada marcada pel temps estable i per vents fluixos i situació marítima també molt tranquil·la. Dissabte comença a entrar vent de llevant a mesura que es reforci la tramuntana nord de la Costa Brava. Per tant, això permetrà que una massa d'aire més fresqueta comenci a arribar i, per tant, les màximes ja seran una mica més baixes. Continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com aquests últims dies. Dissabte cap al matí doncs podem tenir alguns núvols baixos, veurem fins i tot alguna nuvolada que pot descarregar mar endins, i de cara a la tarda vespre, nuvolades ja més gruixudes cap a l'interior, cap a la zona del prelitoral, on deixaran xàfecs de caire tempestuós. Aquestes precipitacions, de forma puntual, la matinada del diumenge podrien arribar també aquí a la comarca, sobretot a la meitat sud del Maresme. De cara a la tarda del diumenge, doncs no descartem també algun xàfec, en aquest cas cap al centre i nord de la comarca, mentre que les temperatures diumenge aquí sí que baixaran ja de forma clara. Totes elles, totes les màximes per sota dels 30 graus, cosa que feia moltes setmanes des de, podríem dir que des de la recta final del juny, que no passava. Per tant, tindrem un clar descens de les temperatures. Aquest descens es mantindrà també dilluns. Per cert, que dilluns de matinada no descartem algun xàfec puntual arran de mar, després es retiraran i acabarem tenint un dilluns bàsicament assolellat. I com ja hem dit, a partir de dimarts tornen a pujar les temperatures.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: És moment de fer memòria, de recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Avui ens situem a la setmana del 20 al 26 de juliol. Fa un any, el 2025, un estudi revelava grans desigualtats en el temps d'espera mèdica segons l'hospital de referència. Un pacient de l'Alt Maresme esperava fins a 10 mesos per un especialista, mentre que un pacient de Badalona només 24 dies. Fa un any també s'estrenaven nous canviadors per a nadons en espais municipals de Tordera. Els canviadors estaven situats tant en lavabos d'homes com de dones. Segons la regidora d'Igualtat, Toni García, eren petits passos cap a una societat més igualitària.
1: Al final el papà també fa el canvi de bolquets. Llavors, si tu estàs en un espai públic, pues, que el papà se'l pugui portar al seu lavabo i tenir el seu canviador fa que les dones no sempre siguin els que tinguin que anar, perquè al final si el canviador només està en el lavabo de dones, pues, sempre anirà la dona perquè l'home no entrarà en aquest lavabo. Llavors, d'aquesta manera anem fent que una societat més igualitària.
0: La policia local de Tordera l'any 2021 havia imposat més de 627 sancions contra incívics durant el primer mig any. Moltes d'elles s'havien detectat gràcies a l'ús de càmeres de seguretat instal·lades en illes de contenidors. Ho explicava fa 5 anys la regidora de Civisme, Nàdia Cantero.
2: Realment no és una cosa que ens agradi fer, però hem vist...

0: en aquestes illes de contenidors, per exemple, en la que usuaris que reiteradament cometien infraccions, a la que els hi ha arribat una sanció, automàticament ho han deixat de fer. Per tant, al final el resultat ha sigut bo, ha sigut positiu.
1: Fa 5 anys us explicàvem també que el centre de tots de Tordera duplicava la demanda degut a la pandèmia de la Covid. Aquell any 2021 el rebost de tots estava tenint un total de 160 famílies, el doble que el 2019. Així detallava la situació aquell moment el coordinador del centre, Manel Salvador.
2: Els usuaris que tenim aquest any respecte a l'any passat en plena pandèmia han baixat una miqueta. Respecte a l'any 2019, abans de pandèmia, estem ara mateix al doble d'usuaris, amb 160, i el pic de l'any passat va ser de 240-250, o sigui, estàvem al triple.
1: Ens situem a l'any 2016, fa 10 anys, l'Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona arribaven a un acord per millorar els accessos a les urbanitzacions de Niàgara Park i Les Ferreres. L'alcalde Joan Carles García explicava alguna d'aquestes actuacions.
3: La que estem treballant i que a mig termini es començarà a fer el projecte és un giratori a l'accés a Les Ferreres, a Ursavinyà, al cementiri de l'Estany, per tant, un lloc de molta activitat que més ha de servir perquè els diumenges els cotxes que aparquen al mercat puguin anar a fer la volta i estalviant-se alguns dels girs perillosos que estan fent, doncs que aquesta proposta es posi ja en calendari de la Diputació. Cal explicar aquesta carretera és de la Diputació de Barcelona i per tant la posa en calendari. El que vam acordar ahir és que sí que es posava en calendari, que és una obra que podrà dur-se a terme d'aquí uns 18 mesos aproximadament, per tant estem parlant d'un any i mig, de redacció de projecte, d'exposició pública, de licitació de l'obra, tot el tràmit administratiu, perquè l'obra es pugui començar, ja insisteixo, cap a finals del 2017, a mitjans del 2018, per tant estem parlant a llarg termini. Però era important fer el que hem fet ara, que és posar les bases perquè sigui possible, perquè al final les coses han de seguir aquest tràmit administratiu que és obligatori.
1: Fa 10 anys també era notícia els treballadors de la Nilstar de Blanes que impulsaven una manifestació en contra dels acomiadaments a l'empresa. Nosaltres parlàvem aleshores amb el tordarenc i treballador de la fàbrica, Salvador Agell, que havia explicat per la nostra emissora com s'havia arribat a aquella situació.
4: Aquesta situació s'ha arribat a través de 4 eres que hem tingut des de que la nova direcció que ens va comprar, que és una empresa inversora de Barcelona, resulta que ja ens semblava que només anaven amb l'idea dels terrenys i s'està comprovant que aquesta és l'idea. Perquè és clar que aquests terrenys valen a preu de diamants perquè Blanes no té punt de créixer, això està clar. I bueno, durant aquests 3 anys que ens han comprat, pues han anat fent al principi, mentre hi havia la direcció antiga, pues esclar, la producció anava bé, anaven tirant endavant, vam dir que els hi demostraríem que la fàbrica podia ser rentable, els hi varen demostrar, però com que no era la idea que tenien ells, pues què varen fer? Entre jubilacions i d'allò van anar acomiadant tot el que és la part tècnica de jefes i això, que sabien com anava, diguéssim, el que és l'empresa.
1: Anem cap al 2011, fa 15 anys, el conseller d'Interior, aleshores de la Generalitat, Felip Puig, anunciava la prohibició de la prostitució a les carreteres. Tordera era un dels municipis més perjudicats per aquella pràctica. Des de l'Ajuntament havien rebut l'anunci positivament, ja que l'ordenança de civisme impulsada feia temps no resultava massa efectiva. Així ho explicava el regidor adjunt a l'alcaldia, Josep Llorenç.
5: Des del nostre punt de vista, és una nova eina que es posa sobre la taula per poder resoldre aquest problema. Nosaltres, com bé deies, l'havíem denunciat en diverses ocasions perquè ens provoca, doncs, des de problemes veïnals, que probablement són els que més directament doncs ens arriben i són les queixes que més se'ns posen sobre la taula, però fins i tot d'altres problemes que també havíem denunciat, com de seguretat a l'hora de conduir, etc. Per tant, és una nova eina. les que hi havia fins ara no eren suficients, perquè nosaltres doncs, hem buscat a través d'ordenances, a través de multar clients, a través de multar les pròpies prostitutes, doncs, intentar solventar el problema que teníem, i la veritat és que no, aquestes eines no eren efectives, no ens n'hem sortit, i per tant doncs, ara se'ns posa sobre la taula una nova possibilitat. Esperem que sigui efectiva. En tot cas, d'entrada entenem que és una proposta positiva, perquè ens dona un mitjà més per intentar resoldre un problema que fins ara no hem sigut capaços de resoldre ni nosaltres ni les altres administracions.
1: Aquell any també explicàvem que el tordarenc Joan Isern, president del Club Filatèlic Tordera, havia sent nomenat nou president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques. Isern es mostrava molt content amb el nou càrrec i assegurava que no era una feina fàcil.
6: Content, molt. És un càrrec molt important per la filatèlia, per mi, sobretot per mi, que sóc un filatèlic de base i de molts anys, tota la meva vida he estat col·leccionant segells. Ser el nou president de la Federació Catalana per mi m'omple d'orgull. Ara, el tema és que la tasca és complicada, difícil. El que passa que tinc uns companys fantàstics i em sembla que ho podrem portar a bon terme. Però acostar-me en els antics presidents que ens han deixat abans que jo accedís a la presidència serà molt difícil, perquè el llistó està molt alt. Catalunya continua sent la capital de totes les federacions regionals que hi ha a Espanya, amb número de societats filatèliques. En tenim 38 i estem en hores baixes. Anem fent alguna de nova i ens en va plegant alguna, però tenim 38 societats filatèliques arreu de Catalunya. Des de Lleida, Tarragona, Girona i la província de Barcelona tenim 38 societats, són moltes societats. Llavors, tenir contents a tothom també és una mica complicat. Però tenim una bona junta i intentarem arribar a bon port.
1: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Com sempre, fem memòria recordant fets, notícies que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Com sempre, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també a l'arxiu sonor d'aquesta casa. Gràcies per la seva atenció. Tornem la setmana vinent.

0: Arribem al punt de pràcticament 2:15 del matí, després de les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui, d'un dia 23 de juliol. Anem a repassar, però, les informacions d'avui. Començarem, com sempre, repassant les portades dels diaris. A continuació tindrem una píndola d'opinió, informació de servei, repassant doncs, tot el que cal saber del dia d'avui, i completarem aquesta revista de l'informatiu d'avui dijous, repassant música amb les efemèrides musicals. A les vies de so, l'Eix Cavaller, us parlen amb Pau Serrano, la Tanit Sabater i un servidor, Albert Sabater. Comencem amb la premsa del dia. Comencem donant un cop d'ull als diaris catalans de la premsa generalista. Bon dia, Tanit.
1: Bon dia. L'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units poder enriquir urani. El pacte rep crítiques internes i també Israel per por que el Regne Saudita desenvolupi amb armes nuclears. D'imatge del dia tenim la verema més primerenca. El Parlament aprova l'informe sobre el DGALI, que consta d'anys d'irregularitats. La CE recorda als tribunals espanyols que hauran d'aplicar l'amnistia.
0: Completem aquesta portada amb dos apunts més, que parla de l'esvoranc. Diu, un esvoranc a les obres de l'R2 engoleix una grua i més maquinària. A part de la imatge de la verena, que es fa de nit i enmig doncs, en presència de maquinària, trobem una altra imatge, i és que troben mort a París l'home que reclutava noies per a Epstein a Barcelona. Més portades de premsa generalista. Estàvem amb l'Ara, saltem a La Vanguardia.
1: La Comissió Europea avisa als tribunals espanyols que han d'atacar l'amnistia. Brussel·les respon a la denúncia de Puigdemont perquè s'apliqui la sentència europea i assenyala que pot sancionar un estat membre. Cau una banda que venia armes al crim organitzat. Les noves prohibicions del tabac revolten la restauració i un model d'OpenAI s'escapa i ataca una altra plataforma. De La Vanguardia saltem al periòdico, diu, la Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis. Un projecte europeu assaja al Moianès la tala selectiva d'arbres per frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. El Louvre reobre la sala del robatori, la Galeria Apolo, escenari d'una espectacular sustracció de joies de la corona de l'octubre de 2025, torna a rebre el públic, tot i que se sense vitrines. PSOE i Sumar pacten una pròrroga de lloguers fins al 2028 en el nou decret d'habitatge. Seguim amb el punt avui, diu, la innovació pren la paraula del Montsià. La riquesa i l'equilibri de la comarca més meridional venen marcats per una economia molt diversa i recerca aplicada intensa. Xarxes per pescar menors d'edat. França prohibeix les xarxes socials per sota dels 15 anys i els adults ens anem apuntant a la desconnexió digital.
0: Hem repassat les portades de la premsa generalista catalana. Anem ara cap a Madrid a repassar més portades.
1: Comencem amb El Mundo, diu, el govern va rescatar Plus Ultra. Feijó promet una neteja total i una reconstrucció nacional. Zelensky calma la ira del carrer amb un general més tecnològic. Seguim amb l'ABC, diu, la Moncloa ordena protegir Zapatero perquè no arrossegui el govern. Feijó promet netejar a fons la corrupció del senyor X. Acabem amb El País, diu, PP i Vox aproven per primera vegada una llei de prioritat nacional. La intel·ligència artificial s'escapa del laboratori i provoca un atac inèdit. La teràpia de l'Anna inclou una situació extrema en un barranc.
0: A les portades de l'ABC i del Mundo veiem la imatge de Feijóo en un míting ahir, mentre que el País mostra en portada les més de 32.000 hectàrees arrasades. Completem així la premsa generalista. Anem ara a repassar la premsa esportiva i econòmica d'avui. Deixant el Mundial enrere, tenim avui varietat de titulars a les portades. Pau Serrano, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Comencem amb el Marca, que parla sobre el Tour de França i diu: guanyar el cinquè Tour significaria molt per mi, referint-se a Pogacar, dient: el maillot groc segueix assegurant rècords a un ritme vertiginós. La carrera esportiva no dura tant com sembla. S'ha d'aprofitar fins al final, diu Pogacar. Seguim amb l'esport, que diu: cracs d'or. Covarsit, el millor jugador jove del Mundial, dispara la seva cotització. El seu preu de mercat ja és de 100 milions. També ens diu Lamine Yamal: el davanter trenca rècords. És el primer jugador que trenca la barrera dels 200 quilos de valorització. Seguim amb el Mundo Deportivo, que fica: només hi ha 3 d'Espanya en l'11 de la FIFA. El seu titular és: pressió i vertigen. Adeyemi s'uneix a Gordon per oferir el que Flick volia per la davantera del Barça. Més velocitat i seny en la recuperació. L'alemany, que avui es farà oficial, i l'anglès donaran al tècnic més recursos per enfrontar l'atac sense perdre amenaça. Ens diu: debat per Rodri. El jugador estaria disposat a fitxar pel Madrid, però el club no pensa en ell. Algunes veus dins de l'entitat, en canvi, creuen que és el moment per afrontar una operació de 60 milions. Mourinho prefereix un altre mig.
0: Repassades els titulars de la premsa esportiva, ho completem amb els diaris econòmics, que també repassem en el dia d'avui. Diaris que, evidentment, ens parlen de l'actualitat del dia i que repassem a continuació. Cinco Días diu que un impagament de 6 milions posa a Olaluz al límit de la inhabilitació. Transició aflora un deute superior a 4 milions amb la distribuïdora d'Endesa. L'Economista destaca que el petroli puja un 30% al juliol i amenaça amb més inflació. L'escalada del conflicte a l'Iran pressiona el Banc Central Europeu, tot i que avui mantindrà els tipus d'interès. I acabem la nostra visita al quiosc amb la darrera de les portades de la premsa econòmica. Expansión, amb imatge de la seva presidenta, parla del Banc de Santander, parla de benefici rècord pel dinamisme comercial. L'entitat va guanyar en el primer semestre 7.300 milions, un 15% més. Arribem així a 2:15 de 11 del matí, fem una pausa musical, tornarem amb un article d'opinió.

0: 3 minuts i arribem a 3 quarts d'11 del matí. Seguim endavant amb més seccions.
1: Ara escoltarem la píndola d'opinió de Carlos Andreu, titulada Inversible Amnistia.
2: Bon dia, Tordera. La lluita política té els seus guanyadors i perdedors, i, com també passa en el futbol, no sempre els perdedors accepten esportivament la derrota. És el que ha passat amb les sentències del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia. No tothom accepta el resultat i vol la revenja. L'europarlamentari i membre del nucli dirigent de Vox, Jorge Buxadé, ha declarat que l'ordre constitucional no pot quedar en mans de tribunals estrangers i ha reptat el Partit Popular proposant la reversió de la llei d'amnistia durant la propera legislatura. I qui sap si aquesta podria ser una de les condicions de Vox per la investidura de Feijóo. Vox està en un moment dolç i és un imant que atreu a l'espanyol emprenyat, com diria l'Enric Juliana. Jorge Buxadé ha estat vinculat a Falange Espanyola de les Fonts, Falange Espanyola Autèntica i el Partit Popular abans d'entrar a Vox. És advocat de l'Estat i ha treballat a diversos bufets d'advocats. Per això sembla mentida que un jurista de prestigi com ell no sàpiga que tota amnistia és irreversible i els seus efectes també ho són. I també sembla mentida que digui que el Tribunal de Luxemburg és un tribunal estranger i no sàpiga que, gràcies a Déu, avui forma part del sistema judicial espanyol. Què passarà? No ho sabem. Només sabem que la política, a diferència dels tribunals, no dicta sentències definitives. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
1: Moltes gràcies, Carles. Seguim amb una mica de música.

0: 12 minuts i arribem a les 11 del matí d'avui dijous 26 de juliol, 23 de juliol del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 28 graus centígrads, l'humitat relativa del 50% i el vent bufa amb 11 km per hora. Per avui esperem una màxima de 31 graus. Anem a conèixer més coses del dia d'avui. Pau, per exemple, quin dia mundial es celebra?
1: Avui es celebra el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins, promogut originàriament per la Comissió Balenera Internacional el 1986 per protegir aquests cetacis i conscienciar sobre la conservació dels oceans. També es commemora el Dia Mundial de la Síndrome de Sjögren.
0: Seguim amb el santoral, Tanit.
2: Avui és Santa Brígida de Suècia, patrona d'Europa. Com a dada curiosa, després de tenir 8 fills i va quedar viuda, va decidir viatjar per tota Europa i Terra Santa a l'edat mitjana, fent de negociadora i consellera de papes i reis, dictant les seves famoses visions i revelacions.
0: Anem a repassar els aniversaris també d'avui.
1: Avui fa anys Daniel Radcliffe, l'actor britànic universalment conegut per encarnar Harry Potter. També fa anys l'actor Woody Harrelson.
0: I també val a dir-ho, fa aniversari la presentadora d'aquesta casa de l'Àrea Equí, la Rosa Maria Ruscalleda. Per tant, si la voleu felicitar, ho podeu fer durant el programa que començarà d'aquí pocs minuts. Anem amb més coses a conèixer. Anem amb els comptes enrere. Tanit.
2: Per l'eclipse solar, el dia 12 d'agost, falten exactament 20 dies. I per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, queden 32.
0: Anem a repassar el temps per avui.
1: Avui és temps d'estiu assolellat i càlid, amb màximes al voltant de 28 graus i 29, i brises marines de tarda. Demà, continuïtat del temps estable. Cel predominantment serè i temperatures suaus a la nit, uns 19 graus.
0: Anem amb la notícia curiosa de la jornada, Tanit.
2: Sabies que els cans de les balenes blaves poden viatjar centenars de quilòmetres sota l'aigua? A més, quan mor de manera natural, el cos d'una balena, que s'esfon del fons marí, serveix d'aliment i ecosistema per a desenes d'espècies durant més de 50 anys.
0: Anem a l'hort. Obrim primer tot una dita popular, després ens expliques, Pau, què es pot recollir o què es pot plantar.
1: Per juliol, amb la calor, la feina fa suor. O el juliol, ni dona ni cargol. I per recollir és el moment àglid de la collita de tomàquets, carbassons, pebrots i albergínies. Per plantar o sembrar és una bona època per sembrar escaroles i enciams de tardor, així com la mongeta tendra de mata baixa.
0: Anem a repassar la farmàcia de guàrdia aquesta setmana.
2: Serà la farmàcia Pérez Martra, a Sant Pere.
0: On hi ha recollida de voluminosos, Pau?
1: Al Centre Vila, trucant prèviament al 937653151 o enviant un WhatsApp al 615392146.
0: Com ja sabeu, fa dies que el riu està sec, saltem directament a les efemèrides d'un dia com el d'avui. De fa 10 anys, què passava, Tanit?
2: S'obria el primer tram de la ruta Tordera, la via verda que resseguiria tot el riu de Tordera.
0: I Pau, fa 5 anys, què passava?
1: L'Ajuntament reprenà el control a peu de carrer sobre el reciclatge.
0: I fa un any?
2: Tordera estava en situació d'alerta per les prediccions de possibles episodis d'acumulació d'aigua i intenses pluges.
0: Anem a veure què podem veure a la web i a les xarxes de la ràdio.
1: A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera escolta l'entrevista amb el regidor Salvador Giral valorant la crisi de l'aigua.
0: I acabem amb una frase cèlebre.
2: La millor manera de predir el futur és crear-lo, d'Abraham Lincoln.

0: Menys de 5 minuts i arribarem a les 11 del matí. Intentarem colar dues efemèrides musicals d'un dia com el d'avui, en un 23 de juliol, què passava a la història de la música. Comencem amb una de Portugal, Pau.
1: Neix Amália Rodrigues a Lisboa, Portugal. Cantant de fado, està considerada com la màxima representant del gènere. La referència ineludible en el mirall que es miren tots i totes les vocalistes que s'endinsen en aquesta música candenciosa i trista.

0: A ritme de fado, pràcticament ens acomiadem amb una darrera referència musical que servirà per acomiadar-nos.
1: En un dia com el d'avui de 2011, van trobar morta a la seva casa de Londres Amy Winehouse, degut a la seva gran quantitat d'alcohol que havia ingerit. Era la gran esperança del soul.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
3: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
2: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit, també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant, i volíem dir, el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremades precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, salutacions. Avui 23 de juliol. Molt bon dia a tothom. Són pràcticament 6 minuts que sempre ens ha de trepitjar l'hora que tenim per davant, que passen de les 11. Obrim les portes, obrim l'estona d'aquest magazín de l'Àrea aquí amb vosaltres i esperem que siguin unes hores plenes d'informació, de música, d'entrevistes, bon humor i sobretot, com no me canso de repetir-los, de molta companyia. Cada matí és una nova oportunitat per començar de zero, zero, zero, zero, per descobrir alguna cosa nova, per regalar un somriure, simplement per gaudir d'aquests petits moments que fan el gran dia. L'estiu continua regalant-nos dies de sol, de massa sol. Pobles plens de vida, places que tornen a omplir-se de converses i terrasses on les històries es comparteixen sense presses. I nosaltres volem formar-ne part aquest matí, entrant a casa vostra, en el cotxe, a la feina o allà on estigueu escoltant. Avui us portarem les notícies més destacades de casa nostra, d'Espanya i del món. Comentarem l'actualitat amb la nostra tertúlia, compartirem bona música, tindrem moments per somriure, com sempre, alguna sorpresa que esperem que us faci el matí una mica més agradable. I avui, sí que ho permeteu, també és el dia especial per a qui us parla, servidora. La Rosa Maria. Diu la Rosa Maria de la ràdio, però bé, jo em dic Rosa Maria Ruscallet i Torra. És a dir, tinc un parentesc amb la cuinera, la Carme Ruscalleda, sí. I també tinc un parentesc amb l'antic president, el senyor Torra.
1: Sí.
0: Però aquí, que a veure, trateu-me bé.
2: A veure, perdona.
0: Podem... Bon dia, Mali.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Bon dia, Toni.
2: Un fany, que volem felicitar.
0: Moltes gràcies. Doncs bé, sí, avui doncs faig uns quants anys més. Sí que contenta.
3: Un mes.
2: Els altres ja les tenies,
0: Estaven
2: ja acumulats amb el pot. Ara avui és un que suma.
0: És un que suma, sí. Bé, és un que suma i que potser en el decurs de la meva vida, en el decurs d'aquests anys que no us agrada que digui passats, però sí que sempre he tingut la intriga de dir, podré seguir, continuar fent ràdio?
2: Sí, podré seguir? Sí,
0: perquè
2: sí,
0: aleshores, com tens per davant un càncer, les preguntes et venen moltes al cap. I bé, jo sí que una cosa, que a banda de tots els meus estimats de la família, de totes vosaltres, doncs sempre és allò que la meva afició, he tingut que renunciar a moltes coses importants, però primer sempre per mi ha sigut la ràdio, per damunt de tot. No sé per què. Vull dir, potser perquè el meu avi era, doncs, el botxil del poble i anava, doncs, a dir les notícies de carrer a carrer. Bé, d'aquí que potser m'ha vist l'arrel des d'això.
2: Segur.
0: Avi Joan, des d'allà on t'estiguis, t'estimo, de veritat que sí. Tenim una trucada, me diu, encara no acabo de fer la presentació, Martí, Martí és el que mana, perquè està a l'altre costat del fil telefònic, i bé, tenim aquesta trucada. Benvinguda, bon dia.
4: Hola, bon dia, feina de la ràdio.
0: Ai, quineta, per favor, quina il·lusió, no?
5: Molt bé, molt bé.
4: Moltes felicitats.
0: Gràcies.
4: Que puguis estar amb nosaltres forces anys.
5: I tant.
4: I estar a l'emissora.
0: Amb la teva companyia.
4: Amb la companyia tens aquí sempre.
0: Molt bé, moltes gràcies, Quimet. M'agrada tant aquesta abraçada que t'envio radiofònica. I que bé, doncs...
4: Jo te l'envio molt forta.
0: Amb molta estima, Quimeta. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Quimeta. I si avui m'ho permeteu, doncs bé, torno a continuar amb una mica emocionada per qui us parla. Els aniversaris no serveixen per comptar anys, serveixen per donar les gràcies. Gràcies a tots, companys de les tertúlies, a vosaltres i els que ens acompanyen fent aquest magazín. Gràcies a la família, com no als amics, com tots vosaltres, gent de ràdio, que realment doncs sempre us he sentit com a companys, companys de ràdio, però companys, i molt especialment a vosaltres, els oients, com la Quimeta. Gràcies, Quimeta. Gràcies, Conxita, aquesta persona que doncs em va fer arribar a casa aquestes flors aquests ous boníssims i que feu possible que cada matí aquest programa tingui sentit. Compartir aquest dia amb tots vosaltres és, sens dubte, un dels millors regals. Per tant, prepareu-vos el cafè. M'agradaria convidar-vos a tots, de veritat, eh? Poseu-vos còmodes i acompanyeu-nos. Acompanyem-nos, tu que ens escoltes, des de casa teva, des d'on t'estiguis, i jo des d'aquí a la ràdio, perquè durant les pròximes hores us informarem, com sempre, intentarem entretenir-vos, fer-vos companyia amb una mica, doncs, de coquet en l'estómac, de veritat que sí, i comença una nova edició del nostre magazín. Benvinguts. I gràcies, de tot cor, per ser-hi un dia més. Bon dia.

0: Bon dia, molt bon dia. Sabíeu que avui, el 23 de juliol, mira que m'ha agradat aquesta curiositat al calendari, perquè és el Dia Mundial del Gelat de Vainilla.
1: Oh,
0: ni més ni menys.
2: I mira que és bo, eh?
0: Mm, sí.
2: És boníssim,
0: bueno,
2: eh?
0: Bueno, què? Que esteu fent el pilot ara perquè es convidim un gelat de vainilla?
3: No. És que realment és, no.
0: És bo.
3: I si li poses, perdoni, perquè... si li poses un cafè,
2: i,
3: no, o poses ara? La bola amb un cafè...
2: Sí, això li diuen un rus.
3: Sí.
2: Això li diuen un rus.
3: Jo ho he fet i està boníssim.
2: Si tu demanes un rus en un lloc que en sàpiguen de gelateria, sí, això te'n fica en una
3: bola... Amb una bola de vainilla.
2: Sí,
0: ja, no
2: li
0: provem mai. I cafè. Bueno,
2: i
0: un, a mi m'agrada
3: un whisky. I un
0: valencianer.
3: Bueno, també pots posar-li. Amb això no hi ha problema.
2: Com es diu això, que ara no
0: me'n recordo. I un valencianet.
3: Un ice coffee.
0: A mi no m'agrada un valencianet.
4: Suc de taronja amb,
3: no,
4: amb gelat
3: taronja
4: de llimona.
3: No, jo no vull amb gelats, no, no. Bueno, cada un que vegi el que vulgui, evidentment.
0: Bé, esteu convidats amb un gelat de vainilla.
3: Vale.
0: Molt
2: bé.
0: Doncs bé, Catalunya alerta per calor extrem a 23 comarques.
3: Està bé.
0: Aquest Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquest avís vermell per temperatures molt altes que afectaran bona part del territori entre, doncs, el dia d'avui i demà. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment per infants, gent gran i persones vulnerables. Bé, també tenim un tema polític en el que el PSC i ERC i Comuns voten a favor d'un informe que lamenta la falta d'autocrítica dels governs que han gestionat l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Anem malament, perquè l'atenció, principalment, a aquestes persones que comencen a pujar, que comencen a viure, que comencen a agafar referent dels seus pares, de les persones que tenen, doncs, que tenen una certa informació, tenen un estatus més en l'aire, anem malament si no saben gestionar-ho. Escoltem-ho.
5: Un sistema desbordat i sense cap tipus d'autocrítica per part de tots els equips al capdavant del Departament de Drets Socials. Són dues de les conclusions de la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la DGAIA.
6: Col·lapsat des de les retallades.
5: La crisi de model ve d'abans de l'arribada de més menors estrangers al 2018. Les retallades de l'etapa convergent, diu l'informe, van destruir un centenar de places del sistema. Després no hi van ajudar ni el 155 ni la pandèmia, que van fer que s'abusés dels contractes d'emergència.
6: Externalitzacions excessives.
5: Durant dècades s'ha perpetuat un model en què només el 5% de les places són de gestió pública. De fet, 150 dels 157 centres residencials més habituals estan externalitzats en entitats privades. I això no ho han canviat ni governs d'esquerra, ni socialistes, ni convergents. Els equips educatius, en tots aquests recursos, segueixen treballant amb sobrecàrrega. Rotació massa elevada, bretxa salarial del 36% respecte als públics, o ràtios excessives.
6: Cobraments de prestacions indegudes.
5: Es constata que l'augment de menors atesos no ha anat acompanyat d'un reforç suficient de la DGAIA. Sistemes informàtics obsolets, deficiències en la prestació d'extutelats,

0: Bé, alerta per calor, hem comentat, a PSCR i també aquesta crida per l'adolescència i també la infància, i bé, la desaparició de la carretera nacional 2 al Maresme i la seva transformació en un passeig urbà ja està en marxa. Aquest hivern està previst que comencin les obres de pacificació, el seu pas per Mataró i la construcció alhora del tram corresponent al carril bici. La capital del Maresme, el nou projecte està més avançat, és el punt d'inici d'una transformació radical que, un cop complementada, afectarà 40 quilòmetres de litoral amb un passeig per vianants i un carril bici des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Escoltem.
1: Nacional 2 al Maresme deixarà de ser una carretera per convertir-se en una avinguda urbana. Una transformació que la Generalitat assegura que començarà l'any que ve, després de dècades d'anuncis i ajornaments. Perquè la Nacional 2 deixi de ser una via ràpida, el trànsit de pas s'haurà de desviar cap a la C32. Per això, el projecte també inclou nous accessos a l'autopista, a Tallà, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Calella.
2: Els projectes estan pràcticament finalitzats, tenim els recursos econòmics per part del Ministeri, a més amb una planificació que si no s'esgoten any rere any els hauríem de retornar, per tant, està tot a punt perquè això sigui una realitat.
1: Una de les obres més ambicioses serà la pacificació de la Nacional 2 a Mataró. En el tram central de la ciutat serà l'únic lloc on es mantindran dos carrils per sentit en la banda mar per la densitat del trànsit. La resta tindrà un únic carril per sentit i això permetrà guanyar espai amb voreres més amples per al transport públic i amb un carril bici segregat en tot el recorregut.
3: El que hem fet és complir amb els objectius de la pacificació. En alguns casos sí que hem pogut reduir en alguns trams el nombre de carrils, però alhora ho fem no estrangulant l'accés a una part importantíssima de la nostra ciutat essencial com és el centre.
1: El projecte també preveu passos elevats per facilitar l'accés a les estacions de tren i aparcaments tancats per a bicicletes. L'objectiu és que la C32 absorbeixi el trànsit de pas i que la Nacional 2 deixi de ser una barrera entre els municipis i el mar per convertir-se en un carrer més de les poblacions del Maresme.
0: L'eclipsi total del 12 d'agost és un fenomen astronòmic excepcional que convida a fixar la mirada en el sol d'una manera que habitualment no ho faríem. Però no ho podem fer a ull nu. Ens hem de protegir de possibles lesions oculars amb unes ulleres especials a la alerta i no comprar les ulleres si no s'identifiquen les dades de fabricant, no importador, no incorporen instruccions d'ús ni advertències de seguretat, no indiquen caducitat o període de vida útil. Escoltem l'Alfred Rodríguez Pigó.
4: El plat fort serà la...
5: De curiositat, una mica de por, viure un eclipsi total de sol com el que tindrem a Catalunya el 12 d'agost ens permetrà experimentar un seguit d'emocions que potser no es repetiran a la nostra vida. Una hora abans de la totalitat, quan el sol encara sembli normal, notareu una mena de fred a la pell. I és que el sol ja està més tapat i ens arriba menys radiació calorífica i això fa baixar la temperatura. Un parell o tres de minuts abans de la totalitat, primera sorpresa, veureu llunes del terra. És el sol que es projecta per tot arreu. Un minut abans de la
4: eclipsi de sol
5: totalitat, serà evident que el sol li està passant alguna cosa. Alerta, no el podeu mirar perquè podria fer-vos mal als ulls. Però tenim les ulleres homologades que ens permetran veure les perles de Bailey, que són els rajos solars quan travessen les valls dels cràters lunars. I just abans de la totalitat, amb les ulleres, veureu l'anell de diamant, l'últim raig de sol abans que es faci de nit. Us podeu treure les ulleres, ja som a la totalitat. Veureu que els gossos es posen a bordar, els ocells deixen de volar, mirareu el cel, hi haurà estrelles, veureu Venus, molt espectacular, el sol que tindrà la seva corona que es veurà i serà visible. I al vostre voltant veureu que allà al fons encara fa sol. Llavors, sobtadament, la foscor marxarà de cop. Us torneu a posar les ulleres protectores i veureu una altra vegada l'anell de diamant i després les perles de Bailey. La llum tornarà i el final d'aquesta experiència d'eclipsi total de sol serà una magnífica posta de sol.
0: Illa compareix al Parlament per explicar el relleu a la Conselleria de Drets Humans. Tant ERC com els consums li han reclamat en les últimes hores que els canvis vagin més enllà del relleu d'una consellera. Escoltem les breus paraules que hem pogut recuperar.
6: El president ha enfilat cap a l'hemicicle amb el nou conseller, educador social, d'àmplia trajectòria política, ha dit, i número 2 fins ara del departament, perquè un dels criteris que diu Illa que ha tingut en compte és l'estabilitat.
7: Una cosa és ser flexible i una altra cosa és donar batzegades. Batzegades al meu govern, poques. Hi ha un rumb que va, hi ha una direcció que va ara, i per tant he apostat, sí, per l'estabilitat.
6: Però les seves explicacions no han convençut ni els socis d'investidura ni l'oposició.

0: posició. Diuen que calia una remodelació a fons de l'executiu, que ella ha desaprofitat. Més ara, quan tenen pressupostos per esgotar la legislatura.
1: Nosaltres li hem facilitat l'eina. Ara els toca fer-la servir a vostès amb eficàcia i diligència. El dubte és si tenen les persones més adequades per fer-ho.
2: No ha fet una remodelació profunda, no hi ha canvi de rumb i vostè, president, pot anar fent canvis per fascicles, si vol, però l'únic que aconseguirà és l'agonia d'un govern que està esgotat.
3: Perquè el seu govern fa aigües per tot arreu. Fa aigües a salut, fa aigües a educació, fa aigües a la Renfe.
0: Més dures han estat les crítiques pel moment triat per al relleu, justament ara quan s'ha conegut l'informe sobre l'escàndol de la DGAIA.
4: La protecció de los niños y de los jóvenes más vulnerables de nuestra sociedad no se aborda con parches, ni con relevos cosméticos, ni con dimisiones enlatadas a mitad de la legislatura.
5: Es decir, que su modelo de la prosperitat compartida i del govern de tothom, en realitat és el model del desastre social.
6: Perquè el seu govern no és capaç de resoldre ni un sol problema.
0: Ella diu que el canvi s'ha fet a final de curs, just abans del viatge oficial al Vietnam. Però li han molestat especialment alguns consells, com el dels comuns, partidaris de dividir la Conselleria d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica.
7: És un error polític. I és, també ho dic, humanament inabarcable que els principals reptes de que té el país ara mateix estiguin sota el mateix paraigua.
8: Tothom té la força que té. A mi no em marca el pas ningú. No ho dic molt seriament a tothom.
0: El to alliçonador d'Illa en el torn de rèplica no ha agradat als grups, sobretot Junts, que en un dels moments més tensos li ha exigit menys renyar i més liderar.
9: Cau una organització liderada per un pres de quatre camins que vestia d'armes a grups criminals. Déu-n'hi-do, que ens sentim aquest titular, no sé vosaltres, companys, Toni, Meli, Angie i Antònia, com pot ser que no els detinguin més controlats? Jo me quedo bocabadada. Amb aquesta operació s'han fet 9 detencions, s'han localitzat més de 40 armes i un llenç de coets i abundant munició, per favor. I això estava acabat de gestionar per la filla i la dona d'aquest pres. Escoltem, per favor.
10: Des d'una cel·la de la presó de Quatre Camins, el líder de l'organització, un home de 37 anys que hi compleix condemna des del 2009 per homicidi, coordinava operacions de compravenda de tota mena d'armes i munició. Es comunicava pràcticament a temps real amb compradors i proveïdors i amb els altres membres de l'entramat. El nucli dur, la seva dona i la seva filla gran, des d'una casa ocupada al Pla del Penedès.
11: La filla gran era l'encarregada de la part de màrqueting. Ella feia la promoció de les armes. Feia els vídeos manipulant les armes, explicant quines característiques tenia. El pare és el que quan algú demanava si tenia alguna arma disponible, doncs enviava aquests vídeos fets a casa.
10: I la mare era qui feia les entregues, amb els fills petits al cotxe i a plena llum del dia en zones comercials o aparcaments de supermercats. Tenien armes en estoc, que guardaven el maletí d'un cotxe que aparcaven al carrer o com a brokers aconseguint per encàrrec les armes menys habituals.
11: Han traficat amb armes curtes, amb armes llargues, armes de guerra com AK-47 i AR-15, llançacoets i granades. I també una cosa bastant singular són els bastons escopeta artesanals. És un element que de fora té l'aparença doncs, d'un bastó de fusta, com el que pot portar qualsevol persona que el necessiti, però al seu interior té allotjat un mecanisme capaç d'efectuar un tret.
10: La descoberta d'aquest entramat sorgeix d'una investigació prèvia, on van veure que eren ells qui subministraven les armes a un grup juvenil violent. I és que els destinataris eren organitzacions criminals que operen a Catalunya, que amb aquest cop s'espera que redueixin la seva activitat, almenys fins trobar nous proveïdors.
9: I bé, acabem amb aquesta notícia, mort el baixista d'Antònia Font i membre històric del grup Joan Roca. Tenia 144 anys i la mort després d'una llarga malaltia. Antònia Font és un grup mallorquí format el 1997. Les seves lletres, escrites principalment per en Joan Miquel Oliver, combinen poesia, humor, ciència ficció i passatges mediterranis, fet que els ha convertit en una de les bandes més influents del pop català. En aquest cas, doncs, en memòria d'aquest bassista del grup Antònia Font, escoltem aquesta cançó, una que porta per nom Alegria.

0: Bé, breus minuts, entrem en sintonia de temperatures, anem a fer aquest repàs amb el company que en aquest cas doncs tenim a punt perquè ens ho expliqui. Doncs anem cap a Mar, Jack. I bé, en aquest cas saludem amb en Joan González. Molt bon dia, Joan, com va anar la temperatura màxima ahir?
1: Molt bon dia. Ja, la temperatura màxima d'ahir va ser de 31 graus 7 decimals.
0: Bé, molt bé, no?
1: Sí, ja, va baixar una mica.
0: Va baixar, molt bé.
1: Sí. La mínima d'avui és de 19 graus 3 decimals. No, perdó, 19 graus 3... Perdó, m'he equivocat. 18 graus 9 decimals. Ara estem a 32 graus... Perdona, torno a començar...
0: Vinga, va, tornem-hi. Torna-me, posa fil a l'agulla, va.
1: La màxim d'ahir de 31 graus 7 dècimes.
0: Sí.
1: La mínima de mig és de 18 graus 9 dècimes.
0: Molt bé.
1: Ara estem a 33 graus 2 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? No val.
1: Sí, i va pujant. És que l'aire que bufa per aquí a casa està en aire calent.
2: Sí, aquest és el problema.
1: Això, l'humitat és molt baixa, aquest cop. 34% d'humitat.
2: Oh,
1: bé. Això representa una temperatura de sensació de 33 graus i una dècima.
0: Molt bé. Doncs
1: i
0: vinga.
1: I el màxim de l'any d'ahir de 30,6 quilòmetres d'hora.
0: Molt bé, perfecte. Doncs Joan, haurem de gaurins de tot plegat i a veure si demà... Diu que demà farà més calor. Jo ja me preocupo una mica que els companys ja estem tots en pantalla, eh? Digue'm.
1: I per tant, explicant, baixar les temperatures. Deixar de normalitzar ara per la cap de setmana.
0: A veure si és possible.
1: Sí, és veritat.
0: Toni, no... Aquest Antoni, mira, Joan, està amb tots els papers del guió, aquí ventant-se, tot i que tenim l'aire condicionat. No sé per què et ventes, Toni.
3: Perquè fa calor.
0: Va, oh, sí, sí. Ha sentit,
2: jo
0: Joan.
2: També, a duo.
0: Tots
2: jo
0: van
2: tinc calor.
0: Com una màquina, aquests companys. Sí.
4: Posa't aquí.
2: Jo tinc calor.
0: Joan,
4: posa't aquí.
0: Una abraçada radiofònica i ens tornem a trobar demà. Adéu, bon dia.
1: Sí.
0: Bon dia,
3: Joan.
0: Adéu. Hores de febre color màxima, 32 graus 3 dècimes, mínima d'avui 17 graus 8 dècimes, ara 33 graus 4 dècimes i una humitat d'un 33%. Pregunta't, doncs, per al concurs. Ja saben que per al fet de participar en el Facebook o trucant al telèfon de la ràdio 93-764-28-93, aleshores es tenen opció a que premi del patrocinador d'aquest programa, que és Xutxes Elisa. Boníssimes, que vulgui els companys que ha tingut en directe, doncs els he oferit un petit detall de Xutxes Elisa.
2: Que dolces, que dolces, que bones.
4: Molt bons.
2: Aneu que se les ha menjat totes de cop.
4: Sí.
2: Jo no dic
4: no el descobriré.
2: No dic noms.
3: Poques dulces.
0: Antoni, si se'ls ha acabat totes.
3: Jo som bon llaminer.
0: Pregunta que llancem a l'audiència. T'has dormit mai a la platja? Sí o no? Antònia?
5: No, jo no.
0: No.
5: Jo sí.
0: Tu, Àngel.
6: Jo sí.
0: Tu t'has dormit a la platja, eh?
6: No he dormit hores, eh? Però allò quan amb els nens que anàvem, que llavors anàvem amb les neveres...
0: Ai.
6: Ha
3: passat
2: el dia.
3: Sí. La síndria amb una nevera.
6: I el pajarito. La més bonica de la meva vida,
3: pues sí,
6: amb els veïns.
3: Clar.
6: Però el que passa, estàs tot el dematí allà, i quan ja hem dinat, ja hem recollit els plats i tot. Llavors agafes una tovallola, te poses així, panxeta cap a baix, i te quedes fregint.
0: Per quin enrenou, no, això, a la platja?
2: Jo no ho he fet mai, això.
0: Tu ho has fet, Àngel?
2: Jo sí. He dormit, però una estoneta.
0: Bueno, però tu portaves també, com diu l'Àngel, la nevera.
2: No,
3: perquè deien que era...
4: Jo vaig portar hasta una barbacoa una vegada.
0: Antònia!
4: Una barbacoa i al mig de...
2: Estàs parlant de fa molts anys, potser.
3: Sí. Molts anys.
4: I a Pineda, d'entre Pineda i Malgrat, que n'hi havia una platja que en aquella època no n'hi havia ningú, i estàvem, les nenes, el meu marit i jo, fent una sardinada amb la barbacoa de casa.
0: Tu et sembla que no.
4: I llavors passaven els
2: estrangers?
4: Els turistes, i deien... I jo li deia, sí, sí, no mires mucho perquè no te voy a dar.
0: Oh, Déu-n'hi-do, és que tothom te pica amb la flaire de les sardines. Oh,
6: però bueno, si això ha sigut el més bonic de la, almenys per mi, eh?
3: Jo que amava...
6: L'ombrel·la. Un dia feia molt de vent i el meu marit semblava la Mary Poppins. Fent riure aquell dia que vam riure.
2: Va sortir enganxat a la sombrilla.
6: Nena, no podíem dominar la sombrilla.
0: Ai.
6: El que ens hem rigut i el que hem disfrutat sanament,
4: nosaltres també.
6: Amb la botelleta de no direm noms, dels refrescos. Sí. Oh, jo sí.
0: Però quina feinada,
4: això,
0: nena.
4: No,
6: i
4: per res.
6: He anat tota una hora del meu carrer, a les Ferreres, a ballar els dissabtes a la nit.
2: Però això no era pas a la platja.
6: No era a la platja.
2: Una cosa és, això és el que li passat aquí a dormir a la platja, perquè això ja és un luxe, per que pugui fer-lo, perquè no tothom pot. Jo sí.
0: Jo no he pogut dormir mai.
6: Una vaquena, aviam, que m'he dormit hores, però poder 20 minuts o mitja hora, i tant.
0: Toni?
3: Jo no he dormit mai, perquè sempre deien que era tan dolent, que podies agafar una insolació.
0: Tu realment has anat a la platja gaires vegades o no? Perquè això me la fas cara.
3: Jo sí, he anat a la platja quan era més petit i anava amb el meu germà i estàvem bé jugant a pilota, jugant de tot, i ara no es pot fer perquè estan tan atapeïdes que no ho pots fer.
0: I música,
3: ara estan
0: música,
3: molt atapeïdes.
2: Ara el que jo sí que puc dir és que jo no he sigut mai d'anar a portar truita, menjar a la platja, jo no. Jo he anat a agafar-me i després anar a dinar a casa tranquil·lament.
4: No. Jo agafava la furgoneta, la carregaven tota plena, les nenes allà embotides.
6: Tant com això no, però la nostra nevereta.
4: Clar, però nosaltres veníem de Barcelona.
3: El gel, els refrescos. I els mitres de xindria o no?
0: I tant. Mare meva, això ho vol aixerides, eh?
4: Jo la truita de patates, carrebossada, les nenes macarrons.
2: I passar tot el dia, és que ells venien de Barcelona. Nosaltres anàvem a banyar i tornàvem a casa.
4: Jo no tenia la sort en aquell moment de tindre...
0: Anem cap a la pregunta treta de la màniga, una pregunta que en aquest cas sí que m'estan reclamant publicitat. La pregunta treta de la màniga sí que us demano que sigueu concisos, que dieu la veritat, i que bé, quan si fóssiu quasi amb un confessionari que no ens escolta ningú. A veure, aquí Tordera s'ha estat tancant una sèrie de botigues. Jo em fa molta pena, personalment, és la meva opinió. S'ha tancat la botiga aquesta que venia Joguines,
4: La Oca,
0: perdó, sí. Gràcies. I també la botiga del costat, la de la llançaria Dolors. També, bueno, en poc temps, quines més ens recordem que ens hagin tancat? I jo em faig la pregunta, què passa? Passa aquí, potser deu passar tot arreu. És que la gent ens agrada sortir, comprar fora, i aquí a Tordera, aleshores, en aquests moments, parlo d'aquí, potser a altres llocs és igual, doncs les botigues no els hi donen prou de sí per poder aguantar un lloguer i, a més, doncs, que puguin guanyar la vida. Què en penseu?
2: Hi ha una sèrie de coses que impliquen això. Bé, a veure, els impostos. No es guanya prou perquè la gent no compra massa. Per quin motiu? Dos. Un important, la gent compra molt per...
4: Online,
3: sí.
2: Amazon és el rei del mambo i és el que s'aporta més de les botigues de tot el món.
4: No, i el Temu,
2: sí que tenim,
4: i el Shein.
2: Sí que tenim en compensació que sí que ens han obert dues ara, recentment. Bueno, que compensen. Tanquen dues, obren dues. Però lo interessant seria que poguessin obrir més que no tanquen. Uh-huh. I aquest és el gran dilema. Però això és una incògnita total. Uh-huh. No podem arribar.
0: Tota aquesta part del centre del poble, si el que és el lloguer, i és doncs que es veu que ja ha tingut possibilitat d'una sèrie de clientela, segurament que hagin llogat o hagin tornat a obrir amb una altra classe doncs, de tipus de producte, no, Angie?
6: Pues no, des de luego, a mi no sabia que tancava la Dolors, jo li compro Dolors, però esclar, tampoc no estic cada dia comprant-li, perquè és veritat, compro la teva roba interior i banyadors, algun pijama pel marit, i, en fi, roba interior i el que té ella, no ho sabia, me sap molt de greu que tanqui, és la veritat. Jo, en botigues de menjar, me quedo aquí a Tordera. Aquesta és la veritat. Ara, si me tinc que comprar... Perquè el poquet que n'hi ha de roba tampoc no m'acaba d'agradar.
4: Clar.
6: Llavors, que va, te'n vas pues, amb un espai al Gironès o aquí, claro, te'n vas amb un puesto gran. Sí. I és una llàstima, perquè, com sempre us dic, jo estimo molt Tordera i m'adona goig quan baixo i veig tantes botigues obertes perquè dona vida. Però la gent ens hem acomodat també a agafar el cotxe i te'n vas amb un puesto
2: i
6: ja surts amb la compra feta.
2: I al mateix temps, pues, comprem. Antònia. I això sol passar.
4: Sí, bueno, jo me'n recordo de quan vaig vindre per primera vegada aquí a Tordera, que n'hi havia, bueno, moltes botigues, que inclús vaig pensar, bueno, per ser un poble estava, n'hi havia ambient, no? Però sí que és veritat que en aquella època no existia ni el Temu, ni el Shein, ni l'Amazon, ni unes altres que estan.
0: Ni tant supermercats també de venda de tot, eh?
4: Però els supermercats...
6: Jo no me'n vaig a comprar fora.
4: Els supermercats sí que es compra. O sigui, jo el menjar el compro aquí.
2: Sí,
4: tot.
2: I això sí que és...
4: O en un supermercat, o sigui, a prop de casa meva n'hi ha tres. Doncs vaig canviant perquè n'hi ha coses que m'agrada d'un, m'agrada de l'altre. Això és una història. El que és la roba i les coses així... Jo, per exemple, la jugueteria, sí que moltes vegades a la meva neta, quan era petita, li comprava aquí a la Oca. Però, clar, n'hi havia moltes coses...
2: Però són etapes.
4: Que no estaven, no, i que són no etapes. Estaven. I que llavors deia, no, doncs no ho tenim... Clar, si no ho tenen aquí, ja tens que anar-te per una altra banda. I això també fa que vagis dient, bueno, doncs vale. Després també tenim una altra cosa... aquí n'hi ha 3 o 4 botigues de xinos que tenen de tot, de tot, o sigui, del que vulguis. I clar, això també a les altres botigues també han tret molt de clientela, perquè tu vas al xino del Camí Real i està ple i cua.
2: Bueno, és que a més és que el que tenen els xinos no n'hi ha cap botiga específica que el tinguis, no. Que ja en trobes tot el que necessites.
0: No, el tanto. I s'han posat moltes botigues també de...
2: I han tingut de tancar.
0: D'asiàtics o persones diferents, que són de productes d'alimentació, eh?
2: També, sí. Estan posant també.
0: I no
2: també,
0: tenen hora de tancar.
2: De tancament.
0: Toni.
7: Bé, jo tinc un WhatsApp de la Tomassa que parla d'això.
0: Ah, sí? Que dius, sí. A veure què diu la Tomassa. Sí. Ui, la Tomassa, tu.
7: Jo només dic una cosa.
0: Això diu la Tomassa.
7: Abans la gent... Sí, això... sortia al balcó per prendre la fresca. Ara només surt per mirar si el repartidor corresponent ha arribat.
4: Sí.
7: Els temps canvia. El barri ja no continua igual. Falten les boniques botigues. Però els paquets, cada vegada... Són més grans,
4: sí,
7: i més grans.
4: Sí, senyor.
0: Oh, la comoditat que tu fas és la vigila,
2: sí, senyor. La Tomassa li ha donat
6: la comoditat que tu porten a casa teva. Això també es té que mirar.
7: Però hem de dir que això està passant a tots els pobles. Excepte a Calella i Blanes, que estan tinguent una mica de sort. M'han dit que Calella ja comença a sentir-se la flaire de que tanquen comerços.
2: Ai, quina llàstima.
7: Però a Blanes i això... Però a la majoria de pobles ha passat. Això ha passat en els anys 90 al sud de França. Ja passava.
4: Sí.
0: Bé, petita pausa. Ens anem a publicitat. Gràcies per la confiança en Ràdio Tordera. I nosaltres que aquí deixem sonar, doncs, la vostra botiga, la vostra suggeriment, i que nosaltres entrem de seguida perquè la teca... Bueno, la teca avui la tenim a sobre.
2: La teca, molt
0: vinga,
2: de teca.
0: Publicitat.
8: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
10: No! Primer has de fer la digestió!
9: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
11: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
12: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
13: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
0: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
5: No els veig, eh? Vinga.
6: I bé, sí que ara nosaltres ens anem ja realment i directament amb la nostra companya Angelina Hernández a posar-hi la taca que falta del dia d'avui. Vinga, puja música, sisplau.

0: Ai, Angelina, per favor, què fas a sota?
1: De Pink Panther.
0: A veure, Angelina, sisplau, treu el calabar, on està? Allà sota les cames d'en Toni.
2: Ai, que m'està fent pessigolles. M'està fent pessigolles.
0: Ai,
2: ja surto, ja surto.
0: Angelina, per favor, mare meva. Vinga, va.
3: Mare de Déu, mare de Déu.
0: A punt ja, per repassar.
3: Qualsevol dia d'aquells ens tanquen.
0: Perquè hem tant de tancar.
2: No. Per entre meliats que som.
4: Si sempre diem que en el nostre programa és desenfadat.
3: Sí.
4: Perquè l'audiència estigui en un ratet amb els problemes que n'hi han.
3: Déu-n'hi-do.
4: Que s'arriguin una miqueta i almenys que ens escoltin i que diguin, mira, ens ha fet passar una estoneta.
0: Has vist?
4: No aspirem a res més.
0: Ha sortit de sota la taula amb una potència total,
3: Una efervescència com el cava. Efervescència
2: com el cava. I ara, apartant-se, que ve l'Angie amb les noticiones de la revista.
4: La setmana que ve tindrem, segurament, tindrem fotografies. Avui no, avui només us anuncio que el dissabte s'a casa... Qui s'a casa? La Susana Griso.
2: Ah, sí!
4: I es casa...
0: La que no ha donat.
2: Susanita, tiene un rato.
4: Una noia catalana que es va casar amb un independentista que té dos nenes i una negrita adoptada. Se va vindre cap a Madrid, va anar cap a Madrid perquè la va agafar Antena 3 i de ser la dona d'un independentista és una pepera, que jo no tinc res contra. No és que sigui
2: però
4: del
2: papa. Però ha canviat de camisa, doncs, en aquest cas.
4: Sí, perquè...
2: Molt grossa, no?
3: Sí. No, però durant uns anys...
0: Un moment, parla't un amb un.
3: Sí.
4: Digues
2: tant. Però parlem...
3: Durant uns anys ha hagut d'aguantar l'independentista les... faixendades que ha dit la Susana Griso.
0: Ha begut cava aquest home, de veritat.
3: Sí, ha begut cava.
4: Les parelles cova. Que després ha tingut...
0: Diu que ha begut cava!
2: Bé, això vol dir que ha begut cava, baixa.
4: Llavors, ha tingut alguna parella i tots han sigut del PP, perquè ella és, claro...
2: Perquè ella també ho és,
4: ara,
2: si no, no.
4: L'últim que té, que decideix casar-se... Es casa aquí, ara ja n'hi ha una revista, La Vanitatis, que ens diu on se casa. Es casa a S'Agaró, amb un
2: hotel. Mira-la, que la pija!
4: S'han comprat una casa amb aquesta parella que es casa, aquí, perquè a ella li encanta la Costa Brava.
2: Bueno, te diré.
4: Això s'agraeix, que almenys en respecti una miqueta que és catalana, encara que ara és veritat.
5: És que veure que sí, o sigui, les seves idees, què té res que veure amb la parella que té,
4: no, que sigui molt feliç, és veritat.
5: Això, vull dir...
3: Però sí que tenen que veure on diu les notícies, perquè si no digués aquestes idees no li deixarien fer notícies.
2: Home, qui li has dado, Toni? Molt bé, Toni.
4: Claro,
3: és un problema.
4: I que per conservar la cadira, pues a lo mejor diu coses que no sé,
3: no,
4: però don dinero lo puede todo.
3: Poderoso, però mira l'Àngels Barceló com ha marxat de la SER.
2: I un urra per ella. Molt bé, ha sigut una dona que ha tingut...
0: Bueno, però per què ha marxat? Expliquem una mica
3: perquè
0: això.
3: Perquè no li deixaven fer la seva línia editorial més aviat progressista. Volen canviar i passar-se a la dreta.
2: Perquè quina empresa ha comprat aquesta...
0: Planeta,
3: potser?
2: Són empreses que són totes una mica d'extrem dret, però molt.
4: És superamiga del rei emèrit. Superamiga del rei emèrit.
2: No, i què?
0: Amiga només?
4: La Susana
3: Griso.
0: A veure, sí, amiga...
4: Es telefonen molt.
0: Derecho,
2: perquè és amiga,
3: no,
2: perquè és amiga de la...
3: Hombre,
2: de la,
3: si és que està molt bona. Ai, sí. Se m'ha escapat que heu de videocobar. No.
2: Però vols dir d'aquest rei o de l'altre?
3: No, del rei emèrit.
0: I una amiga. Tots junts dos, sisplau, Toni. Del rei emèrit.
3: Toni, què deies?
5: No, que el d'ara ho dubto.
2: No,
5: el d'ara és molt, molt prudent. Molt,
3: sí.
5: No té res.
2: Home, la Letícia està allí con una vara.
4: No, és del pare.
3: Sí, sí, sí.
5: Per això diem que no és... Que el d'ara, el que tenim ara, no té res que veure amb son pare.
4: Es casa, es a S'Agaró, es diu un hotel de 5 estrelles, La Gaviota.
2: Ja sé quin és.
4: La gavina.
2: La gaviota li han posat dos del PP. La gaviota.
3: La gaviota era una empresa de preservatius.
0: Toni, a veure, per favor.
3: Tu sé la gaviota, no s'escapa ni gota.
0: Per favor.
5: Però, en Toni, sèrio?
0: Toni, a veure...
3: Que he vingut cova.
2: En essència pura.
5: En sèrio? Que n'hi havia això?
6: És un acudit.
5: Val.
6: Perquè com diem que és un programa divertit, que la gent s'ho passi bé...
2: Pues, desinhibit, totalment.
6: Per això volem que vingui el Toni.
4: Bueno, suposo que la setmana que ve jo crec que haurà fet alguna exclusiva i sortirà amb fulles. Sí que és veritat que ella ja fa dies que ho sabem i va dir que vol que sigui una boda, un casament, es diu així, un casament.
3: Boda també és correcte, eh?
4: Boda també és correcte?
3: Sí, sí.
4: Gràcies, guapo.
5: Un casament molt...
4: No, es veu que serà com a la platja, molt desenfadat, eh?
5: Ah, molt bé.
4: Ella vol una cosa així.
0: Tots despullats, allà, no? Cap allà.
2: Això a la nit, quan hagin mogut ja unes quants cubates de més, potser també.
6: Mentre no portin la nevera plena de... i la can rebossada de la truita.
2: Allà és una mica més intel·ligent, aquesta gent van de cara a la tela.
4: Esperem que sigui molt feliç, és la veritat, i ja anirem veient. A mi hi ha moments que m'agrada i moments que no m'agrada la Susana Griso.
3: A mi no m'agrada.
0: Vinga,
3: mi...
0: que havien de registrar-nos.
4: Bueno, aviam.
5: Ui, malament.
2: Què passa?
0: Ui, malament.
2: A la Rosalia, pobreta, a los argentinos, que li han fotut el mal d'ojo.
0: Està malalta,
2: aquesta noia. No, els argentinos, que l'han puesto en mal d'ojo.
4: Bueno, perquè es veu que va fer una miqueta de burla.
2: No va fer res, es va posar al llit amb la bandera espanyola i va cantar la seva cançó, La Perla.
4: Sí, La Perla.
2: I la va deixar anar, i els altres han al·ludido.
4: Això ho faig curt. Pues mira, que de moment diuen que estan tornant entrades i que li faran el boicot a l'Argentina,
2: que
4: tenen
2: que no vagi, perquè no vagi, ja està.
0: Si jo arribo a fi, Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, jo l'he vist que ha sortit en Facebook amb una cara de plorar, demanant perdó, que...
0: Home, i també ja li val ella demanar perdó, també,
2: sí,
0: perquè
2: la tenen entre ulls.
5: Però perdó de què?
2: Perquè, pobreta, el que va fer no és res de l'altre món, però bueno, ella se l'han pres tot com una ofensa, perquè són molt sensibles. Imagina't el que van fer ells, girar-se d'esquena quan li estaven donant el premi a la selecció espanyola.
5: I agafar amb un jugador i agafar pel coll
2: i picar,
5: que li van treure la targeta rosa, la vermella.
2: Això, l'Infantino ja farà neteja i no passarà res.
4: Bueno, no tindrem el Julio Iglesias a Ourense.
2: A mi no em preocupa molt.
4: L'han arreglat, ha quedat maquíssima, la venen per 5 milions d'euros, que ara el senyor Julio Iglesias diu, és que jo no la vaig comprar per vindre a viure.
0: Doncs perquè la va comprar.
2: Per fer negoci.
5: Però ell va dir que la comprava perquè justament volia passar els últims anys de la seva vida a la terra de son pare.
4: Julio Iglesias, estic segura que està molt fotut i no volen que el veiem tan malalt, tan fotut. I ells es mourà d'on estan.
5: Però, nena, que es quedi allà.
4: Que es quedi, per mi ja es pot quedar.
0: Però diu que ha fet una denúncia...
4: Sí, ara bé. Ara bé, que vol dir moro.
2: Com es diu?
4: Llavors, ha fet una denúncia en la... aquesta de... com se diu? Perquè ara ho tinc aquí... Aviam, Pere, que...
2: Amb la revista...
4: Amb la Susana... Ai, seré tonta.
3: Yolanda Díaz.
4: Perquè quan va passar tot aquell jaleo d'aquelles noies que treballen amb ell... I després amb un periodista del periòdico Es...
3: Del diario.es.
4: Sí, diario.es. A la Díaz li demana 50.000 euros.
0: Aquest negoci...
4: Que no li tenen que donar, perquè, escolti'm... que diu que ha sigut falsificada la veu. I aquí un periodista ha dit que ells no han dit mentida. El que sí que s'ha respectat, han posat la veu d'una altra persona per respectar les veus...
2: Les veus de les noies.
4: De les noies. Perquè s'ha explicat tot la veritat.
2: Detalladament.
4: Que ell té aquest poder que ell ara no ha volgut, però si t'hem vist que... t'has posat a donar petons a les noies que t'atreien de sobre, que els donaves fàstic.
2: Com una
4: fàstic.
2: Mosca pegajosa.
4: Hombre, com te podem creure?
0: Això s'ha vist.
4: Sí, tant.
3: A les presentadores es feia petons.
5: Quan era jove, eh?
0: Quan era jove.
2: I no tan jove, també, no. amb aquella rossa, les coses... periodista, aquella rossa que se l'estava menjant a petons, sí,
5: les coses
2: ella
5: que s'han
2: pobreta se'l traia de sobre i el tio no parava.
3: És que ha canviat l'època i per sort per a les dones ha canviat a millor.
4: Sí, home, i tant, sí. I tant. Aviam,
3: és que no, no les ha de per què tocar si elles no volen. És que veritat, amb en Pipo.
0: Ara en rebre l'Antoni.
5: En aquella època tenies que aguantar moltes coses perquè, bueno, ningú et defenia com dona. I llavors, pues, bueno, pues, si això no és res, això no, no passa res, és una... I això, en aquella època, ja era un acoso total. Uh-huh, vull dir...
2: Amb el cuento de que era una carícia...
5: No, nah, sí, res.
0: Sí. Bueno, sobreteo... potser també veure una cosa. Hi ha vegades que hi ha dones que provoquen, eh?
5: No,
3: és veritat.
5: No,
3: estan... no, això és una estava... visió molt negativa. Escolta, de la dona.
5: Li estava fent una entrevista... Li estava fent...
4: Perdoneu, jo aquí vaig al...
3: Ai,
4: no
3: ai,
4: és perquè
3: ai,
4: sigui el seu cumpleany.
5: Que no.
4: És que és la pura veritat.
2: Però per una que provoqui...
4: No,
2: el
4: no,
2: resto no té de carregar.
3: Per sota, per molt vestida sexy que vagi, jo no el tinc perquè,
5: sí,
3: perquè sucar-li el cul. M'entens que ho he dit, eh?
5: Jo puc anar nua pel carrer.
3: Sí,
0: no,
3: i ningú t'ha de tocar.
0: No ho trobo bé.
5: Pues no, perquè si jo, estic amb tu. Si jo puc anar com vulgui,
0: doncs no.
5: I ningú té que vindre a tocar-me res.
0: Però, bueno, Antònia, les dones ara ens estem... Jo també m'ho vull posar, m'ho vull dir encara que tinc la meva edat. Ens estem passant, eh? Jo, la veritat,
3: sí,
0: a mi...
3: Ai, mare de Déu.
4: Toni, sí, sí.
0: No,
4: sí.
0: Que la mare de Déu no hi entra, perquè la mare de Déu potser sí que anava
2: nova. Anava de llarg.
5: Escolta, que n'hi ha dones que es passen, però si som... tu et suposa 200, de 3 que es passin i 197 que t'estan fument, no. Doncs no pot ser.
4: Tallarem aquest tema, jo aquí també li dono, perquè n'hi ha, si l'hora se'ns tira amunt. Sí. És veritat que hi ha noia que no voldrà, però hi ha noia que és molt provocativa i després volen guanyar diners amb això.
5: Vale.
4: El senyor ha volgut abusar de mi. No, tu l'has provocat, ho veig així.
5: Però que són mínimes.
4: Que vaig equivocada, doncs
5: que
4: no ho diré.
5: Que són mínimes les coses que passen.
4: Sí,
5: a
4: sí, cada vegada està pitjor la cosa.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, Meli, aquestes frases per treure'ls un altre somriure,
2: això
0: que
2: mateix
0: és el bo d'aquest programa.
2: Posem una mica de punto i final sobre el tema, sí, però ara vull jo con una que és molt adient per al tema.
0: Ai, a veure.
2: Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas.
3: Molt bé, molt bé. Això ha sigut un acudit dels bons. No com el mío, no com el mío.
2: Adequado para el moment. Molt bé. Ser bruja no es nada fácil. Hay que tener estilo, talento, glamour... i personalitat. Això també.
0: Això de personalitat vol dir una part del cos, eh?
2: Personalitat,
0: eh?
2: A veure, si un dia sientes un gran vacío, come, es hambre.
6: Són graciosos.
2: Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Total.
3: Aquesta és molt bé, aquesta és molt.
2: Mi sueño más grande... és el que me da després de comer.
5: Pues també.
0: Molt bé.
4: Ja, les últimes... Vaig a dir una cosa molt maca del Ferran Torres, no només que ens ha fet guanyar, que aquest noi recull tots els gossets perduts i va al favor de tots els animalets perduts. Sí. Des d'aquí Tordera també hem un petonàs.
2: Una abraçada grandiosa.
4: I una abraçada, perquè això es tindrà molt...
3: Exclusiva. Sí. Exclusiva.
0: Què vols dir amb això, Toni?
3: Exclusiva. Ferran Torres... diuen que surt amb l'Anna Mena.
4: No m'ha donat temps.
3: Per favor, quin bon gust que té.
4: Necessitem
3: bon
4: una hora de programa.
3: Sí.
2: Bueno,
3: sí,
2: va,
3: sí.
2: La setmana que ve...
0: Va, mira, a veure, un silenci.
4: Sí. I ara...
0: A veure, director de Ràdio Tordera, necessitem una hora de programa per aquest espai de...
4: Molta teca!
0: Doncs bé, són les 12. Angie, gràcies per totes les notícies. Antònia, gràcies per
5: gràcies
0: acompanyar.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Meli, per aquestes frases que ens fan remor com cop. I tu, Toni, a veure, vine de ser una miqueta més.
2: La
3: culpa vuestra que me feis beber cava, o cava, o xampan, no ho sé. No sé què dir hoy.
0: Cova. Vinga, gràcies també, Toni. Bon dia.
4: Bon dia a tothom. Sí.
7: Infopodcast Tordera.
8: Hola, som dijous 23 de juliol. Les tres paraules del dia són immobiliari, musical, temporada. Immobiliari Tordera manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. I el Consell d'Infants de Tordera impulsa en Gresca un espai familiar de lleure a la plaça de l'Església acollirà aquesta tarda una jornada farcida d'activitats. Musical Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical Hairspray. A Tordera es podrà veure el 1 i 2 d'agost al Teatre Claver. I obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Temporada. El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada a Segona Catalana i malgrat de mar prohibeix fumar a totes les platges del municipi. A Tordera es manté l'habitatge més assequible del Maresme amb un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. A Tordera, malgrat que l'objectiu de l'Ajuntament, recorden, és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi. Escoltem la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa.
7: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i per tant vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat no per fer cessió de solars ni res per construir més sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
8: Avui 23 de juliol és el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins. És Santa Brígida de Suècia. Avui aniversaris, destaquem l'aniversari de la locutora d'aquesta casa, Rosa Maria Ruscalleda. Falten 20 dies per l'eclipsi solar de sol. Falten 20 dies per l'eclipsi solar el 12 d'agost i falten 32 dies per Sant Bartomeu el 24 d'agost. Avui esperem un dia amb temps d'estiu assolellat amb màximes entre els 32-33 graus. Demà continuarà el temps estable. La dita pel juliol, amb la calor la feina fa suor. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, al Veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila. Trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que Tordera estava en situació d'alerta per les prediccions de possibles episodis d'acumulació d'aigua i intenses pluges. Fa 5 anys l'Ajuntament reprenia el control a peu de carrer sobre el reciclatge i fa 10 anys s'obria el primer tram de la ruta Tordera, la Via Verda, que resseguiria tot el riu Tordera. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és l'entrevista amb el regidor d'En Comú Podem, Salvador Giral.
9: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Ràdio Tordera.
14: Ara i aquí, d'estiu.
15: La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser mig certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.

0: A veure, bon dia. Toni López.
1: Avui m'ha arribat el WhatsApp.
0: A veure, espera un moment que no te sent gaire bé. A veure, Toni, un
2: què
0: moment.
2: Què passa aquí?
0: Ah, ja està, ja està.
2: Ah, molt bé.
0: Escolta'm, a veure, com està en Tomàs? La Tomàssa està bé amb la calor aquesta?
2: Està molt bé, però la Tomàssa té una guerra encesa amb el nen del tercer, segona, de davant de casa seva.
0: Ai, mare
2: perquè, clar,
0: de Déu.
2: Són el mateix.
0: Clar, clar.
2: Perquè ha vist que es veu que el noi del tercer, primera, d'enfront, d'endavant, s'ha anat a Castilla-La Mancha.
0: Sí.
2: A recórrer la Castilla-La Mancha.
0: Oh, molt bé, amb aquesta color, Déu-n'hi-do,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Però s'ha anat allà on te governa aquest home que està tan enfadat amb en Pedro Sánchez.
0: Sí, a veure.
2: L'Emiliano Page.
0: Ah, val.
2: Emiliano García Page, que té conya que es digui Page, perquè si s'arriba a dir Escudero i sent de la Mancha seria Sancho Panza.
0: Oh, i tant.
2: Clar, llavors el va veure jugar amb un Sant Jordi i amb un Sancho Panza i Don Quijote a guerra.
0: Ah, molt bé.
2: I la Tomàssa li va dir, noi,
0: què fas? Vine.
2: Mira, te donaré aquest llibre que és meu, que és la versió moderna del Tirant-lo Blanc, de Màrius Serra.
0: Molt bé.
2: I també te donaré aquesta versió del Quixot, que també és molt interessant. Tu llegeixes i m'expliques què. I saps què ha passat?
0: Què ha passat?
2: Que el noi del tercer primera de davant li ha apuntat a la porta la Tomàssa tiene guasa.
0: Bueno, està bé, no, bon rotllo,
2: sí,
0: per això.
2: Ho ha pintat supuestament.
0: Molt bé.
2: Diu que una veïna, també diu això, ha vist algú rentant el cotxe. I 5 minuts després que ha rentat el cotxe, sempre plou.
0: I ara això és mala pata, eh?
2: Això
0: ja,
2: és mala pata, sí. I sobretot en aquesta època de sequera.
0: Oh, i tant.
2: I ara es veu que ha marxat de vacances i tothom a Tordera l'està buscant perquè renti el cotxe i plogui una mica clar, perquè com que és tan gafi,
0: sí.
2: Però clar, a veure si la pluja se l'han portat en altre lloc.
0: Això serà complicat, eh?
2: Sí, sí. Més coses. Te vols que te digui frases típiques d'en Tomàs?
0: Doncs bé, és que és en Tomàs que t'ho explica la Tomàssa. Com va tot
2: no,
0: això?
2: No, la Tomàssa m'envia els whatsapps.
0: Vale.
2: I en Tomàs m'ho explica de viva veu.
0: Vinga,
2: jo
0: va.
2: Faig un recull. Mira, frases típiques d'en Tomàs. Jo no critico, observo. El balcó és la millor xarxa social. Les parets tenen orelles, però els balcons tenen vista.
0: Ai, és veritat, això és veritat.
2: Les notícies volen, però al barri arriben caminant. M'ho han explicat. Jo només faig d'altaveu. No us cregueu tot el que dic, però tampoc ho descarteu. Aquí no hi ha rumors, hi ha informació en període de confirmació. Quan el barri calla, és que prepara una sorpresa.
0: Ai, aquest en Tomàs, escolta'm, t'ho diu així amb aquesta força que tu ho estàs explicant?
2: Sí.
0: Perquè, a veure, noto que està bastant...
2: Bastant... Li agrada que surti per la ràdio.
0: Sí.
2: Evidentment, són persones que estan fent d'infiltrades a Tordera, i el Tomàs i Tomàssa són noms que no són reals. Per tant, qualsevol de vosaltres podíeu tenir a un vi del tercer segona que està fent tasques de treball de camp, que diuen els sociòlegs.
0: Sí, veritat.
2: D'observació participant.
0: Molt bé.
2: I llavors es passarà informes de com és la població de Tordera, que diu que la majoria són molt bona gent.
0: Ah, sí? Molt bé, no? Escolta'm, aquest en Tomàs el tens bastant encertat, no? Vull dir, està content de la manera que ho expliques, tot això, en
2: el
0: Tomàs?
2: El tinc domat.
0: Què dius ara?
2: Sí,
0: tu tens domat?
2: L'altre dia estava consultant el diccionari i es veu que la paraula domador és correcte en català.
0: Sí.
2: I em vaig quedar...
0: Oh, parat.
2: Molt cabedat.
0: Tu que ets tan catalanista... I que...
2: Jo no soc catalanista,
0: bueno,
2: jo soc sobiranista.
0: Com?
2: Sobiranista.
0: Vale, sobiranista. Bueno, val, que... A veure, que t'agrada dir les coses correctament en català,
2: sí,
0: vull dir, vale.
2: Sí, no, però jo no sé, els que en saben són els filòlegs, eh?
0: Bueno, però Déu-n'hi-do, poses fil a l'agulla, no, tu?
2: Sí, jo
0: això.
2: Poso fil a l'agulla perquè m'interessa molt tot el que és el llenguatge, però jo no soc filòleg, eh?
0: Bueno.
2: Clar,
0: és un estudiós de la lectura,
2: Sí,
0: sí, això sí, eh?
2: M'agrada llegir.
0: Vinga, sí. Va, hi ha alguna altra cosa per explicar?
2: Res
0: però
2: més,
0: així.
2: Només que la Tomasa tiene guassa, li ha ferit molt el cor i a lo millor hi ha un mitjà de tornada.
0: Ai, veto aquí. Molt
2: perquè
0: bé.
2: La Tomasa m'ha enviat al WhatsApp i si fos en una altra època li fotaria un calbot. Però avui en dia no se li pot fotre cap calbot als nens.
0: Molt bé, Toni, gràcies per reflectir-nos aquí en veu doncs, tot el que farà aquest parell de personatges d'en Tomàs, la Tomasa. La Tomasa i en Tomàs, perquè igual la Tomasa se'n pipa, eh?
2: I tant.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera. Adéu, bon dia.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ara i aquí, d'estiu.

Després d'aquesta estona, que esperem doncs, que hagi estat el més adequada possible, doncs amb punts suspensius, nosaltres anem cap a donar pas amb aquest espai del repertori. Un repertori que no cansaré de repetir en el decurs de tot aquest estiu. Dieu-nos a quin estil musical us agrada. Ens truqueu a la ràdio, ho podeu escriure'ns en el WhatsApp, de tot el que vulgueu, nosaltres us ho posarem en el repertori del dia següent. Però avui començarem amb aquest estil musical de l'Álvaro Soler, porta per nom Sofia.

0: Aquest senzill l'ha anomenat Sofia, un estil musical, una forma de cantar estil Amèrica Llatina. El 2017 també va aconseguir un èxit a les llistes d'èxits en els països europeus, arribant al número 1 a Polònia, Itàlia, la República Txeca, Eslovàquia, Bèlgica i també Suïssa. De bé, anem caminant de mica en mica, després de deixar aquests segons, aquests minuts enrere, amb l'Álvaro Soler, que els hem explicat la seva trajectòria, un home que va néixer amb un 9 de gener de 1999, un cantant hispano-americà amb aquesta versió musical, Sofia.
1: Sigo sin tu mirada, Sofia.
0: I bé, continuem en aquest repertori i ho farem també al costat d'ell mateix, de l'Álvaro Soler, i ho farem ni més ni menys amb aquest tema porta per nom La Cintura.

una versió de la Mar d'Estiuenca, com és aquesta, que també ens ha portat a terme el senyor Álvaro Soler, La Cintura. És un home que va tindre l'èxit aconseguit l'any 2015 i que bé, doncs, a la seva trajectòria música que marca estiu, tenim aquests dos temes, un que hem acabat d'escoltar com és Sofia i aquest, La Cintura. Obrim pantalla, obrim doncs novament el que és la versió de la música aquí a Ràdio Tordera i ho farem al costat de l'Oreja de Bangkok.

Estem escoltant aquesta versió tendra, dolça, Roses. Per què no? Un ram de roses que t'arribin així de sorpresa. Una carta amb paraules que surten del cor i que bé, doncs, amb tot plegat te fan sentir-te la persona més afortunada del món. Bé, aquest és el grup originari de Sant Sebastià, fundat el 1996 i que es va conèixer amb l'àlbum Dile al Sol Rosa.

un grup originat de Sant Sebastià, fundat el 1996, es va conèixer a l'àlbum Dile al Sol i de seguida es va convertir en una de les bandes més exitoses del pop en espanyol. Entre les seves cançons més conegudes i aquesta que anem escoltant, que bonica, Pots comptar amb mi, aquesta és una altra cançó, La Playa, 20 de gener i Conó, aquest altre tema de l'últim vals. Aquestes roses que esperem, que espero en un moment que no t'ho esperes precisament.

I canviem directament d'estil musical. Ho fem al costat de Manuel Turizo, que ens aporta aquest tema estiuenc. El 100% és la bachata.

la veu del senyor Manuel Turizo, una versió i un cantant que probablement no l'hem sentit gaires vegades nosaltres a sorgir amb aquestes versions per antena. Hem de dir que va néixer a Colòmbia i va començar la seva carrera musical molt jove i va aconseguir la fama internacional el 2016 amb una cançó, Una Lady Com Tu. Des d'aleshores s'ha consolidat com una de les artistes més destacats del pop llatí, el reggaeton a Mèxic con la bachata, aquesta que n'hem escoltat, el merengue, Quiéreme Mientras Se Pueda, i també la cançó del Vagabundo. Una curiositat sobre aquest home. Hem de dir que tota la seva joventut, Manuel Turizo, va acumular milers de milions de reproduccions a les plataformes digitals i és un dels artistes llatins més escoltats del món. La seva veu greu i el seu estil romàntic l'han convertit en una de les figures més populars de la música urbana actual.

I bé, nosaltres anirem de mica a mica tancant aquest espai del repertori. I ho farem, doncs, ni més ni menys amb una versió que ens porta el senyor José Luis Guerra amb la Bilirrubina.

aquest és el senyor José Luis Guerra, és un cantant, compositor, músic i productor de la República Dominicana. Déu-n'hi-do el ritme que porten totes aquestes persones, aquests cantants que han nascut, doncs, a indrets, doncs, de República Dominicana. Déu-n'hi-do, perquè anem fent un repàs i veiem que hi ha molta teca amb la gent que interpreta cançons, un tant estiuenques com aquesta mateixa, la Billy Rubina. Una curiositat d'aquest senyor és que ha guanyat nombrosos premis Grammy i també Latin Grammy. És considerat un dels artistes més influents i estimats de la música en espanyol. Les seves cançons han traspassat fronteres i continuen sent un referent de la música llatina arreu del món. Billy Rubina.

Doncs bé, nosaltres anirem acabant, anirem posant punt i final. Encara esperem la teva trucada, eh? Molta atenció. Demaneu a l'estil musical que voleu escoltar demà. 93-764-28-93, ho apunteu en el Facebook de Ràdio Tordera. Acabem i ho fem al costat de l'Enrique Iglesias. Caramba, és un cantant, compositor i productor espanyol, nascut aquest sí a Madrid l'any 1975, i avui hem parlat aquí a molta teca d'en Julio Iglesias, que va iniciar la seva carrera musical als anys 90. Entre els seus grans èxits, Bailando, Héroe, Experiencia Religiosa, Duele el Corazón, Súbeme la Ràdio, Escape. I quina cançó posarem ara?

Una cançó realment encantadora. Us deixo el títol, com escolteu, amb el senyor Enrique Iglesias. Però mentrestant us he d'explicar una curiositat. Aquest home ha actuat als escenaris més importants del món i és considerat un dels artistes llatins més influents de les dècades i dècades. La seva música continua sent un referent del pop llatí internacional. Doncs bé, tanquem aquest espai del repertori amb aquest tema que ens interpreta el senyor Enrique Iglesias. Fins ara mateix entrem ja amb l'entrevista a fons amb una persona que ja la tinc pràcticament aquí a punt, és la Núria Costes, i que parlarem de temes tan interessants. Ella fisioterapeuta, però abarca moltíssimes coses que ens serveixen per a una bona salut del nostre cos humà. Enrique Iglesias, endavant.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera.
0: I aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, és moment d'entrar en aquest espai del magazín Mari aquí a fons i que bé, nosaltres contents sempre de tenir en la Núria Costas aquí. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Tordera i acompanyar l'audiència de Tordera i de molt més enllà, eh? Bé, hem de dir que la Núria és una persona que ara parlava amb el micròfon tancat. Jo li deia, a veure, jo, fisioterapeuta, integrativa, però és que fas moltes coses. Vull dir, tu mateixa m'has dit que no sabies com definir-te, no? Tot
1: tal
0: el
1: qual.
0: Que fas, no?
1: Sí, em defineixo com a fisioterapeuta integrativa, perquè al final tota la meva inquietud la canalitzo, no?, també a través de la meva feina d'aprendre un munt de coses, i integrativa per això, perquè intento tocar diferents disciplines i tocar aquestes eines que agafo, doncs, i ajudo a la gent de la manera que puc, integrant tot això en cada un de, no?, dels contextos, dels cossos, de les emocions, dels pensaments.
0: Fantàstic, no? Fantàstic. Sí que, doncs, la teva saviesa és perquè la vas treballant, l'has treballada ja i la vas treballant. Mm. A partir de quina edat, tot el que anem explicant ara, consideres que s'hauria de començar, doncs, aplicant el cos?
1: Tota la vida?
0: Tota la vida.
1: Uau, no.
0: Però
1: bé, no,
0: a veure, a partir de quina edat? Perquè, esclar, ja, parlant d'edats...
1: Bueno, però, exacte, els nens es mouen moltíssim i potser no necessiten tant aquesta part que parlarem avui, que ja la podem dir.
0: Sí, sí, i tant.
1: Sí, parlarem dels estiraments avui. Els estiraments o l'estretching, no, des de la vida, crec que va començar quan nosaltres vam començar a estar quiets, no?, en oficines o en feines que, bueno, potser en cadena, que no necessitaven tant del nostre cos, d'anar amunt i avall, de caminar, de fer exercici, no? A un pagès no li diguis que faci estiraments.
0: Clar. No, ja, perquè ell, ja en fa sempre, no?
1: Ell ja es mou. Sí. Llavors hem hagut de crear noves disciplines quan el nostre dia a dia ha començat a ser més sedentari. Així que un nen habitualment no és sedentari, però tot i així ens trobem en que a l'escola, no?, necessiten estar asseguts X hores i quan surten d'allà, què fan? No? Poden fer esports o potser no? Fan alguna altra activitat.
0: O malauradament, és que fa una maquineta d'aquestes famoses.
1: O això, o una activitat més quieta, no? Un nen que faci música potser no es mou tant. Llavors potser aquí sí que plantejar-li alguns estiraments podria, en forma de joc, podria estar bé.
0: La falta de moviment, és veritat, ens porta, doncs, rigidesa. Jo tot això em sembla que ho he passat a més. Mala persona, eh? Males postures, més lesions, trastorns de conducta alimentària. A veure, després d'entrenar, Núria, o competir, oi que la roba està bruta? La musculatura també ho està, eh?
1: Això és una metàfora que utilitzem molt en el club. Me la va ensenyar el Jordi, que és el nostre entrenador, i ell sempre diu, no?, que quan tu acabes de fer una activitat física, un esport, una competició, la roba que portes està suada, potser està bruta perquè has caigut, no? I tot això on va? Va a la rentadora, sí. Es renta, s'asseca, es plega, eh? I tornem-hi. Sí. Què passa amb el nostre cos o la nostra musculatura? Fas un esport, exigeixes un munt tota aquesta part muscular, vasos sanguinis, tots els nostres teixits del cos, i després te'n vas cap a casa, sopes, dorms i fins demà. Però què passa amb tot això? No? Necessita tornada a la calma, necessita una bona hidratació, una bona nutrició, un bon descans. Tenim en compte tot això? Llavors és només plantejar-nos de què faig amb aquesta roba que porto sempre posada en el meu cos i que li haig de donar una cura o l'haig de cuidar en certa manera.
0: Hi ha vegades que el que és la mateixa persona, doncs no tenim gaire cura amb el nostre cos. Una vegada hem fet aquest exercici, no pensem en tot això que tu ens estàs ara posant-hi, doncs, el que ens explicaràs, doncs la seva recuperació que li deu tocar, i també tot això deu anar prou bé, no?, per al mateix cos.
1: Al final, tot entrenament necessita una recuperació. No, que ara parlarem, no?, com fer aquesta recuperació. I per què necessitem una recuperació? Per tenir més rendiment. Un esportista d'elit, posant-nos al màxim nivell, necessita tenir una pauta que li direm entrenament invisible, perquè el seu rendiment sempre vagi pujant, perquè si no arriba un moment en què s'estanquen. No? Estan entrenant moltíssim, moltíssim, moltíssim, portes el cos al límit, però arriba un moment que el cos et diu que ja, nanai del peluquín. No? I llavors necessites aquesta part de cura del cos, de recuperació del cos, per tal de que sempre puguis anar avançant amb els teus entrenaments.
0: Per què moltes persones, després de fer un entrenament important, tenen baixades de sucre?
1: Depèn del metabolisme del qual tirin, no? En el cos tenim diferents metabolismes per al d'energia, no? Pels quals estirar. Tenim l'energia superràpida, que és la fosfocreatina, que aquesta ens la mengem en els primers minuts de l'entrenament. Després podem tirar de tot el que és carbohidrat. I després podem tirar de tot el que és greixos, no? En grans modalitats, eh? Un entrenador ens ho explicaria molt millor. Llavors, quan se'ns acaba la part de carbohidrat, hauríem de començar a tirar de la part de greixos. I aquí, segons els tipus d'entrenament que fem, si estem adaptats a fer aquest pas, és probable que quasi bé ni ho notem, que passem d'utilitzar carbohidrats a utilitzar greixos. Però hi ha gent que, si no té aquest entrenament en el cos fet o no està tan acostumat, pot ser que noti més aquesta baixada de sucre i torni a necessitar una ingesta del que sigui, que li pugi el sucre per poder seguir. Així que és important anar coneixent les sensacions que tens en el cos per dir, vale, ara això és aquesta baixada de sucre, necessito ingerir per poder seguir, o no, ara sé que passarà un moment en què estaré una mica grogui i començaré a tirar dels greixos. No? Llavors, bueno, saber una mica, això s'entrena, eh?
0: Són parts
1: sensibles del nostre cos que ens estan dient, no?, sensacions que ens diuen com és el nostre cos i com està treballant en aquell moment.
0: Parlem, doncs, d'una piràmide, això és molt interessant, de les piràmides, prou entrenadora. Parlem d'aquesta piràmide de recuperació que dius. Com cuidar-nos, doncs, 22 hores per rendir-ne dues?
1: Toma,
0: mira, jo 2 hores de programa, a veure, ara t'escoltaré molta atenció, eh? A veure què...
1: Per rendir 2 hores? El dia té 24, no? Per rendir 2 hores has de cuidar 20, a 22 al cos.
0: Què dius ara? Això és molt, eh? Això poc ho faig, eh?
1: Rendir 2 hores, eh?
0: Sí,
1: 2 hores a tope, has d'invertir 22 en cuidar el cos. Al final no són coses estranyes, ara ho veurem. A la base de la piràmide, què creus que hi deu haver?
0: Bueno, aquí el tema del menjar, de la nutrició, de ser important, i el descansar, no sé fins a quin punt.
1: Aquí, el son i el descans és la base d'aquesta piràmide de la recuperació. Si no descansem bé, si no tenim un son reparador, és molt difícil que puguem seguir entrenant en el mateix nivell o fent la nostra activitat o treballant. Sí? Llavors, cal tenir estratègies com migdiades, com hi ha una estratègia que és la guardiola de la son, que l'utilitzen a vegades els esportistes.
0: Però si la migdiada no es dorm, és el mateix que fer una parada tècnica, diguem-ho així?
1: Has de fer un punt de desconnexió.
0: Val, tant que dormis com no.
1: Si pots dormir, encara que siguin aquests 10-20 minuts...
0: Millor, no?
1: Millor, perquè no cal entrar en un son superprofund, però si el teu cos es pot relaxar, el teu cap també ja és una migdiada.
0: Vale.
1: Clar, una migdiada no es considera, o un pòrer no es considera, d'estic fent la feina, em poso a mirar Instagram pel mòbil, o no. És fer un peró en total de dir, bueno, pues res, me faig una passejadeta, o m'estiro, o faig algú que em porti cap a les sensacions corporals i no tant cap a les mentals.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: molt bé,
1: aquesta molt bé. Sensació corporal ha de ser també de certa lleugeresa, de cert descans, no cal fer 100 sentadilles, no? Això ens farà baixar l'energia en el cos, que està molt bé, però a partir d'aquí potser ja necessitem entrar en un modo relax. Quan estem molt mentals, sí que hem de portar l'energia en el cos, això ens ajuda molt. Però a partir d'aquí, no?, anar buscant aquesta sensació d'anar afluixant, anar deixant anar el cos mica en mica per fer aquest peron al migdia o quan puguem.
0: Tractament físic. A veure, què hem de fer aquí?
1: A base de piràmide, hem dit son, descans, a la següent, el següent pas seria la nutrició i la hidratació, amb dues superimportants.
0: Sembla mentida que és més important, diuen, no sé, tu m'acabes de confirmar ara, Núria, la hidratació que la nutrició.
1: Sobretot ara a l'estiu, superimportant, amb aquestes calorades que estem tenint, tots els electrolits se'n van amb la suor, se'n van amb el pipí i necessitem tornar a ingerir-lo, sigui en forma d'aigua amb bons minerals, o sigui amb amanides, amb verdura, amb fruita, amb tota aquesta part d'alimentació que també ens aporta aquests electrolits. Així que no només és l'aigua, perquè l'estiu hi ha gent que en beu moltíssima, sinó que aquesta part de bona alimentació que també hem de seguir tenint, igual que durant tot l'any. I com a tractaments físics per a aquesta recuperació, seguim pujant aquests escalons de la piràmide, a la base seria la part més àmplia, on hi hauria el son i descans, seguim pujant una part bastant important, una mica més estreta, nutrició i hidratació. La següent, la programació de l'entrenament, també és superimportant.
0: Què és això de la programació d'entrenament?
1: La programació de l'entrenament és a lo que es dediquen els entrenadors, sí, que ells tenen molt clar com fer aquesta progressió. Posem, per exemple, algú que no ha fet cap tipus d'esport i vol començar a entrenar força. L'entrenador no li dirà, mira, doncs avui comences a fer mitja hora de córrer a la cinta, després et poses el pes que vulguis i comences a fer sentadilles. No, necessitem una progressió, no? Doncs potser li fa uns testos inicialment i començarem fent 5 minuts a la cinta de caminar bastant àgil. Mm. Després agafarem uns pesos que potser tastaré abans per saber com tires i saber que no et pots fer mal. I a partir d'aquí, l'entrenador t'anirà donant els pesos oportuns perquè tu vagis progressant. Hi haurà dies que potser treballaràs força màxima, poques repeticions, però molt de pes. Hi haurà dies que seran repeticions moltes més i amb menys pes. M'ho estic inventant ara, sí, així parlant sobre la marxa, no? Llavors, hi ha una programació setmanal, hi ha una programació mensual en funció de què vulgui aconseguir aquella persona. Uh-huh. Els entrenadors habitualment funcionen, no?, com a objectius. Quina és la teva pastanaga? A partir d'aquí, no?, ho anem a preparar. Que vols fer una marató l'any que ve? Doncs des d'avui fins al dia de la marató tindràs tot un entrenament progressiu perquè tu puguis aconseguir allò que estàs buscant. Uh-huh. I després d'aquest, aquesta programació, que és superimportant, tenim els tractaments físics. Tractaments de recuperació, com serien massatges, no sé si coneixeu, se li diu el foam roller, que són aquells com xurros de piscina, però més gruixuts, que els podem utilitzar per fer-nos automassatge o com a suport del nostre cos per obrir espais, no? El podem posar...
0: És tou, també?
1: No. És una mica tou. N'hi ha uns que són molt durs, a més que hi ha com un cert gravat que bueno, per l'automassatge és bastant intens. Hi ha uns altres que són un palet tous, però són molt més durs que un xurro de piscina.
0: Val.
1: I més gruixuts, potser fan 20 centímetres de diàmetre. I en allà jo els utilitzo molt per crear espai, no? Te'l pots col·locar, per exemple, al llarg de tota la teva columna i estirar-te a terra. Llavors el que et permet és obrir tot l'espai del pit, obrir les caderes, no? I t'estàs una estoneta allà i ideal, no? O per fer-te una mica de massatge, el poses en horitzontal a la zona del sacre o de la columna cervical, petits moviments i van alliberant tensions. Mm. A l'hora de treure-te'l és quan notes més la sensació de uau, estic a prop del terra, o noto encara la sensació que ha creat aquest foam roller, no? Que és aquest espai que ha deixat en el meu cos.
0: Mm-hmm.
1: Què més? Tenim també la pistola de vibració.
0: Què és això? Aquella... És que, esclar, això és una miqueta tot nou, no? O existeix sempre?
1: Fa temps que existeix, sí. Això de la pistola. És una pistola que és per automassatge i el que fa pot ser vibració o vibració i percussió. Llavors, en músculs grans s'acostuma a posar, per exemple, en el quàdriceps, en glutis, no? O les lumbars, músculs que siguin bastant
0: grans
1: i amplis, per generar aquesta sensació de descàrrega, no? Mm-hmm. Com si anessis al fisiesportiu i et fes una descàrrega de cames o l'esquena, on sigui. No? Llavors això és algo que tu també et pots fer a casa.
0: Ah, vale. Ara t'anava a preguntar-t'ho això, si a casa doncs és possible fer-ho tot això.
1: I tant.
0: Diatèrmia, m'has dit, no? Diatèrmia.
1: Què és això, també? És una mica més actual. És un tipus de corrent que el que ens ajuda és a tornar a portar molt de reg sanguini a la zona que a vegades ens fa dolor, tenim sobrecàrrega, i regenera tota aquella part muscular, no? Quan nosaltres hem entrenat moltíssim, és com si haguéssim generat certa bessura a nivell del múscul.
0: Mm-hmm.
1: I quanta més vegades la sang passi per aquell múscul, més els escombriaires recullen.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, de manera que quan generem aquest circuit més ràpid, és més fàcil que es recuperi aquell múscul i aquella sensació de sobrecàrrega. No sé si m'explico.
0: Sí, entès, sí? Perfectament, eh? Perfectament. Uh-huh. Això és, té una certa escalfor, és calent?
1: Sí, és, genera com una certa escalfor, però és molt agradable.
0: Uh-huh.
1: Llavors està...
0: Això també es pot fer-se a casa amb l'aparell corresponent?
1: Bueno, si tens suficientment diners per comprar-te la màquina... Sí.
0: Ah, deu ser cara, això.
1: Sí, són màquines que són molt cares, són molt potents, a més, i habitualment ho tenen en centres o esportius o en centres de fisioteràpia.
0: Uh-huh. Uh-huh. Gestió d'estrès. Bueno, que tothom diuen que està estressat. Jo,
1: segons... És el pic de la piràmide, això, ja? És la part de dalt, però no menys important. Aquí...
0: Tothom té estrès, ara, perquè, esclar...
1: O no.
0: Si ocupa... Ah, bueno, no ho sé, però a veure, que tu l'hagis posat aquí dalt de tot vol dir que notes que molta gent té estrès.
1: És habitual. No és normal, però és habitual. Pot ser que hi hagi gent que no en tingui o que hi ha situacions que els generin estrès i d'altres no, no? Quan fem una activitat física, un esport, una pregunta és per què el fas, no?
0: Mm-hmm.
1: A vegades hi ha gent que potser està jugant a pàdel per espantar els fantasmes, no?
0: Bé, sí.
1: Pot ser que espantant els fantasmes també et facis mal perquè et desconnectes del cos i el que vols és buidar la ment.
0: Mm-hmm.
1: La gent que va a córrer, no? El mateix, perquè corres, no? Per gust, per gaudi, o perquè realment vols deixar coses, no? Enrere. Depenent del moment en què estiguis visquent, pot ser que estiguis aquí o pot ser que estigui per gaudi. I moltes vegades es barreja. I està bé tot, no? No és un judici, però només el fet de pensar perquè estic fent allò em pot evitar una lesió. Perquè si jo estic desconnectada del meu cos i em poso a córrer i estic acostumada a fer 10 quilòmetres en una hora i aquell dia faig, 20 quilòmetres en dues hores,
0: malament.
1: Doncs potser aquell dia he augmentat el ritme o aquell dia és que em puc fer mal. No? Llavors, tenir aquest pensament a vegades ens pot ajudar. I també ser molt conscients de tot el que hem dit anterior, perquè el no descans, la mala alimentació, una mala programació, no treballar-nos el cos per recuperar-nos, ens pot generar tot això,
0: clar,
1: estrès.
0: Clar.
1: No? I poder tenir aquesta balança és important.
0: Els estiraments, parlem dels estiraments, perquè sempre el temps se'ns atira a sobre, déu-n'hi-do, eh? Cal fer estiraments... Parlem de persones que fan esport, fins ara, Núria? Però una persona que no faci esport... també consideres que té que fer estiraments? Són necessaris? A veure...
1: Només pel fet d'estar en un estàtic, estar dret o estar assegut, la nostra musculatura funciona com amb cadena, sí? Llavors no som músculs independents, sinó que som músculs que treballen en un sentit i els hi diem cadenes musculars. Les cadenes de tancament o les cadenes de flexió que ens fan anar cap a dintre, ens fan tancar el cos, ens fan ajupir-nos, ens fan mirar-nos al melic, són molt més potents que les cadenes d'obertura. De tal manera que és molt fàcil entendre que les cadenes d'obertura estaran sempre molt estirades, en canvi les de tancament estaran molt contretes. Per tant, què haurem d'estirar? Les que estan tancades.
0: És clar.
1: Tan senzill com això. A més, si aquí li afegim a fer un esport, que potser és, no?, des d'on vinc jo, des del club de tenis. Tenis, pàdel, hi ha molta sobrecàrrega d'una extremitat per tot el tema del joc, o del futbol, o del bàsquet, no?, les cames, els pivotatges, hi ha musculatures que estan més exposades a rendiment.
0: Clar.
1: I les utilitzem molt més pel tipus d'esport que estem fent servir. Així que seria ideal poder estirar aquella musculatura perquè no arribi, no?, aquella sobrecàrrega i no perdem rendiment i no ens lesionem en un futur.
0: Lesionem, eh? Perquè, és clar, tot això comporta lesions importants. Més coses dels estiraments, Núria.
1: M'agradaria dir que per estirar no cal arribar al lloc. No? Moltes classes d'estiraments és com, clar, és que ell arriba a tocar-se els peus, no? el típic estirament de doblegar-te endavant i tocar-te els peus. Clar, és que jo no toco els peus, llavors no estic fent bé l'estirament. Els estiraments el que comporten és una adaptació del sistema nerviós. Què vol dir això? Que el múscul no s'estira. El que fem és adaptar aquell sistema nerviós que es connecta amb el múscul, perquè si avui arriba fins aquí, el proper dia pugui arribar una miqueta més lluny. Però és que a mi m'és igual on t'arribis avui. Potser arribes avui a sota el genoll. I aquest és el teu tope d'avui, està perfecte. El següent dia serà una miqueta més avall i anirem progressant en aquest sentit. Però algú que arriba ja amb les mans a terra, doncs potser té un petit problema d'hiperlaxitud.
0: Ah, també, no? És clar.
1: Una persona superlaxa que també hem de tenir en compte altres coses. Haurà de treballar molt més la força. No? Però igualment també tindrà musculatura sobrecarregada i podrà estirar-la, no? Llavors aquí sí que hem de tenir en compte totes aquestes variants interpersonals. I una última cosa que voldria dir, a part de que per estirar, hem de respirar, sisplau, que a vegades estem allà aguantant la respiració.
0: En moltes coses aguantem la respiració, massa, no hi pensem en respirar.
1: És superimportant. I la diferència entre estirar i escalfar. Quan hem de començar a fer una activitat física, no s'hi val anar a estirar. Perquè quan jo m'estiro em relaxo. I quan vaig a començar a fer una activitat física, no em vull relaxar. Em vull començar a activar, pim-pam. Haig de començar a pensar en tot aquest esport que jo faré, sigui bàsquet, futbol, hockey, el que sigui. Llavors, jo necessitaré fer moviments articulars, necessitaré fer estiraments en moviment, no estiraments passius. Val? Necessitaré fer pliometries, a dir, salts, necessitaré començar a connectar amb moviments específics que jo faig en el meu camp, no? Sigui el joc que sigui, potser necessito mig practicar el meu revés, o necessito practicar el xut, o necessito practicar encertar l'aro, o, no? Tot això comença el meu cap a connectar-se i és aquesta vinculació entre el sistema nerviós i el cos el que necessitem per abans. No necessitem estirar. Necessitem escalfar.
0: Bé, a veure, ara ja per últim, ara sigui per últim, com t'aixeques, com te desperres? Perquè avui parlàvem amb unes companyes que, esclar, sigui per la calor, sigui per el que sigui, quan te vas per aixecar-te, doncs resulta que no tires. Cal un estirament senzillet perquè el cos, doncs, se comenci a posar en marxa?
1: És perfectíssim. Ens llevem pel matí i segurament el primer estirament que fas és desencarcarar-te. No? Igual estires els braços amunt, obres una mica el pit, mous el coll... Està fantàstic, com si et vols posar una música i ballar. El cos el que necessita és moviment, és despertar-se, és algo, no?, mimat. Al matí jo recomano això, poder fer el que el cos necessiti, que cada dia serà diferent.
0: I si no tens ganes de fer res, què?
1: Sempre el cos necessita una mica de moviment.
0: Sí?
1: Ja ho veuràs, fixa-t'hi.
0: Vinga, ho intentarem. Ens queden moltes coses per parlar avui encara, Núria. Al proper programa seguirem amb el tema estiraments, que és molt interessant. T'agraïm moltíssim que estigues aquí a
1: Gràcies
0: la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I bé, te trobem, et diguen sempre, aquí el que és de tenis de Malgrat.
1: El club de tenis de Malgrat.
0: I bé, per posar-nos en contacte amb tu, com ho tenim que fer?
1: Podeu fer a través del WhatsApp, el 615-469-702, o per Instagram, a nuriacostes.fisio. Només recordar que aquest agost segueixo treballant, però només als matins.
0: Molt bé, fantàstic, una mica de vacances.
1: Sí.
0: Vinga, ens tornem a retrobar, Núria.
1: Gràcies.
0: Doncs bé, hi ha dies en què sembla que tot costa una mica, com comentàvem a la Núria, però penso una cosa, cada matí és una oportunitat per començar de nou. No podem canviar el que va passar ahir, però sí decidir amb quina actitud t'afrontem avui. Gràcies per la seva atenció. Passen els minuts, deixem l'informatiu i demà ens trobem a les 11. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Tordera manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatge de segona mà. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, recorda que l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al nostre municipi.
4: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a la Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
3: El Consell d'Infants de Tordera impulsa en Gresca un espai familiar de lleure aquest estiu. La plaça de l'Església acollirà aquesta tarda una jornada farcida d'activitats. I Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical Hairspray. A Tordera es podrà veure l'1 i 2 d'agost al Teatre Clavé. Escoltem algunes de les seves artistes.
5: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari 5 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé i al final tot el que es fa sobre un escenari és art, és màgia. Llavors jo crec que això és una paraula que ho defineix molt bé.
3: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Escoltem el regidor de Promoció i Ocupació, Rafa Delgado.
6: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
3: El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada de segona catalana. L'equip tordarenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment encara ens queden unes 48 hores de calor marcada, xafogor, intensa, que continuarà aquí a la comarca avui i també demà. Fins tot demà encara poden pujar un palet més les temperatures. Ara bé, de cara al cap de setmana, dissabte baixant una mica, encara amb algunes màximes per sobre dels 30 graus, diumenge ja totes elles per sota dels 30, per tant, un ambient força més fresquet, més agradable. Això, en aquesta època de l'any, amb l'aire fred que hi haurà en alçada, doncs també permetrà que hi hagi algunes tempestes. Sobretot el que és la nit de dissabte i diumenge, matinada de diumenge, podem tenir algun xàfec més probable cap al centre i sud del Maresme i, posteriorment, de cara a la tarda del diumenge, aquestes precipitacions també podrien afectar el nord de la comarca. Dilluns, a primera hora de matinada, no descartem algun xàfec puntual arran de mar, després millorarà, el sol s'imposarà amb temperatures dilluns encara força agradables, però a partir de dimarts tornarà la calor intensa.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'Escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 22 de juliol. Ja ho tenim tot a punt per arrencar aquesta edició, un programa on comentarem nous esports i escoltarem algunes entrevistes. Ja veureu tot més endavant. De moment, poseu-vos còmodes, que la banqueta ja comença. Agafeu els vostres entrepanets, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc o algú per picar, perquè abans de sopar, si encara no ho heu fet, arranca la banqueta d'estiu. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, doncs, per arrencar una mica aquesta banqueta, anem a explicar-vos, anem a entrar en sumari, anem a explicar-vos qui s'asseurà al meu cantó en aquesta banqueta d'estiu. Avui, com us comentava al principi, serà una d'aquestes banquetes per conèixer una mica la veu d'altres protagonistes, d'altres tordenencs que fan coses en clau esportives molt grans. I és que avui tindré el plaer de que s'assegui al meu costat en aquesta banqueta en Jaume Camps, un tordenc que ja va completar un Ironman a l'octubre passat a Calella i ara n'ha tornat a completar un altre a Vitoria, en el País Basc. Un repte molt difícil, molt més que el de Calella, i que en breus instants sabrem el per què, i escoltareu a la seva veu, la veu de l'experiència de fer aquestes coses que són molt complicades de fer. Un Ironman, són 4 quilòmetres nadant, 180 en bicicleta i corre una marató 42 quilòmetres. Tot això a fer-ho en el mateix dia. Compte que no tothom ho pot fer.

Acabarem l'edició d'avui de La Banqueta amb una mica d'aquestes efemèrides de què passava tal dia com avui amb un 22 de juliol. I ara, per anar ja començant i de mica en mica anar tinguent més temari, anem a actualitzar-nos una mica d'aquestes notícies d'àmbit general, encara amb ressaca mundialista.

Anem a parlar-vos sobre una decisió de la FIFA amb Pau Cubarsí que ningú entén, i és que només 6 jugadors de la selecció espanyola en la votació per al millor 11 del món del Mundial, i és que la sorpresa que Pau Cubarsí no entra en aquesta votació. El ressò de les xarxes no para. És increïble, perquè la polèmica ja està servida. El millor jugador jove del Mundial i el central de la selecció espanyola, Pau Cubarsí, ha estat exclòs de la votació popular per al millor 11 del torneig. Tampoc hi és el seu company de la defensa, Aymeric Laporte. Això ha obert un gran debat, que com és possible que l'equip menys golejat amb només un gol no puguin ser escollits en els seus dos protagonistes i artificis d'aquesta gran cita, Pau Cubarsí i Aymeric Laporte. La web de la votació ja està oberta per a tothom i aquestes són les opcions per votar la defensa. Lisandro Martínez, d'Argentina, Nuno Méndez, de Portugal, Virgil van Dijk, de Països Baixos, Gabriel Magalhães, de Brasil, perdoneu, i Guti Romero, d'Argentina, i finalment també de Jot Upamecano, de França. A més, ara sí, dos dels laterals de la seva selecció espanyola, Corella i Pedro Porro, estan dins d'aquesta votació. Jugadors catalans que sí que poden ser votats. Doncs a més de Marco Corella, hi ha Lamine Yamal com a jugador seleccionable per al millor 11 d'inicial del campionat. Però també, de forma irreversemblant, el de Rocafonda entra com a migcampista en comptes de com a davanter. En canvi, no hi és Dani Olmo, un dels jugadors més destacats per a tothom en l'11 de Luis de la Fuente. S'hi afegeixen els seus companys de selecció, Unai Simón, Pedro Porro, Rodri, Oyarzabal i, com comentàvem, Cucurella. I és que aquí ja ho hem anat comentant en diverses banquetes, i la d'ahir i la de dilluns amb Lota i ahir amb en Damià, és que la comparativa amb Cannavaro Cubarsí que alimenta cada vegada més la polèmica. Hi ha que fins i tot, comparant les dades de l'italià Fabio Cannavaro, que gràcies al seu campionat del Mundial del 2006 va aconseguir guanyar la pilota d'or, en Pau Cubarsí el col·loquen com a seriós candidat de la pilota d'or. I és que a la lluita per la pilota d'or entren, possiblement, Cubarsí, ja ho veurem, en Kylian Mbappé, en Rodri, Lamine Yamal, Messi i Harry Kane. I és que el Mundial és el millor aparador perquè els nous talents es donin a conèixer, però també és un gran escenari perquè grans estrelles acabin de convèncer els votants de la pilota d'or. Cada gran torneig internacional pot marcar un abans i un després en la cursa del guardó individual més prestigiós del futbol. Després del Mundial, el debat torna a estar més obert que mai. Qui ha fet el pas definitiu per endur-se la pilota d'or d'enguany? És una pregunta que també us fem als nostres oients de la banqueta d'estiu, que m'agradaria que també a casa responguéssiu. Cubarsí ha fet en aquest Mundial 29 recuperacions. Ha tingut un 96% d'eficàcia en la passada i s'ha imposat en 14 duels aeris. Cannavaro va fer també 29 recuperacions, però va guanyar 31 duels aeris, però també quedant-se amb un 83% d'eficàcia en la passada. Tot això seria motiu per parlar-ne, però ja que no s'explica que la selecció guanyadora i amb el rècord de menys gols encaixats no tingui els seus centrals en el millor 11, i sí que hi puguin entrar centrals que van quedar eliminats al vuitens de final, com podia ser Virgil van Dijk. També el seu company és Aymeric Laporte, i que últimament està sonant una força, possible fitxatge, més millor dit, del Barça per Aymeric Laporte, i és que la intrahistòria de l'acostament de Laporte i el Barça que es contempla la Copa Blaugrana. L'entorn del central de l'Atlètic Club l'ofereix al Barça amb una clausa de rescisió força atractiva. Aymeric Laporte vol jugar al Barça. Així ho va fer saber l'entorn de Joan Laporta en un apropament que es va produir a l'hotel on el president Blaugrana es va allotjar a Dallas, segons explicat aquest dimarts en el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio. La trobada entre l'entorn de Laporte i el president del Barça es va produir a Dallas, on Joan Laporta va arribar per seguir la semifinal del Mundial entre les seleccions espanyola i francesa. Sempre, segons el seu entorn, la sortida del central esquerrà de 32 anys de l'Atlètic de Bilbao no seria difícil, donat que té una clàusula de 15 milions d'euros que considera assumible al Barça. És, direu, ostres, 32 anys, és la mateixa edat que va arribar Íñigo Martínez per jugar a aquestes temporades en el Barça. Laporte, en aquest cas, primer de tot, va agrair l'oferiment. La resposta que el Barça va donar davant d'aquest oferiment és que el club li agrada Laporte, però que en aquest moment el mercat ha de prioritzar altres carpetes. Principalment la

moviments també a les banquetes de les seleccions, perquè hi ha un gran ball de banquetes després del Mundial i ja sabem qui substituirà a qui. El Mundial 2026 ha desencadenat una allau de destitucions de seleccionadors i les grans federacions ja tenen substitut o estan a punt de trobar. Després de 5 setmanes de Mundial més llarg de la història, el futbol de seleccions s'agafa una pausa fins a l'aturada de setembre. Espanya, la flamant campiona del món, després de superar l'Argentina a la final, portarà l'escut a campionar durant els pròxims 4 anys. Mentrestant, hi ha altres seleccions que han viscut moments més durs durant la Copa del Món. De fet, aquesta cita mundialista ha deixat a 16 seleccionadors destituïts. Per això, les federacions ja han començat a treballar en els relleus i alguns sorprenen. Primer de tot, a l'Uruguai, Diego Forlán serà seleccionador interí. Un dels recanvis més inesperats s'ha produït a l'Uruguai. La selecció sud-americana no va superar la fase de grups, on van passar Alemanya. Van passar Espanya i Cap Verd. Per aquest motiu, Marcelo Bielsa va ser destituït com a selecció uruguaià. En un vestidor molt dividit, els sud-americans van ser una de les excepcions de la primera fase del Mundial. I és que ja van fer aquesta manera aquest canvi just quan van quedar eliminades. Ara, una estrella del país arriba a la selecció. Diego Forlán, un dels grans davanters de la selecció i de la història d'Uruguai, agafa el relleu de Bielsa de manera interina i estarà al capdavant de la selecció fins al 2026, mentre que combina el càrrec amb la selecció sud-20. Passem ara a la selecció alemana, perquè Klopp torna a les banquetes per dirigir Alemanya. D'altra banda, la selecció alemana també va viure una gran desil·lusió al Mundial. Alemanya va caure als 16ens de final contra l'Equador en la tanda de penals que es van acomiadar abans d'hora, contra Paraguai, la cita mundialista. Arran d'aquesta eliminació, Nagelsmann va deixar el càrrec de seleccionador. Però la selecció ja té un relleu de nivell per la banqueta. Jürgen Klopp, que feia una temporada que estava fora de la primera línia mediàtica, ha deixat la feina com a director esportiu de futbol del grup Red Bull i ha acceptat ser el seleccionador d'Alemanya. Sens dubte, un cop d'efecte per als alemanys de cara a les properes competicions. I passem a la de Mèxic, perquè Rafa Márquez agafa el relleu d'Aguirre. En aquest cas, Mèxic ja tenia el relleu preparat. Javier Aguirre va tornar a la selecció mexicana per dirigir el seu país en el Mundial que jugava a casa. Tot i que els anfitrions van fer un bon paper, van caure als 8ens de finals contra Anglaterra amb un 2-3. La continuïtat d'una història amb un projecte de llarg plaç i de transició. Inicia una etapa a la seleccionador davant de Rafa Márquez. La Federació Mexicana ja tenia decidit que un cop acabés el Mundial 2026, Rafa Márquez agafaria el relleu de Javier Aguirre. L'ex blaugrana, que també va dirigir el Barça Atlètic, va acceptar el paper de segon entrenador durant la Copa del Món amb un pacte que després del torneig assumiria el càrrec de seleccionador. Arriba també un dels canvis més il·lusionants a la selecció francesa i és que Deschamps deixa de ser seleccionador francès i entra Zinedine Zidane. Aquest és un dels canvis com més motivadors i és estar un pas de produir-se a França. Després de 14 anys, Didier Deschamps al capdavant de la selecció francesa, és el moment d'un canvi de cicle. El gran favorit és Zinedine Zidane. L'exentrenador del Real Madrid feia temps que esperava aquesta oportunitat i tot apunta que ha arribat el moment. França, eliminada per Espanya a les semis del Mundial i sense poder disputar la tercera final consecutiva, està a punt d'iniciar un nou cicle amb una de les grans llegendes del futbol francès al capdavant. Passem a una altra selecció, en aquest cas de la península. Parlem de Portugal, de Cristiano, i és que Jorge Jesús succeeix a Robert Martínez. Espanya també va deixar el seu botxí, i és que Portugal va caure contra la Roja als 8ens de final del Mundial. En aquest cas, va provocar l'adeu del seu seleccionador, el balaguerí Robert Martínez, que feia 4 anys que entrenava la selecció lusitana. La Federació Portuguesa ha optat per confiar en un vell rocker del futbol lusità, Jorge Jesús, amb llarga experiència i trajectòria en el futbol nacional, en el Benfica, a l'Sporting de Portugal o a l'Sporting de Braga. Precisament és el tècnic de l'Al-Nassr, equip on va acabar guanyant la Liga d'Aràbia Saudita amb Cristiano Ronaldo la temporada passada. Ara el tindrà com a seleccionador.

I ara, finalment, ja hi ha noms d'entrenadors que l'esperen a altres seleccions. És el cas de Pep Guardiola. El tècnic de Santpedor sempre ha confessat que té com a somni dirigir una selecció en un Mundial un cop hagin acabat la seva etapa com a entrenador de clubs. Ara, després de deixar el Manchester City, Guardiola podria tenir l'oportunitat de dirigir a un campionat nacional. Últimament, s'ha relacionat molt a Guardiola amb la selecció italiana, una de les grans baixes del Mundial 2026 i que es troba en plena reconstrucció esportiva. I és que la Federació Italiana li ha ofert i li ha fet arribar una oferta al tècnic de Santpedor perquè s'encarregui de a entrenar a Itàlia. El Mundial va provocar molts canvis a les banquetes i això està provocant moviments entre federacions i entrenadors que actualment no tenen equip. Una d'aquestes seleccions que busquen entrenador és Itàlia, que ni tan sols va poder classificar-se per al Mundial. En els últims dies, la Federació Italiana li ha fet arribar una proposta a Pep Guardiola que a final de temporada va deixar el Manchester City. De moment, Guardiola ha escoltat, però no ha donat resposta. Segons ha avançat la premsa italiana, ha pogut confirmar al Tot Costa de Catalunya Ràdio la setmana passada Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exjugador, l'exfutbolista brasiler, que fa d'ajudant a Maldini en la selecció italiana, va viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. A més, segons algunes informacions, amb el compromís de donar-li plens poders i temps per sortir del pou i no s'ha classificat en els últims 3 mundials. Fins i tot, el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, ha acabat d'admetre que estarien disposats a fer una excepció pressupostària en el cas del tècnic de Santpedor, tot i que ha advertit de que no és segur que l'operació arribi a bon port. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar a la selecció anglesa amb la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La informació del Tot Costa indica que la preferència de Guardiola passaria més per la selecció francesa que la italiana, per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Però també té una altra oferta, perquè fa uns dies la Federació Neerlandesa, a través del futbolista Nigel de Jong, també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman. Però en aquest cas, Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa. Ara sí que ens hem posat bé en a tomb aquesta actualitat general. És hora de més o menys d'anar entrant a Marí i conèixer la notícia d'actualitat tordarenca, perquè serà la que ens permeti obrir els continguts del dia d'avui amb l'entrevista amb en Jaume Camps. Vinga, va!

0: Jaume Camp supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores. El tordereny va haver de fer front durant hores condicions meteorològiques molt dures, especialment en el tram de bicicleta, en una prova on va aturar el cronòmetre en 10 hores i 11 minuts. Jaume Camps va completar amb èxit l'Ironman de Vitòria-Gasteiz en la seva segona prova d'aquesta exigent disciplina, després de debutar a Calella l'octubre passat. La cursa, formada per 3,8 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta i 42 corrents, va estar marcada per unes condicions meteorològiques molt adverses que van posar al límit la resistència del tordereny. L'objectiu inicial de Camps era baixar de les 9 hores i mitges, però el fort vent va obligar a replantejar l'estratègia. Des del primer tram de natació al llac, l'onatge ja va dificultar aconseguir un bon temps. No obstant això, el moment més crític es va viure sobre les dues rodes, en bicicleta. Amb ratxes de vent lateral fins a 50 km per hora, mantenir l'equilibri amb bicicletes aerodinàmiques va ser un repte perillós que va provocar caiguda entre diversos triatletes i companys del propi tordereny. En aquest sentit, Camps reconeix la duresa física i mental d'aquesta prova i d'aquest moment.
1: Quan estava pel quilòmetre 150 de la bici, dic, jo ara mateix no estic per córrer el marató, crec que em quedo, baixaré la bici i em quedaré ja. Però al final això té l'Ironman també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera, o sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Malgrat la fatiga acumulada d'una hores de pedalada, l'atleta va sorprendre amb una gran fortalesa la marató final. Acompanyat pel caliu del públic de pel centre de Vitòria, va saber gestionar l'esforç i creuar la línia de meta amb un temps total de 10 hores i 11 minuts. Un cop recuperat d'aquest desafiament al País Basc, la mirada de Jaume Camps ja està fixada en el seu pròxim gran repte, la tornada a l'Ironman de Calella, d'aquí només 2 mesos. On intentarà millorar les seves marques i, ara sí, baixar de les 9 hores i 30 minuts.

La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, bueno, doncs anem a començar els continguts del dia d'avui i, com us deia al principi, avui anem a parlar amb una d'aquestes persones que semblen superherois, i per això també el nom d'aquestes curses va una mica amb aquest sentit, i és que fer un Ironman no és pas per tothom. Són 3-8 quilòmetres nedant aproximadament, uns 180 quilòmetres en bicicleta i una marató completa corrents, uns 42 quilòmetres. Tot això és molt complicat de fer-ho, no només per separat, doncs imaginem-nos fer-ho junt. I amb nosaltres doncs tenim en Jaume Camps. Jaume, molt bona tarda, molt bon vespre. Moltes gràcies per estar aquí. No ho has fet una vegada, sinó que ho has fet dues, no?
1: Sí, exacte. Què tal? Bona tarda, com estàs?
0: Doncs, ostres, Jaume, anem a parlar sobre això. No sé si, clar, amb aquest... potser, no sé si amb la Llunçara vas venir fins i tot a parlar una mica sobre l'Ironman que vas fer, perquè aquest any l'has fet, bueno, aquesta temporada, diguéssim, no? El setembre-octubre, no? Que és l'Ironman de Calella. Ah, sí. Vas estar fent el teu primer Ironman.
1: Ah, exacte, sí, sí. Va ser l'octubre passat i ara, doncs, tornem-hi al juliol un altre cop.
0: Aquest juliol, on has anat a fer la marató?
1: Doncs
0: la marató, l'Ironman, perdó.
1: Doncs hem estat a Vitoria, al País Basc, i res, ha estat una experiència bonica, la veritat, bastant curiosa.
0: En quin moment et planteges d'anar a fer un Ironman?
1: Bueno, jo crec que tot va començar quan vaig començar a córrer maratons. Jo sempre he sigut més del running, però arriba un punt que et cansa molt només córrer. També per la salut no és tan bo estar tot el dia corrents, i vaig buscar, doncs, alternatives, diferents esports, i al final jo crec que l'Ironman ha estat com el típic objectiu que un cop t'has trobat i has dit, hòstia, estaria guai fer-ho en un futur. I al final, com que ja em vaig cansar una miqueta del córrer i tot, dic, vaig a provar a fer l'Ironman, i al final vaig començar fa un anyet i mig i ara m'he quedat aquí. M'he trobat el meu lloc, jo crec.
0: Això et preguntava, perquè del moment de plantejar-t'ho a fer-ho, ostres, ha d'haver-hi un temps, realment, perquè no és el mateix preparar-te per running, per preparar-te per només una marató, que realment preparar-te per un Ironman. Ostres, que l'Ironman sempre trobem notícies, sobretot aquí a Calella, que potser ens queda més a prop, de notícies tràgiques de gent que no les pot acabar. Amb una preparació que en un any, com deies, en un any t'has preparat per un Ironman, no?
1: Exacte, vaig començar la preparació quan vaig acabar la Marató de València el 2024, o sigui, des de desembre 2024 a gener 2025, i fins al primer Ironman, que va ser l'octubre 2025. O sigui, va ser relativament un temps relativament curt, però que va ser molt intens, i també crec que tenia una base prèvia bastant bona de córrer maratons. Ja portava 7 o 8 maratons, llavors jo crec que em veia bastant en cor de fer-ho, i jo crec que vaig complir bastant bé.
0: Ho dius com si res, 7 o 8 maratons, eh?
1: Bueno, a veure, avui en dia, amb tema de xarxes socials, ja saps que mai és suficient, no? O sigui, veus a la gent cada cop fa carreres espectaculars i dius, hòstia, doncs jo faig maratons al moment, no? Però bueno, s'ha de vigilar, també. S'ha de vigilar, s'ha de tenir en compte que és una meta bastant, o un objectiu bastant ambiciós, que és bastant perillós, també, sobretot el que comentaves de notícies tràgiques. De fet, en aquest Ironman de Vitoria va haver-hi una persona que va morir a l'aigua, bueno, crec que li va donar un atac de cor, i llavors també s'ha de vigilar molt i s'ha de portar una preparació bastant bona per aquestes proves.
0: En aquesta preparació suposo que no només és física, sinó mental.
1: Exacte, sí, sí, sí. O sigui, ja no només és per l'esforç o per el volum d'entrenament que hi poses, sinó també com ho compagines amb tot. Hi ha certs dies que t'has d'aixecar molt aviat perquè després has d'anar a treballar i per la tarda has de fer més coses. Llavors, també et porta, per aquesta banda, també et porta al límit. I si ho saps gestionar bé, jo crec que després la carrera simplement és el trofeu, no? Aquesta guinda del pastel és simplement el desenllaç d'una història perfecta.
0: Anem a parlar ara una mica sobre aquest últim Ironman que has fet. Quin és el que millor portes? El nedar, anar amb bicicleta, el córrer? No sé si ho portes més, potser el córrer, no? Perquè ja estàs acostumat.
1: Sí, sí, sí, en veritat, per mi és el meu esport preferit, tot des de sempre, i és el que millor porto. Però sí que és veritat també que en un Ironman és l'última disciplina. Ja primer nades, després vas en bici, després passes a córrer, llavors quan et baixes de la bici portes 7 hores corrent, bueno, 7 hores amb la prova, llavors les cames comencen a estar cansades, per tant també no pots mostrar tot el teu potencial, no? Que diguem, però sí que no només en el fet de que no vaig caminar en cap moment de la carrera, i el meu pitjor quilòmetre potser va ser a 5 el quilòmetre, ja és, jo crec, un bon indicador de que vaig preparar bé la carrera i vaig saber gestionar bé el moment i tot.
0: És que potser el teu pitjor temps és el millor temps d'alguna persona que ens està escoltant, eh? per preparar-te? És que ara m'ha sortit això, per preparar-te, clar, ostres, no és el mateix córrer, com si ara escalfes una mica, surts a córrer, quan portes nedant, baixes de la bici després de 180 quilòmetres i vas a fer 42 corrents. Per preparar-te, et prepares amb fatiga de cames per córrer o relativament és preparar una mica els pulmons a tenir aquesta resistència per aguantar tants quilòmetres?
1: Bueno, jo crec que al final l'Ironman o el triatló de llarga distància, si algú, per alguna cosa es destaca, és al final és molt de volum d'entrenament. És cada setmana moltes hores d'entrenament, moltes entrenaments de córrer, de bici, de nedar. Llavors jo crec que simplement per el fet d'estar, de portar 4, 5, 6 mesos acumulant tot aquest volum setmana rere setmana, jo crec que ja portes una certa fatiga a sobre, que quan fas un entreno de... al cap de setmana toquen 30 quilòmetres corrents, ja portes una fatiga del dia anterior o de la setmana anterior o dels mesos anteriors que ja això després ja t'ajuda a la carrera a fer-ho bé, no? I a controlar aquesta fatiga, sobretot.
0: Anem a parlar d'aquesta prova, d'aquests gairebé 4 quilòmetres nedant. Com els vas portar?
1: Malament, molt malament. Jo crec que per les persones que no som nedadors, perquè al final tothom sap nedar des de petit, però una cosa és saber nedar i l'altra cosa és saber nedar bé i saber aguantar bé tota la distància. I bé, jo crec que vaig poder aguantar. Sí que és veritat que des de l'últim Ironman, des de l'octubre fins ara, sobretot on he practicat més, on he entrenat més, he posat més èmfasis a la natació, perquè sóc mal nedador, si jo ho admeto, i sí que em veia amb cor en fer una molt bona natació, però al final les condicions que van haver-hi amb molt de vent, doncs, van fer que no sigui tan bona natació com jo m'esperava, però al final són coses que passen el dia de la carrera, no t'ho esperes, no pots controlar el vent, llavors t'has de saber adaptar a aquestes condicions.
0: Clar, perquè a més el nedar jo crec que és potser el més complicat, en el sentit de que o són aigües obertes o també depèn del clima, no? T'has d'habituar a moltes coses, que no és el mateix nedar en llacs, que em comentaves abans que és aquest cas, que potser nedar en mar obert.
1: Exacte, bueno, jo crec que nedar en el mar, en el llac, almenys el que jo havia vist, era preferiblement més fàcil que en el mar obert, perquè normalment en un llac no trobes les mateixes condicions que en el mar, no trobes onatge, que és una cosa que no hauria de ser, però després quan et fa vent sí que te'l trobes, i al final dos dies previs, tres dies previs havia anat al llac a nedar i la veritat és que havia sortit amb molt bones sensacions, però el dia de la carrera t'hi trobes que fot molt de vent i no saps adaptar doncs, la teva tècnica per poder aconseguir un molt bon temps. Però bueno, al final també s'ha de tenir en compte que la natació és la primera disciplina, llavors és quan estàs més fresc i també és la més curta en relació a temps. Al final la natació sol rondar una horeta, horeta i quart, en canvi la bici t'estàs 5 horetes i corrents, doncs, fins que petis, no? Llavors, també és on menys temps pots perdre. Tot i que si és més dolent, pots perdre uns minuts que no te fan afectar tant el temps final.
0: Si vas fer una horeta, no?
1: No, tant de bo, no. Seria el meu objectiu ja de cara a futures carreres. En aquest cas vaig fer una hora, he passat una hora i quart, crec, però jo crec que va ser pel tema del vent, perquè ens va afectar a tots. També vam tragar molta aigua, que això a la carrera ens va afectar moltíssim, o sigui...
0: Llavors no és només és algú teu, sinó va ser general.
1: Sí, va ser general. De fet, el meu entrenador, que també estava corrent la carrera, ell és molt bon nedador i va fer com una hora 10 minuts, que és una cosa per ell inexplicable, o sigui, ell fa menys d'una hora nedant en aquests quasi 4 quilòmetres, llavors perquè vegis una mica el nivell del vent, com ens va afectar la carrera.
0: Passem a la bici. Com la vas portar? 180 quilòmetres.
1: Doncs també molt malament. Molt malament pel tema del vent. Sobretot és que és el vent. Sobretot qualsevol persona que s'hagi posat algun cop a la bici, ja sigui muntanya, carretera, sabrà que anar en contra del vent és molt fotut. I sobretot si tens ràfegues de 50 quilòmetres per hora, i en les nostres bicis de triatló són bicis molt aerodinàmiques, que bàsicament a la mínima que et ve una mica de vent lateral és molt fàcil caure't. I de fet ens vam trobar moltes persones que s'havien caigut per culpa del vent, que és una cosa que dius, com pots caure d'una bici per culpa del vent?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Va passar. Llavors, des del primer moment em vaig trobar molt malament, però va tocar regular i saber que aquell dia no sortiran els objectius i en comptes de poder fer doncs, 5 hores o menys de 5 hores, ens va tocar relaxar una mica les cames per dir a veure si aguanto bé a la marató, que també és un pas important per la carrera.
0: I com va anar aquesta marató?
1: Doncs millor del que m'esperava, la veritat, molt bé. O sigui, quan estava pel quilòmetre 150 de la bici, dic, jo ara mateix no estic per córrer la marató, crec que em quedo, baixaré la bici i em quedaré ja. Però al final això té l'Ironman també, no? Que té aquesta part que dius, hòstia, és molt injust, però a la vegada les tres disciplines són independents. O sigui, sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer, la veritat.
0: Quin temps vas fer en acabar?
1: Doncs, et dius de la marató o del...
0: En global.
1: En global van ser poc més de 10 hores, van ser 10 hores i 11 minuts. Crec que és una marca que no tenia en compte, o sigui, jo volia fer moltíssim menys, jo anava a fer 9 hores i mitja, però per culpa del vent va afectar això. Però bueno, al final, en termes globals, a tothom li va afectar igual. O sigui, no és una cosa només meva, sinó tots vam estar igual de fotuts per la carrera o per culpa del vent, i llavors... Jo crec que ho vaig saber regular bé.
0: I el que va ser a Calella, quin temps va ser? O aquell tenies com a objectiu potser acabar-lo, era el primer...
1: Doncs pues, per coses de la vida ja vaig fer menys. Vaig fer 9, crec que 9.57 o alguna cosa així. Era el primer, o sigui, no buscava un temps concret, simplement buscava acabar, com jo crec que tots els que fan un Ironman per primer cop, que no són professionals. Però bé, jo crec que ara de fet tornaré a fer Calella d'aquí 2 mesos i jo crec que... intentarem baixar molt aquesta marca.
0: A quan vols arribar?
1: La idea és això, fer menys de 9 hores, 9 hores 30 o al voltant, no? Si baixéssim seria espectacular, però bueno, jo crec que donat les causes, o donat el que va passar a Vitoria, al final mai se sap si el dia abans de la carrera donen una previsió de molt de vent i ens torna a passar el mateix.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Al final.
0: Durant la cursa, el teu cos, les molèsties físiques et van respectar o vas tenir algun petit problema?
1: No, generalment jo no sol tenir problemes, o sigui, crec que com que porto una preparació molt bona i crec que intento sempre fer-ho el millor possible i no saltar-me cap entreno, crec que això va afavorir que no passés res, ni calambres, ni absolutament res, però sí que al final, molt fatiga al final, però jo crec que és normal, no? com a tots ens va passar,
0: sí,
1: però...
0: Sí, sí.
1: Però bueno, jo crec que molt bé, no m'ha passat res.
0: I suposo que també mentalment tenir recolzament, no? És molt important, són moltíssimes hores que no sé amb què va pensar en el teu cap, o si es queda en blanc, o en el moment que veus alguna persona que t'hagi acompanyat a la cursa o a gent que coneixes, també suposo que et dona molts ànims, no? Et dona un plus extra per apretar una miqueta més.
1: Exacte, i si és a Vitoria encara més, perquè Vitoria és una ciutat que destaca per això, per l'esport, per la bici, no? I pel triatló, i en aquest cas el circuit de la Marató, per exemple, eren 4 voltes d'uns 10 quilòmetres i mig i era tot cèntric, llavors al final veies a molta gent en els bars animant, familiars, bueno, sense anar més lluny, a la meva mare, el meu germà i la meva nòvia, l'Emma, que em va acompanyar, i al final jo crec que molta gent diu que al final les persones que venen a animar fan l'Ironman de veritat, perquè és molt més difícil, jo crec, que estar 10 hores pendent d'una persona que si ara està aquí, que si ara està allà, que li ha passat alguna cosa. Jo crec que això és molt més difícil que realment fer la prova.
0: I durant la cursa en què penses?
1: Jo crec que quan estàs content, o sigui, quan et donen aquests moments de felicitat, et sents invencible, i quan et dona el bajón, que en el triatló de llarga distància és de cop, o sigui, pots estar perfecte en el quilòmetre 20 i en el quilòmetre 30 patar de cop, penses que se't ve el món a sobre i que no acabaràs. Però per sort aquest sentiment o aquest pensament no em va venir, almenys no tan fort com per començar a caminar o com baixar-me de la bici. O sigui, al final sí que en el cap et comença a venir aquest pensament d'hosti, avui no sabem si acabaràs, però almenys ho vam intentar i vam acabar. No?
0: Perquè tu a la mitja marató, a mitja Ironman, tu podries dir plego.
1: Sí, sí, sí, al final, primer, la salut és el més important de l'atleta, llavors sempre, durant el circuit de... Bueno, en natació és més complicat, sí que tens diverses persones que van amb canoes, per exemple, que et van guiant, i si tens qualsevol problema, doncs et treuen de l'aigua i ja està. I amb la bici també és una mica el mateix. Si vols abandonar, simplement et baixes de la bici, et poses un costat de la carretera i quan passi un oficial de carrera, doncs ja comuniques que no vols seguir i ja et vindran a buscar, no?
0: Jaume, primer de tot, moltíssimes felicitats de nou. Proper repte, ho has comentat abans, a Calella 2026, una altra cursa, et tornaràs a trobar amb la teva primera marató i vols baixar d'aquestes 9 hores i mitja, comentaves que potser seria el teu temps idíl·lic. Canvies alguna cosa de la preparació o sempre mantens la mateixa a partir d'ara?
1: Bueno, jo crec que si ve de cara al segon Ironman, el que vam sobretot practicar o entrenar més és la natació, jo crec que ara el que farem és més bicicleta, perquè és el que més temps pots perdre i més temps pots guanyar per aquesta banda. Llavors jo crec que millor marató no sé si podré fer, perquè en Ironman intentar baixar de 3 hores en marató és molt difícil, ho veig molt complicat, però sí que en bici és el que m'agradaria posar-li més l'ull i intentar doncs, maximitzar al màxim aquest esforç amb la bici, a veure què podem fer, a veure què podem fer.
0: Doncs home, des d'aquí Ràdio Tordera et desitgem moltíssima sort, et tornem a felicitar per aquesta fita, perquè ja et dic, molt poques persones poden arribar a fer això i parlar tan natural de he fet 7-8 maratons, faig 2 Ironmans, ostres, són paraules molt grans, que des d'aquí transmetem la nostra enhorabona i ens veurem més endavant quan completis aquesta de Calella, que estem segurs que ho faràs i que podràs aconseguir aquesta fita que el temps que vols. Jaume, moltíssimes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la feina.
2: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot que avui. Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi.

Passem al tram final de ja d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dimecres, parlant d'aquestes efemèrides. Què passava tal dia com avui? Comencem parlant en el 2007, perquè un 22 de juliol hi anem al futbol. Avui fa exactament 19 anys que la selecció argentina sub-20 es va proclamar campiona del món a Canadà. A la final van derrotar la República Txeca per 2-1. Qui va marcar el gol decisiu per iniciar aquesta remuntada? Doncs un jove d'origen humil que estava a punt de menjar-se el món. Sergio, el Kun Agüero. Doncs aquell 22 de juliol, l'argentí no només va aixecar la copa, sinó que es va endur la pilota d'or i la bota d'or d'aquell mateix torneig amb 6 gols. Va ser el naixement d'una estrella definitiva que estava preparada per brillar. Tenia només 19 anys. Ens anem a parlar del Tour de França, perquè es va batre una barrera històrica. El juliol és, per excel·lència, el mes del Tour de França, com ja hem anat comentant, i tradicionalment les rondes de gales sempre es decideixen per aquestes dates. Fa 14 anys, el 22 de juliol del 2012, el britànic Bradley Wiggins va fer història als Camps Elisis. Es va convertir en el primer ciclista del Regne Unit en guanyar la classificació general del Tour de França, trencant una barrera històrica en el país inventor del ciclisme modern. I ens anem amb una molt propera, al 2022, perquè va ser el final d'una era històrica per la lluita lliure. Tanquem aquestes efemèrides abans de passar pels aniversaris amb una dada molt curiosa que va sacsejar el món de l'entreteniment esportiu. Ara fa just 4 anys, el 22 de juliol del 2022, el mític empresari Vince McMahon anunciava la seva retirada oficial de direcció de la WWE. Després de més de 50 anys al capdavant, tancava una etapa d'or, on havia aconseguit que el Pressing Catch s'havia fet un fenomen de masses globals, creant superestrelles com Hulk Hogan, The Rock, John Cena i molts altres que segur que la coneixereu. I anem a passar al tram final en dient aquests aniversaris, i és que avui és aniversari marcat en vermell per a tots els amants del fitness i que molts coneixereu perquè avui, amb el 1993, naixia a Austràlia Tia Claire Tomei. Aquesta atleta domina la disciplina com ningú, la reina, i està contemplada com la reina del CrossFit. I el pas dels anys no passa, i més per ella. S'ha coronat fins a 6 vegades com a campiona dels CrossFit Games, sent considerada, literalment, la dona més en forma de la Terra. I qui practiqueu aquest esport i aquesta disciplina sabeu que els CrossFit Games no són gens fàcils, són molt durs. I tanquem bufant les espelmes amb un futbolista català, perquè avui fa 28 anys el lateral Marco Corella. Nascut a Lleida, un maresmenc, el 22 de juliol del 1998, Cucú s'ha convertit en un autèntic ídol de masses, no només pel seu rendiment incansable sobre la gespa, sinó també pel seu carisma, la seva inconfusible cabellera i la seva connexió tan peculiar amb la grada. I ara, a més, que ha estat campió del món, això sí, hi ha gent que no estarà tan contenta perquè darrerament ha fitxat per al Real Madrid. I aquí entrem en una dada molt curiosa que ens encanta, perquè avui també fa 28 anys, no només Marco Corella, sinó que el mateix dia, el 22 de juliol, naixia Montevideo, un altre monstre del futbol actual, el migcampista del Real Madrid, Fede Valverde, el Pajarito i el Cucú, dues grans estrelles de la Lliga. I ara, companys, compartint exactament la mateixa data de naixement, compartiran vestuari i s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un madridista i un exculer, ara sí. I amb aquestes efemèrides posem punt i final en el programa del dia d'avui.

Doncs així, posem punt i final a la banqueta d'estiu d'avui 22 de juliol d'avui dimecres. Esperem que hagueu estat entretinguts, que hagueu après també de la mentalitat d'en Jaume per superar aquest Ironman amb tantes dificultats i ara desitjar-li sort per al proper a Calella. Nosaltres ara sí, posem punt i final, desitgem que us hagi agradat, que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
7: No! Primer has de fer la digestió!
6: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
3: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
1: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijuan.
4: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment a l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
1: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
4: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
1: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
4: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
1: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
1: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
3: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
9: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
1: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
11: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
10: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
10: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
1: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
12: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
4: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
2: Notícies en xarxa.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
14: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia. Es decir, no.
13: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
14: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
13: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
1: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
4: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
1: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
4: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
15: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important, doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també, doncs, és important protegir-nos i no fer, doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
4: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
1: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
16: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
1: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius amb pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos.
4: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
17: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
4: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
17: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
4: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
1: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
4: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
4: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
1: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, que és un 13% més que l'any passat.
4: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
1: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
4: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
1: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per comissions obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
18: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
19: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
18: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
1: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils

0: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
1: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la pirotècnia valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 2:15 de la nit i un any més Blanes intentarà tots convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
0: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
2: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
3: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
2: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
0: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: La Lubdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
5: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
4: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
6: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també la Lliga F, el Badalona Women, ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba procedent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
7: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para

0: para poder pues iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy, y ser partícipe de ello pues es un privilegio, y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
1: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada: Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià Pere Marco. Ha assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
3: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en cualquier categoria, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Jenny. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
2: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
1: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
4: I aquí us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: El diccionari Termcat.
8: Paraules noves que ja pots dir.
5: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxe vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
9: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science in Medicine and Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això, és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport d'alt impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure la influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions, que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència a l'incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, tres vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones. També a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut quatre fills i quatre parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment, això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de salt que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència, en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen tres vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Llavors, qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià, no? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair, que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no, en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impacte, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és recol·locar la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià i, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals, Després també tenim medicació. El que passa que intentem no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus doncs podem arribar a la intervenció quirúrgica no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La circulació de trens de l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins la setmana que ve. Arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac, no hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona a Barcelona, però això sí es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany. Tècnics de DIF segueixen omplint el forat amb formigó mentre s'investiguen les causes. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions a habitatges propers i a les vies.
3: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
2: Mentre els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, l'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït aquest incident. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha dit. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en debatrà el seu valor. A més, ha anunciat que no s'estigui respectant la seva presumpció d'innocència i que s'hagin destapat, per cert, 2 anys de la seva vida personal amb filtracions. Ha estat en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
2: I avui el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els propers passos després dels nous atacs a l'Iran. Per tant, haurem d'esperar després de l'estiu a veure si hi ha algun moviment. Darrer punt, anem a Blanes. Ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials a l'inici d'aquest 54è concurs internacional.

La tarda, adolescent i mandrosa, s'estirava sobre la llera del riu i sota el pont nou jugava amb les ombres quan ja el creuava com sempre, badant.

0: Estem a dimecres 9 del vespre, un dimecres d'estiu, amb aquest programa de poesia de gent de Tordera, que li hem posat el nom de Riu de Versos. I que avui ens està acompanyant una poetessa de Tordera, clar, la Loli Baena. Bona nit, Loli.
1: Bona nit.
0: I ens acompanyaràs en poesia teva, veritat?
1: Doncs sí, moltes gràcies.
0: Molt bé. Doncs, Joan, bona nit.
2: Molt bona nit. Esperem que us agradi molt aquest programa. Ja sabeu, Riu de Versos està aquí per complaure, passar una estona i complaure-vos, perdó, complaure-vos amb aquestes peticions que ens feu arribar dels poetes de Tordera.
0: Endavant, Joan.

als meus amics. Els meus amics, aquells que com fa dies que no veus, enyores, els que riuen i ploren amb tu, els que saben dels teus malsons i els teus desitjos, amics que omplen buits, pous de la vida, companys de festes i alegries, germans i germanes de compromís, de sang, família amb un cognom comú, la vida de cadascú és com un arbre, sempre tindrà una branca amb les senyals dels ocells que s'han parat a l'ombra de les seves fulles. Marga Sobrino.

Aquesta poesia que ara us recitaré va sortir en el programa de Sant Ponç del 1999. És de l'Helena Serra i li va posar el títol On vas? La vida avui és una ingrata cadena d'horrors que s'oculten darrere els desitjos i imatges borroses que tornen i burxen el meu cor malalt. Fem via plegats, però el trajecte s'acaba i mor el camí en un peny assegat. L'abisme t'abraça i tu t'hi abandones. El meu trist esguard contempla el teu vol segur, elegant. Això no canvia. I jo sento la follia que m'empeny i escolto el vent xiu-xiu-xiu-xiuejant-me a l'oïda. Murmola el que han dit tots aquells que no entenen la cursa que emprens per fugir prest de mi, de tu, del teu sí pronunciat al setembre, un jorn ara amarg. On eres llavors, que ja l'has oblidat? No puc deturar-te, i el teu salt mortal m'esquinça la carn que sentia tan viva i brolla, com sang, el dolor que es liqua, que és déu d'incomprensió, que tortura, que deixa la seva empremta, que fereix, que esglaia. I sé que si fujo darrere el teu rastre, seguir-te no puc amb les ales ferides. I el pes de la pena em convertirà en còdol lliscant cap avall del pendent, rodolant per jaure al fons del barranc que em vol al seu ventre. Em prepara el jaç. Seré hostatge de la penombra. M'atura el vertigen i recordo amb nàusea les dolces paraules que jo t'inspirava quan la meva pell encara t'era estranya, quan el meu bes era car, quan els meus ulls defugien els teus, quan m'enviaves roses, les flors que són el peatge d'accés al cor d'una dona, i et delies per ser prop de mi. Davant meu, tan sols queda ja el teu espectre, no hi ha altre camí que el que mena al passat del qual tu renegues i el que jo avui temo. I una certesa, no vols companyia. Tornar enrere és morir cada dia, però sé que he d'eixir d'aquest lloc tan ingrat, car l'ànima meva, marcida, em desfici arran, vagareja per tots els espais orfes de tu des d'aquest dia infaust. Cada somni és coronat per un mal son.

has mirat aquella flor, ja gairebé marcida. De cop i volta ha pres color i s'ha tornat vermella. I com tot ésser viu que lluita i es revolta per conservar la vida, ha cregut que per tu li val la pena haver nascut rosella. Si vols caminar per indrets de primavera, jo plantaré clavells i roses al jardí i colliré per tu la flor primera, aquella que voldria jo per mi. Mira si n'és de formós sentir-se viu i contemplar la vida, encara que sovint la boira et barri el pas, perquè la llum que porta el sol en encetar un nou dia et donarà claror i t'obrirà un camí que guiarà el teu pas. Però si tu dubtes, si no te'n sents capaç de mirar cada jorn la vida fit a fit, si vols tancar els teus ulls i no saber on vas, per fer aquest curt camí, segur que et mancarà delit. I deies que per tu la joia era prohibida, que en néixer vas portar un clam que ningú ha escoltat, que romanies callat sense cercar sortida, i el teu únic anhel era sentir-te estimat. I encara que de tu jo mai no m'allunyava, tu estaves tan absent i lluny del meu camí que sola com ningú prop de tu em trobava i em creia que mai més et tornaria aquí. Però encara que molt tard, jo que mai et deixava, t'he pres del braç i t'he donat un bes. I en l'escalf d'aquest gest i prop de la mar brava, tu m'has promès ja no tornar-hi més. I avui t'has despertat i m'has mirat de nou. M'has dit que ha estat un mal son i ja no vols dormir. Jo t'he sentit a prop com abans i t'he mirat i prou. I ja no vull res més si tu ja tornes a estar amb mi. Ara sé que mai més de nit i dia restaré jo sola al teu costat. I em diuen els teus ulls amb melangia que restaràs amb mi sense comiat. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Bé, i ara del segon recull de poemes de Felicitas Sagrera i Riera, que el llibre el va treure l'any 1999, i llegiré el seu poema, que a mi m'agraden molt els que hi ha per aquí, però avui farem aquí. I es titula Fins aviat. Tot pujant amunt, vas pensar en ella, en els temps feliços que havíeu viscut. Portes a les mans una flor vermella, testimònia ardent de l'amor perdut. Penses en el dia joiós de les vostres noces, que amb tanta il·lusió vau emprendre junts. El camí que veieu eren tot de roses, tot era formós, sense penes ni esculls. Comptes amb recança els dies tan foscos, quan sents amb tristor que ella t'ha deixat. I comptes el temps tan llarg que era i ara queda per passar, amb pena i tanta soledat. Beses amb amor la flor que ella et deixara. Deixes també un tros del teu cor malalt. Li dones l'adeu amb veu trencada, que no és un adeu, sinó

0: poesía para la hermana Juanita. Yo no rezaré un rosario de perlas negras, tristes como la pena que me condena, pero de mi pecho ardiente y resquebrajado brotará todo el amor que tengo para tus manos. Yo no rezaré un rosario de perlas bellas en la puerta de la iglesia una tarde inquieta para robar alegrías y matar penas, pero de mi corazón herido y encadenado, toda la bondad del mundo pondré en tus manos, porque tú eres alma celestial, tienes espiritual grandeza. Loli Baena.
1: L'amor ferit. T'aniràs amb la llum de la matinada d'un dia qualsevol. Tu seràs molt lluny, però estaràs molt a prop. Ets l'espectre d'allò que desitjava posseir i el reflex lluent del plaer que mai es posarà sobre la meva pell. Ets la paraula sobre la qual el món batega i es baralla des del principi del temps. La personificació d'aquell verb antic que desborda l'amor fent-me patir. Ets tu, amb els teus ulls transparents com l'aigua de la pluja que arrossega els colors. Ets tu qui destrossa el meu cor i la mordassa. Ets tu qui s'emporta la llum i la foscor em regala, qui em nega la paraula amor i el verb amar, deixant-me glaçada. Doncs jo no ho entenc. I encara em pregunto qui ets, si quan tomba la nit les meves mans es tornen als teus llavis, mentre l'ombra de la incertesa dibuixa el teu cos dins la solitud de la llar. Jo encara em pregunto qui ets a l'alba. Una altra vegada em tornaré a despertar i tu no hi seràs. T'aniràs amb la llum de la matinada d'un dia qualsevol. Tu seràs molt lluny, però estaràs molt a prop. Loli Baena.

l'àvia. Amb les voltes que dona la vida, l'àvia sap el camí que hauria d'agafar, però ara ja no pot rectificar. Ella veu les coses molt clares. Ella sap escoltar i enraonar cada cosa al seu temps, amb l'experiència dels anys viscuts. Si em pogués recular enrere, quantes coses em faria, diu l'àvia, i no he fet, i quantes coses que he fet no en faria. Però el temps no perdona ni et deixa anar enrere. I ara cal cuidar-se i aconsellar els nets i els fills si es deixen. L'àvia sempre ha estat a l'aguait del que passa o pot passar. Sap el temps que farà perquè el dolor de l'esquena l'avisa amb temps. Són tantes les coses que sap l'àvia. Són tants els seus secrets que farien falta milers de llibres per explicar-los. Moltes vegades l'àvia està com capficada i és que està remembrant el seu passat. I ens sembla que no està aquí, amb nosaltres. L'àvia sempre està mirant d'ajudar-nos amb tot, encara que a nosaltres ens sembla que és per estorbar-nos. L'àvia sempre que sembla que estima molt més els seus nets que els seus fills, perquè sempre que hem de renyar-los, ella sempre els defèn. L'àvia coneix tant els seus fills com es coneix a ella mateixa. I no li fa falta preguntar res quan una cosa els hi passa. Sempre pateix més que ells. N'és tan sofrida i callada l'àvia que mai sents cap mot, cap queixa d'ella, per molt que l'hagin ofès. I sempre té una raó per excusar l'ofensa. Per això, em sembla que hauríem d'escoltar i portar endavant els consells que l'àvia ens dongui. L'àvia és la imatge de tota una vida. Ajudem-la a acabar feliçment els anys que li resten i pensem que un dia tots hi arribarem. Bé, doncs és la poesia escrita per Joan Madrid i Bertori i la va escriure l'any 1975.

Ara llegiré la poesia que porta per títol El temps. La va escriure en Pau Rodríguez Gay i és un segon premi del grup de 15-18 anys. Així diu: El temps. El temps és l'únic que no perdona i visita a totes les persones, però el que no et mata et fa fort. Comences viu, acabes mort. El temps és el nostre transport, el que ens condueix per nosaltres i ens guia. No és cosa de sort. El temps és la nostra vida, també la nostra mort, la nostra vestida, el nostre suport. El temps és adob a la planta sembrada. Si el sol la fa cremada, serà el seu xarop. El temps serà el gran futur i el temps serà el gran abans. Serà deixar tot etern en un atur. Els obsolets avanços ja no són els d'abans. El temps és una roda giratòria, perquè el que has fet al pujar a la glòria, i si tu et surt malament, acaba tot en cridòria. Les coses dolentes queden a la gent i a la memòria. El temps és tot el que ens ha marcat i ens ha passat. Tot el que a nosaltres potser encara no ha arribat. El que has aconseguit millorar, construir i trepitjar no és res més que la llarga missió que et deixa un bon llegat.

a una rosa. D'un jardí de belles flors, una rosa jo collia, la més gerda en formosós que en aquell jardí hi havia. En el moment de trencar-la, va semblar com si em punxés. Sense fer cas, vaig apretar-la dintre la mà, encara més. Llavors, ai, quina fiblada dintre la mà vaig sentir. Una espina era clavada fins a sang, fer-me sortir. Era el ball de l'amistat, eix jardí de les flors velles, tu la més formosa entre elles, la rosa de gran beutat. En el moment de trencar-te, o sia, dur-te a dansar, no sé què en mon ser passar, no sé què sentir al mirar-te. Més llavors, quan t'estranyia tendrament sobre el cor meu i quan aglatí sentia tan a prop d'aquell cor teu. I en alós en respirava, de ta boca el pur alè, i en els teus ulls em mirava, oh rosa d'un vell roser. Llavors, ai, quina punxada vaig sentir dintre del pit. Una espina em fou clavada, mon cor fou per tu ferit. Fou ferit per una espina d'amor. Vella rosa colomina, sigues la rosa divina del meu roser, del meu cor. De maig fou el primer dia, dia que no oblidaré, jorn en què cruel em faria la rosa d'un vell roser. De maig fou el primer dia, de maig el dia primer. Lluís Puig i Martori.

0: I fins aquí aquest temps... No, mira, ara anava a dir... què anava a dir, Joan?
1: Anaves a dir un programa que farem a l'estiu.
0: I fins aquí aquest programa d'estiu que porta el títol de Riu de versos. Loli, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este programa tan bonito. Bueno, lo he pasado estupendamente. Es precioso y muchas gracias y hasta la próxima.
1: Doncs sí, nosaltres estem molt contents d'haver-te convidat i esperem doncs, que ens tornis a visitar algun dia d'aquests per portar més poemes, que sabem que en tens molts. I farem un espai, no?
0: Per què no?
1: Però... I llavors, després d'aquí un parell de setmanes o tres, pots tornar a ser aquí, si tu vols.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Doncs vinga.
2: Merci.
0: Doncs nosaltres tan sols ens queda desitjar que tinguis una bona setmana.
2: Igualment.
0: Fins a la setmana que ve, si Déu vol.
1: I gràcies
0: per ser-hi. Sí.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya. Així ho ha informat Adif, la gestora pública d'infraestructures ferroviàries, en un missatge a les xarxes. Segons apunten, el foc és proper a les vies, però diuen que és aliè a l'explotació ferroviària. I els serveis d'emergència han aconseguit finalment aquest migdia extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incendi es va produir quan es reparava, recordem, una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona és Albert Ventosa.
3: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
2: I segons ha explicat també Albert González, el cap de guàrdia dels bombers, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha flama ni risc d'explosió ara, però cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat aquest incident.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, a l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell. L'avís d'emergències al 112 s'ha rebut a les 11:50 minuts. Ha intentat fer maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines n'hi ha hagut 8 víctimes mortals i en aigües interiors 3. Avui que el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si s'aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola també al capdavant de l'organisme. En un missatge a les xarxes, el president Pedro Sánchez ha destacat la seva experiència i vocació de consens que diu la converteixen en una excel·lent candidata.
5: Benvinguts a un mar de música.

Aquí hi ha un mar de música. Trobareu la música per escoltar aquest estiu. Per anar a la platja, per escoltar la ràdio del cotxe, per posar-la simplement sentada al sofà amb l'aire condicionat, per estar a la terrasseta amb els vostres amics, per ballar, per cantar. Feu el que feu aquest estiu sempre escoltant un mar de música. El programa d'estiu de Ràdio Tordera. Ai, sóc la Teresa.

Un bar de música, també podeu demanar cançons. Només teniu que escriure un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381. Ens dieu el vostre nom, la cançó que voleu, i si va dedicada a algú simplement perquè us agrada, demaneu-me cançons. El 611-481-381. 611-481-381.

Ai, sempre a Esquerra, sigui el dia que sigui, escoltant la música d'aquí, de casa. I a on? Aquí, a Ràdio Tordera. A un mar de música. Tenim una miqueta de tot, eh? També tenim anglès, tenim italià, però sobretot aquest estiu tindrem molt de català. Anem amb una castellana. Això sembla un xiste, eh? Living la vida, Ricky Martin.

Ai, el Ricky Martin ens diu que vivim la vida boja. Està molt bé, una estona, un divendres nit, un dissabte, tarda, o amb els amics, o a la disco, o simplement perquè ens ve de gust escoltar música així de vida loca, o tindre una estona de vida loca, però cada dia, no pot ser. La vida, la realitat és una altra. Ai, ai, ai, ja us estic traient les fantasies. Ai, això ens diu precisament la Maria Carey. Fantasy! Fantasy!

que estem a l'estiu, anem a parlar de l'amor. Amor d'estiu. Què penseu? Que l'amor d'estiu dura per sempre o que és això, simplement un amor d'estiu? Bé, aviam què ens diu l'Àlex Pérez, de l'amor d'estiu.

pensament. Exacte, el que jo us deia, que normalment un amor d'estiu dura el que dura l'estiu. És intens, sí, però s'acaba. Però no vol dir que no el visqueu, eh? Disfruteu-lo, disfruteu-lo, que és una cosa més que teniu al vostre cos. Mai, mai!

Quina emoció que tenim una petició, perquè aquest any a un mar de música també podeu demanar cançons. Només teniu que escriure un WhatsApp al WhatsApp de Radio Tordera, valga la reverberació, eh? 611-481-381, 611-481-381. Tenim una... No ens diu res, només ens diu que ens dona les gràcies i que, si pot ser, ens la dona amb la cançó dels Búhos. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu també i gràcies a tots vosaltres, gràcies a tots els oients de la ràdio i gràcies a tots els oients del meu programa. Ai, gràcies dels Búhos per tots vosaltres.

0: Gràcies, gràcies, i gràcies per escriure i per demanar cançons al 611-481-381, 611-481-381. En tenim una altra, dintre d'una estona us la poso. Quina il·lusió em fa quan em demaneu cançons. Va, aquesta me la demano jo. Per què? Perquè m'agrada. Perquè me recorden quan jo era jove. I quan jo era jove, què passava? Pues que també estava enamorada. Així que la vida no es ve igual als 15, als 20, als 25, als 30, als 50, anem tirant cap endavant. I a l'amor tampoc. Però l'amor de joventut per mi és el millor. I no m'enrotllo, no m'enrotllo. És en castellà, però aviam, també s'ha de posar castellà. Perquè nosaltres, els catalans, tenim la sort de que entenem la majoria d'idiomes.
1: Olé!
0: Bé, és OBK, en aquest cas, que és un grup que a mi sempre m'ha agradat moltíssim, i us posaré una que parla d'amor. Històries d'amor, OBK.

0: Històries de...
1: Que maca aquestes històries d'amor, mare meva. Oh, que es gràcies, corre pels carrers, som-hi. Anem a córrer, anem a córrer.

Tenim un grup que es diu, no, no sé molt bé com es pronuncia, Kazu, que ens diu la cançó de l'estiu. Som-hi, pues. Aviam què ens diuen sobre la cançó de l'estiu.

No, no tenim el nom, però tenim una altra petició que algú ha fet al WhatsApp de Ràdio Tordera, 611-481-381, 611-481-381. Us faig un spoiler, va. Carles Whisper, que significa literalment susurro descuidado. És una cançó de George Michael, que fa referència a la comunicació fallida, als secrets, a les mitges veritats i dir paraules... vol dir con ligereza, vull dir, va, que sense així es diuen sense sentir-les, no? Infidelitat, culpa i totes aquestes coses. La persona diu hola, em dic Jordi Collet, sí que va per tu, Jordi Collet, pots demanar-me les cançons que vulguis, més d'una, més de dos, més de tres, les que vulguis, tenim tot l'estiu per davant, aquí hi ha un mar de música. I em demana la cançó de Carles Whisper, i aquesta cançó m'agradaria, si pogués ser, que la poséssiu, merci i adeu, pues merci i adeu no, hola, benvinguda al nostre programa. I per tu aquesta cançó tan maca, amb una lletra tan maca, de George Michael, que ara quan se la posi tothom dirà, oh, sí, però ara de moment tothom està dient, de què parla, de què parla? Bé, doncs parlo d'aquesta cançó brutal, que ens diu d'alguna manera que no farem mal a altres persones, que estimem, que podíem haver sigut millors persones junts, que podíem haver viscut per sempre, que per què no t'has quedat amb mi, ara ja no tornaré a ballar mai més, ara ja no vull saber res més, perquè... has desperdiciat l'oportunitat d'estar amb mi. És que diu unes coses tan maques aquesta cançó. Pues venga, per tu, aquí la tenim, Carles Whisper. Oh, és que el meu anglès. Carles Whisper, George Michael. Som-hi!

Cançó demanada, cançó posada, Jordi Collet. Com veus aquí, complim. Canviem, anem amb els italians. I ai, en tenim tantíssimes. Anem amb el Tato Cotugno, Serenata.

Ai, que maca. Anem al Richie Pobre, que ens cantava una cançó que no és seva, però que la va fer seva. Voulez-vous danser avec moi? Vols ballar tu amb mi? Que no és d'ells, però la canten superbé. Som-hi.

0: Ai, la pegatina ens canta. L'aire és ple d'amor. Cosa sona? Ah, però en català, eh?
1: Oh, sí, nena.

Bueno, també em podeu dir si us agraden aquestes coses que us poso. Home, si és que no, millor no m'ho digueu. No, sí, no va, no, no, no va de broma, no, en sèrio. Anem amb Sergio Dalma, que el Sergi, que és de casa, que és de casa nostra, ha fet moltes cançons en català. I, vinga, la primera que surti, eh? Vull dir, deixem-ho, perquè ni, com aniré posant durant tot l'estiu, anem a la primera que surt en català del Sergi Dalma. Diu, deixa'm oblidar-te.

Ai, Sergi, Sergi, és que jo aniria a ajudar-te i t'abraçaria així els dos aixucoplevets i te diria que l'amor, l'amor s'ha de viure. Aquí i ara, en fi, cançó preciosa en català per al Sergi Dalma. I ara anem amb una en anglès que ens diu... Més enllà del mar, més enllà de los mares o algo així, i la canta 1000 persones diferents, Beyond the Sea. I en aquesta ocasió podem triar, eh? La posarem per al Robbie Williams.

Que maca aquesta cançó de tota la vida. Anem amb moltes gràcies, que ens diuen sort de tu. I de tu, i de tu, i de tu.

Ai, no puc posar-les al final, però bueno, el que vull comentar-vos ara és que anem amb el Serrat, perquè aquí molt, molt català amb el català, i on tenim deixat el Serrat, pobret meu, que té molts, però molts en català, moltes cançons, i en té tantes, però estic amorosa. Sí, aquest estiu, avui, el dia d'avui, aquesta calor i tal, estic plena d'amor, d'amor de joventut. Aquell amor que passa una vegada a la vida i no torna a passar mai. Sí, sí, ja sé que tots ho sabeu. Ai, que maca. Paraules d'amor, de Joan Manel Serrat. Ara plorarem tots, eh?

Per cert, se m'ha passat el temps, ens anem despedint fins la setmana que ve aquí a Un Mar de Música els dimecres a la nit i demanem a cançons i acabem amb el Serrat amb aquesta cançó preciosa, Paraules d'amor.

Bona tarda a tothom. Sóc l'Albert i comença l'informatiu de les 5 de la tarda. Tordera Notícies. Avui és dijous, 23 de juliol. Fa molt de sol a Tordera i tenim una temperatura de 29 graus. El temps es manté estable i calorós a tot el municipi. Ara, escoltarem els titulars d'aquesta tarda. Lleure familiar. La plaça de l'Església acull aquesta tarda l'activitat Engresca't, amb jocs d'aigua i música. Habitatge assequible. Tordera manté el preu de compra més baix de tot el Maresme. Formació jove. S'obren les inscripcions per al curs gratuït d'auxiliar de paleta. Teatre musical. El grup Pere Cot i Set de Dansa preparen l'espectacle Hair Spray. I futbol. El club de futbol Tordera ja té els seus rivals del grup 1 de segona catalana. Ara us expliquem les notícies en detall. El Consell d'Infants de Tordera organitza aquesta tarda la jornada de lleure Engresca't a la plaça de l'Església. L'activitat comença ara a les 5 de la tarda amb jocs d'aigua, inflables i una gran festa de l'escuma. Més tard, hi ha un joc de pistes per als joves, tallers de manualitats i la música en directe de la Lola Van. Les activitats duren fins a les 9 del vespre. En economia, Tordera continua com el municipi amb l'habitatge més barat de la comarca. El preu de compra se situa en 1.140 euros per metre quadrat. La gran majoria de les vendes són de pisos usats. Pel que fa al lloguer, els preus pugen a tota la comarca i l'Ajuntament treballa per posar més pisos buits al mercat. L'Ajuntament i la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona preparen un curs d'auxiliar de paleta per a joves. Les classes es faran al setembre i a l'octubre a l'Escola Serra Llarga de Blanes. El curs inclou autobús gratuït d'anada i tornada i una beca de 100 euros. Per apuntar-se, cal enviar un correu electrònic a l'adreça ocupacio@tordera.cat. En cultura, els alumnes del campus Pere Cot i Set de Dansa preparen l'estrena del musical Hair Spray. L'obra s'ambienta als anys 60 i els joves fan un treball complet de teatre, vestuari, il·luminació i ball. Les funcions es podran veure l'1 i el 2 d'agost al Teatre Clavé. I esports, el Club Futbol Tordera ja sap amb qui jugarà a la segona catalana. El grup 1 amb 15 rivals, la majoria de les comarques de Girona. La competició oficial comença el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.

0: després d'escoltar aquest butlletí inclusiu, novetat a la programació de Ràdio Tordera en aquesta programació d'estiu. Dediquem l'informatiu també de les 5 de la tarda per actualitzar informació respecte a l'estat de l'aigua. Recordem aquesta circumstància d'aquests paràmetres de PFAS que s'han detectat a l'aigua de Tordera, que fa que no sigui apte en diversos punts del nostre municipi. Per actualitzar la situació respecte a tot això, agraïm la presència de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, avui als estudis. Benvinguda, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, sí, com cada dijous. Al final és el dia que fem la reunió amb Salut Pública i, per tant, és important tant si hi ha informació com no poder explicar com anar a
0: la Evidentment, reunions. Evidentment, la ciutadania agraeix que es pugui anar actualitzant informació respecte a la feina i l'estat de l'aigua al nostre municipi. En quina situació ens trobem a dia d'avui?
1: Doncs mira, puc afirmar que la darrera mostra presa la setmana passada, el dilluns passat, està per sota de valor de paràmetre, que aquest dilluns n'hem pres, aquest dilluns hem pres una altra mostra que sabrem la setmana vinent, perquè totes les mostres necessiten el seu temps perquè els laboratoris puguin treballar, i d'entrada anem a la baixa, una tendència que hauria de quedar demostrat durant les dues properes setmanes que venen. És a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí. Les informacions així d'avui mateix, perquè ens ha arribat avui dimecres, ara no fa gaire el resultat, estem a 008 a la zona de Tordera. Abastaments també, l'última de les mostres que agafaven a dipòsit també era per sota de valor de paràmetre. Per tant, estem en disposició de, com a mínim, poder afirmar que avui hi ha una tendència a la baixa. No sabem què pot passar la setmana vinent, però en tot cas, avui podem allò respirar una miqueta més tranquils, perquè estem dintre els valors de paràmetres permesos. Val a dir també que el nivell d'incertesa d'aquestes analítiques ho portem repetint des de l'inici, és d'un 50%, eh? Vull dir que tot plegat és com un gran despropòsit, però en qualsevol cas el que mana són les dades dels laboratoris acreditats, que és allà on fem les analítiques, i la darrera que tenim de la setmana passada està en el 008, per tant sí que donaria un missatge de tranquil·litat.
0: Malgrat això, no se sap per què baixa, per què puja. Clar, és que és aquesta incertesa que ara ens comenta això, que aquests paràmetres han baixat, però no se sap els motius per què baixen.
1: Bé, de fet, l'origen d'aquests PFAS ja se sap que no són d'origen natural, per tant, que són de components de processos industrials, i és l'ACA qui ha de determinar, i aquí la setmana passada demanàvem un exercici de celeritat en determinar quin és l'origen d'aquests components en el nostre aqüífer. Ens consta que hi estan treballant, jo exigeixo de nou la màxima celeritat per saber d'on surten, per què surten, si forma part d'un procés industrial molt concret durant un període de temps. No sabem si és arrel de la sequera o de la calor, no ho saben ni els propis científics ni biòlegs que formen part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, ens toca esperar que les tendències siguin a la baixa, i sobretot treballar perquè la planta de l'ETAP, tant de Tordera com de Mas Mora Sant Daniel, estigui preparada per atendre aquests PFAS i no torni a passar. Això per on, no? Com s'executa? Doncs en la instal·lació dels filtres de carbó actiu que farem, juntament amb una estació de bombament, per tal que també es pugui connectar la nostra ETAP amb la d'Àgora, per si mai els pous d'Àgora també s'hi trobessin afectats, que de moment no, però en qualsevol cas per poder connectar la majoria del poble amb totes les garanties possibles. En quin punt estem? Doncs en fer l'encomana ja del servei a les dues empreses, que ja estan treballant en el projecte per aprovar-lo, i a més també ja disposem del finançament per fer front a aquesta obra, que ja vaig dir la setmana passada, i insisteixo, és una obra que no es repercutirà a les tarifes de l'aigua i que se'n farà càrrec al propi ajuntament. Una altra de les novetats que tenim al respecte de la solució, aquesta sí que serà ja la definitiva, que comentàvem fa uns dies, a l'inici de tot, de fet, que és la connexió amb la dessaladora de Blanes. Sabeu que Tordera, i vull explicar-ho perquè ara torna a sortir la pregunta, ostres, i per què els altres pobles, si estan més avall de la Tordera, menys a la zona del Delta, no els afecta. Tordera no està connectat a la dessaladora. Tordera només ens abastim de l'aigua de l'aqüífer de la Tordera. Per tant, no tenim alternativa més que l'aqüífer. Això no passa a altres pobles, com Palafolls, Malgrat o Blanes, que sí que estan connectats a la dessaladora. Per tant, ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta, connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els PIFAS i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur. Aleshores, sí que puc informar també que aquesta setmana hem parlat amb el director d'ATL, que és l'empresa pública gestora que se'n cuida de la dessaladora de Blanes, i ja ens ha confirmat que s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte. Per tant, avançaríem els terminis aquells que parlàvem inicialment dels 3 anys, amb 3 mesos tindrem el projecte de connexió, i per tant, avançarem ja en la solució definitiva. Això sense oblidar la instal·lació de filtres, eh? Ho farem igualment per no demorar més la situació, perquè al final les obres d'execució també han de passar uns processos de contractació pública que també s'allarguen en els temps, i malgrat no és una obra excessivament grossa per part d'ATL, perquè la canonada pràcticament ens arriba fins a Tordera, sí que és complexa, perquè hauran d'arribar la canonada fins al dipòsit de Marreixac, i d'allà nosaltres n'haurem de fer una canonada de baixada, que resoldrà altres molts problemes. Però en qualsevol cas, sí que m'agradaria dir que en això l'ATL també s'ha posat, o l'ATL en aquest cas, s'ha posat molt a disposició de l'Ajuntament per avançar en els tràmits que teníem previstos a inici de mandat. Parlàvem d'aquests 3 anys, i poder, abans de 3 anys, ja estarem connectats a Tordera amb la dessaladora.
0: Ja que surt el tema, un cop estiguem connectats a la dessaladora, estaríem connectats sempre o ens connectaríem quan nosaltres decidíssim?
1: Exacte, sempre. O sigui, nosaltres s'ha de garantir un circuit sanitari a la connexió, perquè si no, a la que necessitéssim aigua, segurament aquesta aigua sortiria en males condicions. Per tant, sempre hi haurà connexió amb la dessaladora, si bé és veritat que la major part, el 80% de la captació seria d'aquífers i el 20% es faríem dissolució d'aigua dessalada. Tingueu en compte que l'aigua dessalada és molt cara. Per tant, haurem de veure quin percentatge tirem de pous i quin percentatge d'aigua dessalada. A més aigua dessalada, més car serà el rebut, perquè això, evidentment, no serà gratuït ni a nosaltres ni a cap municipi de Catalunya. I no és per això. Vull dir, tard o d'hora hauríem d'haver estat... ens havíem de connectar. Per tant, sí que com a mínim un circuit sanitari ha d'existir-hi sempre, i per tant hi ha una quota anual que l'Ajuntament haurà de pagar de connexió a la dessaladora, molt a banda del que costin també les obres de connexió.
0: Recordem, si li sembla, alcaldessa, aquestes mesures que ha implementat l'Ajuntament. Tenim aquestes cubes que aquesta setmana ja s'han ampliat en diversos punts del municipi. No sé si hi ha algun canvi el que fa la distribució d'aquestes cubes.
1: Hem retrasat una hora el dispensament, perquè així també evitem les hores de màxim sol, i ho farem a partir de les 8 del vespre, especialment a la zona centre, que així ens ho demanaven. Recordem que hem ampliat la dispensació d'aigua amb cisternes a tot el terme municipal, tenint en compte que hi ha zones aptes i zones no aptes. Ho hem fet com una mesura de garantia i d'evitar el risc, i sobretot per la tranquil·litat d'aquella gent que davant d'aquest nivell d'incertesa dels laboratoris desconfiï, no?, del que pugui passar amb l'aigua. Insisteixo, hi ha zones aptes i zones no aptes, però malgrat tot nosaltres posem aigua a tot arreu. Què vol dir això? Que si algú no pot utilitzar les cisternes d'aigua a les hores que estan previstes, per exemple, com un cas a Mas Mora, per exemple, que l'aigua està declarada no apta i a aquella hora no pot anar a buscar aigua perquè no li va bé, perquè treballa, pel que sigui, té les fonts públiques de la urbanització de Sant Daniel per poder anar a carregar l'aigua que vulgui, perquè la zona de Sant Daniel, recordem, que és apta per al consum. Per tant, si et sembla bé, no sé si ho feu habitualment, però recordar les zones aptes i no aptes. Diguéssim que les zones aptes de consum ara mateix serien Àgora, Can Camps, Roca Rossa, Can Domènec i Sant Daniel. Aquestes serien les zones aptes amb aigua. A més, avui Salut ens confirmava que les zones on l'aigua, en aquest cas segur que no tindran pifes, són les zones de Can Camps i de Roca Rossa i de Can Domènec. O sigui, estan molt amunt, i perquè a més la dissolució també arriba a partir dels pous que tenen allà dalt i Àgora. Per tant, en aquest cas sí que diria als veïns de la zona de Montnegre que estiguessin tranquils, perquè els pifes en aquestes alçades són pràcticament inexistents. Tot i això, des de l'Ajuntament sí que hi fem arribar les cubes. Unes cisternes que a la zona del nucli hi assisteixen quan, cada vegada que s'hi organitza una mitjana d'una cinquantena de persones i una vintena a l'entorn de les urbanitzacions. El risc segueix sent tan mínim com ho era el primer dia, evidentment, és un paràmetre que se supera i, per tant, n'hem d'informar, insisteixo. El risc per a la salut, com hem dit des del principi, és un consum excessiu diari durant un període molt prolongat en el temps. Per tant, insisteixo en el mateix missatge de tranquil·litat que hem donat des del primer dia i insisteixo també en que estem treballant, que és un tema que ens ocupa i ens preocupa enormement per poder donar una solució definitiva, i avui sembla que comencen a arribar bones notícies. Tot i així, vull dir-ho amb la boca petita per no generar molta expectativa, però avui les dades són bones i, per tant, esperem que la setmana vinent també, sense saber exactament, no?, perquè ara sí són bones. Que això no ens correspon a nosaltres, sinó a l'ACA de determinar què és el que està passant i per què hi ha aquests valls d'indicadors.
0: Quantes analítiques fan falta que siguin amb aquestes dades positives perquè s'aixequi aquesta restricció d'apte o no apte?
1: Aquesta és la pregunta que porto fent a Salut Pública des del dia 9 de juliol i no m'han contestat, simplement que s'ha de demostrar una tendència a la baixa. A mi m'agradaria pensar que amb 3-4 analítiques s'haurà demostrat aquesta tendència, però és la pregunta que he fet a totes les reunions i no m'han contestat.
0: Doncs bé, esperem poder donar-hi resposta ben aviat, perquè evidentment amb aquesta bona notícia que avui ens indica que baixen aquests paràmetres, clar, serà bo saber quantes analítiques farien falta per poder aixecar aquestes restriccions.
1: Fins i tot avui a la mateixa reunió que fem tots els dijous demanava que Salut Pública ens fes també analítiques, i diuen que mentre li enviem les nostres, que siguin amb laboratoris acreditats, que és el que estem fent, determinaran l'aixecament d'aquesta restricció, no? Però el quantes fan falta, no? Quan es determina una tendència a la baixa, aquesta sí que no me l'han contestat.
0: Alcaldessa, ho deixem aquí. Suposo que enviar novament un missatge a la ciutadania de comprensió,
1: Més que sobretot de comprensió, però també d'agrair la col·laboració la col·laboració i la comprensió de la gent al final en aquest procés complex. Deixa'm dir també que les associacions de veïns al tot l'entorn d'aquesta qüestió no en tenen cap responsabilitat més enllà d'informar o de traslladar tota aquella informació que els hem fet arribar a nosaltres perquè tots els veïns estiguin informats. Per tant, aquí les associacions de veïns de responsabilitat a l'entorn de l'aigua no en tenen cap més enllà de representar els seus veïns i que siguin el nostre canal de comunicació amb tots els veïns. Per tant, sí que avui parlàvem amb algun president que hi ha certa angoixa en alguna urbanització que reclama responsabilitats a les associacions o a les juntes de les associacions de veïns. En cap cas, les associacions tenen cap responsabilitat més enllà de fomentar la bona convivència i la comunicació entre veïns, que és el que estem fent, justament, tenir-los informats de com està aquesta situació.
0: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora i aquest dijous, alcaldessa, gràcies.
1: Molt bé, doncs fins dijous que ve, esperem, si voleu, ens emplacem, que és quan fem les reunions amb Salut, i esperem tenir bones notícies.
0: Esperem, doncs, que baixi aquests paràmetres a la baixa i sapiguem quantes analítiques fan falta per així, doncs, donar també perspectives a la ciutadania. Nosaltres ho deixem aquí. A les 6, a les 7, continuem actualitzant aquesta informació. Bona tarda, fins a la propera.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: D'aquesta sèrie s'ha escapat el lloro. Avui estarem a la platja amb un retrobament, que serà amb la Pura. Sí, amb la Pura. Ja la coneixeu, eh?

0: Bé, recordarem els personatges d'aquest capítol 16, la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid Genaro, el Quico, que és el Lloro, i l'interpreta la Nuri Pujol, narrador, un servidor de vostè, Salvador Romans, la Pura és l'Àngela Mir, i en Dalmau, el Salvador Borles. Tenim la Botiguera, que és la Geni. Bé, recordem, doncs, aquest capítol anterior, que era el número 15.
1: Demà, abans de marxar, hem de comprar 3 pots d'anxoves dels grossos. Un per la veïna, un per la Paula, que, pobra, s'ha quedat amb les ganes, i un per nosaltres, per quan tinguem nostàlgia de l'Empordà.
2: I tant que sí! Però ara dormim, que demà vull esmorzar un bon tall de coca de la Sona. Aquest cap de setmana ens han donat vida, Filo. El proper cop, cap a Olot a buscar volcans.
3: Bambo! Bambo, bambo! Brrr!
0: Hi ha una botiga de roba de platja a prop, doncs, de les barques, i també se sent una música de fons, que és l'estiu, i recordem aquí el Jordi Dan. Sí, amb quin ritme? Doncs amb aquest.

0: Bé, aquest el recordeu, veritat. I ara, en aquest moment, és quan entrem amb el capítol d'avui. I el Genaro ens diu...
1: Filó, per l'amor de Déu, que fa un aixafagor, que les anxoves sortiran cuites del mar. Entra aquí i agafa qualsevol drap, que jo ja m'he comprat aquest de ratlles que sembla el pijama del meu avi i tan feliç.
2: De qualsevol manera, dius? Genaro, jo tinc una reputació. No puc anar a la platja de l'Escala com si fos una qualsevol. Mira aquest de topos. Sembla que tinguis el xerrampió.

0: Ella, un biquini, diu? Amb el que m'ha costat pair el suquet d'ahir. Si em poso un biquini, semblaré un sac de patates lligat amb un cordill.
1: La Filo entra al provador. Se senten sorolls de lluita contra la goma i la licra. La música puja de volum i el xiringuito sona com si estessin a la platja.

0: Genaro, vine aquí, que m'he quedat encallada amb un banyador verd lloro i no puc respirar. Semblo una botifarra de la Garriga mal lligada. Vine, vine.
1: Però, dona, si t'has posat una talla de nena de 10 anys. Això no és verd lloro, això és verd esperança. L'esperança de que entris a dins.
0: No te'n riguis, desgraciat. Treu-m'ho. Tira de l'esquena.
1: Un, dos i amunt. Ha fet un clac. Això ja deu estar. Escolta, agafa aquest negre, que és d'una peça, que el negre prima i dona un aire de viuda alegre que t'escau molt.
0: Doncs mira, aquest no està malament. Em fa el pital i no se'n veu la rosquilla de la cintura. Bona tia! I ui, nena, quin boig! Bom, bom, bom, bom!
1: Apa, ja ho tenim. Senyora botiguera, guardi'm el de flors tropicals, que si de cas la tramuntana se l'emporta. Som-hi, filó, cap a l'aigua, que tinc els peus que em bullen.
0: Espera, Genaro, ara m'he de comprar unes xancletes a joc, que aquestes meves de carrer no lliguen amb el glamour de la costa.
1: Ai, cap al cel, senyor. Porta'm aviat o porta'm un gintònic.
2: Doncs es prepara un duel a la platja de les Barques. És la platja de l'Escala, sol de justícia, aroma de crema nivé i remor de tramuntana suau. El Gerano arriba carregat com un ruc, parasol sota l'aixella, nevera de suro, una cadira plegable que se li obre sola i la gàbia del Quico. La Filo camina al costat amb el banyador negre nou, una pamela que sembla un plat volador i unes xancletes que fan a cada pas.
1: Oh, Filo, t'ho dic ara, Si demà hem de tornar a la platja, jo, en lloc un xerpa de l'Himalaya, i aquesta nevera pesa més que un piano de cua.
0: No te'n queixis, que hi porto les síndries ben fresques, el vermut amb gel. I busca un lloc on no hi hagi gaire canalla, que no vull que em banyin de sorra el banyador de licra de marca.
2: El Quico dins de la gàbia amb una gorra de marina petita.
3: Ai! A l'aigua amb patos! Torres! Quanta carn! Mucha carn en el asador!
1: Hòstia! Collons, aquest parasol! Sembla que la sorra sí de ciment!
2: Ara entraríem ja en una escena d'aquelles que diuen no sé si amics o enemics. Sabeu allò? Just quan s'estan instal·lant a 2 metres d'ells, s'obre un parasol de colors cridaners. Són la Pura i el Dalmau. La Pura porta un biquini de lleopard que li va estret per tot arreu. El Dalmau porta un banyador de fa 40 anys, tipus slip, que li arriba gairebé a l'aixella, unes ulleres de bussejar al cap.
4: Ai, Dalmau, mira que tenim aquí. Si són els ballarins del Maresme, com va la ressaca del passador ple guapo?
0: Mare de Déu! Genaro, mira-la! Sembla una croqueta arrebossada amb pell de tigre. Quina vergonya, Gena!
1: I ell sembla un pop assecat al sol. Escolta, Dalmau, vigila, que amb aquestes ulleres de bussejar no veuràs ni les anxoves.
5: Què diu, Genaro?

0: mongetes, estic buscant el nord, que m'he deixat la brújula a l'hostal.
1: Posem una mica de música, no? Que això sembla un funeral.
2: La Pura engega la ràdio a tot drap amb una rumba catalana. Sabeu aquella de una làgrima que hi ha en l'arena? Doncs sí, doncs aquesta, eh?

Genaro, que no vol ser menys, treu el seu radiocasset i posa una de sardanes a ritme de... Bé, no sé, a veure...

0: La tensió puja. La Filo demana al Genaro que li posi crema a l'esquena.
1: Posa-me'n bé, Genaro, que no vull acabar com un cranc de riu.
2: Mare de Déu, Filo, entre la crema i el ballador negre sembles una balena encerada.
3: Dalmau, posa'm crema a mi també, però no me premis tant, que em farà sortir el color.
0: Bé, confós, el Dalmau comença a posar crema protectora a les sabates de la Pura. I és que amb els audífons a la platja és fàcil entendre la llet per... allò, posa-m'ho bé.
4: Ja està, ja està, ja brilla tot.
0: De cop, el Genaro decideix anar a l'aigua. Es treu la samarreta i ensenya una panxa blanca com el paper de la cuina. La Pura i la Filo comencen a criticar-se els estils de natació.
3: Jo nedo a l'estil sirena de l'escala, no com altres que semblen que estiguin ofegant-se.
0: La Filo entrant a l'aigua amb molta cura per no mullar-se el cabell.
1: Digues el que vulguis, Pura, però jo tinc més classe nedant a brasa que tu fent el gosset.
5: Tauró a la vista! Sálvese quien pueda! Pobres!
0: Una onada una mica més forta del normal arriba a la sorra. La ràdio de la Pura cau a l'aigua i el parasol del Genaro surt volant cap a les cames del Dalmau. Jo lloro. El lloro Quico comença a cridar com un boig.
2: Dalmau, aparta! Aparta, que el pal et punxarà l'audífono!
4: Una medusa? M'ha picat una medusa? Una medusa gegant? Hòstia, quina pigor!
3: La meva música! S'ha mort la rumba!
6: Mujer, si puedes tú con Dios hablar.
1: Genaro, Genaro, agafa el lloro que se m'emporta la marea.
0: La Filo, sortint de l'aigua amb el banyador ple de sorra, les dues parelles discutint mentre intenten recollir els trastos, el lloro rient-se de tothom i la Filo jurant que la propera vegada es queda el Míriam menjant anxoves sota l'aire condicionat.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: bona tarda, un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi que farà el control tècnic perquè tot funcioni perfectament. Bona tarda, Pons.
1: Bona tarda, Carme.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt content d'un altre cop seguir.
0: Sí, no? Avui no et trobes que fa una mica més de fresqueta? O bueno, una mica menys de calor?
1: Jo al migdia he sortit al pati i fa una calor...
0: La veritat és que sí, però jo he mirat el termòmetre i hi havia un grau menys i he pensat, bueno, un grau menys ja es començarà a notar. Bé, estem acabant el mes de juliol i tinc ganes de que s'acabi a veure si el mes d'agost es porta una mica més de fresqueta, senzillament perquè els dies són més curts i per tant hi ha menys hores de sol, però bueno, el mes d'agost també se sap que és que fa calor. El que passa és que al ser els dies més curts i a vegades hi ha alguna tronada, doncs sembla ser que l'ambient es refresca. Però com que ja sabeu que els humans som una mica contradictoris, no? Per una banda estic contenta de que s'acabi el mes de juliol i per una altra no tinc ganes de que s'acabi. Senzillament perquè el mes de juliol ens ha portat moltes propostes culturals i ja s'han anat acabant. Ahir ens va acomiadar... Bueno, Des d'aquí agrair al Teatre Claver pels tres dijous i les seves propostes, l'altre Claver, que ens ha fet... Bueno, a la fresca la veritat és que no, ens has fet passar una estona allà davant del teatre en diferents propostes culturals i a més gastronòmiques. Ahir es va acomiadar el Festival Multipolar, que ja ha complert 15 anys, ho va fer amb l'actuació de la Coral Paliatolo de Palafolls, que ens ho va fer passar molt i molt bé. Precisament va ser una proposta conjunta amb la nostra dansa per continuar celebrant el 50 aniversari. Avui, aquesta tarda, després, cap allà a les 6 de la tarda, tindrem amb nosaltres l'Edu Vico, que l'entrevistarem aquí perquè ens parli d'aquest premi que ha guanyat i de les seves propostes i bueno, coses que és... Ja sabeu que l'Edu Vico sempre es donarà molt de marge en tot el que ens expliqui. I també, com sempre, us informarem de les diferents activitats que es fan en el poble. I ara escoltarem una mica de música estiuenca. Vull escoltar una cançó que porta per títol Un rayo de sol i és una cançó gravada per un grup espanyol, Los Diablos. Els Diablos no, perquè es deien Els Diablos. Està inclosa en el seu LP homònim que va acabar per convertir-se en el major èxit de l'agrupació. Originalment va ser composta per Daniel Van Garde i Claude Carrer amb el títol Fernando. La primera versió en francès la grava en 1969 la cantant Sheila i en el 1970 també la grava l'Albert Band amb el títol ja Un rayo de sol. I en l'any 71, aquesta vegada titulada Dancing in the Sun, el grup Daniel and the Lions Donin. Aquesta en ritme de reggae, fixeu-vos que ha anat passant per diferents versions. És una cançó de pop lleugera, d'ambientació estiuenca, que es tracta d'una declaració d'amor a la dona desitjada. L'adaptació espanyola la van publicar a la banda Els Diables com a senzill de l'LP del mateix nom. En 1970 arriben a vendre 450.000 còpies. No sé si se'n recordeu, però la veritat és que era un èxit. L'escoltàvem a totes hores. Va acabar catapultant aquesta banda a la fama, convertint-se en la cançó de l'estiu d'aquest any. El tema va romandre en les llistes durant un total de 28 setmanes i va aconseguir el lloc número 1 de la llista dels 40 principals i el 30 de maig de 1970 mantenint-se en aquesta posició durant 15 setmanes consecutives. Bueno, i fixeu-vos que és una cançó amb molt d'èxit, que passa que té ja uns anys, però la veritat és que jo penso que encara en algun moment encara l'escoltem. I nosaltres també volem escoltar perquè això de Un rayo de sol, bueno, en realitat en tenim molts de rayos de sol. Doncs escoltem la cançó.

0: Bé, una cançó divertida, fàcil, d'aquelles de les cançons d'estiu, que a més, vull dir, tothom se n'aprèn i va cantant por ahí. Just ara, aquí darrere de l'església, tenim un festival que porta per títol Engresca. És un festival que ha començat a les 5 de la tarda i que dura fins a les 7 del vespre. Es tracta d'una iniciativa creada pel Consell d'Infants de Tordera, un nou espai de trobada adreçada a tots els públics, amb diferents espais jocs, espais de manualitat i final de festa amb el concert i animació de la Lola Band. Us passo una mica, si encara no heu vingut, ja sabeu com que teniu fins a la 7 de la tarda, tant si teniu els nens per allà i voleu participar, doncs de les 5 fins a les 18:30, és a dir, que encara hi ha una estona per davant, hi ha festa de l'escuma, xeringada i inflable d'aigua. De les 6 hi ha una missió canalla, de les 6 fins a les 7, que es diu La Síndria Daurada. És un joc de pistes per grup d'edat de 9 a 14 anys. Calia inscripció prèvia per correu. El màxim de participants pel grup era de 5. Per tant, si encara esteu per casa i teniu ganes de venir aquí a la xeringada o a la festa de l'escuma, doncs ja sabeu, aquí darrere de l'església. I continuem. El que sí que he dit que hi ha coses que s'han acabat aquesta setmana, però el que sí que no ens ha deixat són les audicions de sardana, que aquest divendres ens acompanyarà la Cobla Berga Jove, col·laborant amb la nostra dansa en el Cercle Astronòmic de Tordera. També el Cercle Astronòmic de Tordera farà una plantada de telescopis per veure mentre que hi ha les sardanes. Com que ja feia... Però resulta que en el programa, jo aquest dematí he trucat, estava preparant el programa, i veia que una mica més tard hi havia una planta de telescopis amb espanella, i he pensat, això no pot ser, perquè no els hi dona temps d'anar des d'aquí de la plaça amb espanella, plantar els telescopis, això és impossible. Per tant, he trucat per telèfon amb en Josep Pujol, amb el Cercle, i en concret ell m'ha dit que això estava equivocat. Us ho dic perquè si algú de vosaltres tenia pensaments d'anar-hi a aquesta plantada amb espanella, doncs no hi ha la plantada amb espanella. I després el que sí que farem serà, parlarem amb la Cobla Berga Jove, que ho trucarem per telèfon més tard, i parlarem amb en Joan Serra, un dels seus participants. I ara, si de cas, anem un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I abans de continuar explicant-vos altres activitats que faran en el nostre poble, escoltarem una mica més de música. En aquest cas, escoltarem Despacito, de Luis Fonsi, també una cançó estiuenca.
6: Ai...

0: Sito.
1: FM. Radio Tordera.
2: Bé, tal com us deia, vull dir, continuem una mica explicant-vos de què podrem gaudir aquests dies. Doncs mireu, ja us he dit que l'altre clavé havia acabat aquest dijous passat, però aquest divendres fan a la cafeteria del Teatre Clavé, fan música en viu, un concert que es diu Mico i l'arbre a ritme de rumba. Per tant, si teniu ganes d'anar, ja sabeu, podeu o bé trucar o passar-vos per la cafeteria i a partir de les 20:30 del vespre, vull dir, si podeu reservar, reserveu, i si no, res, aneu cap allà. A més, al vespre del dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Jaume, precisament perquè és el dia de Sant Jaume, és Sant Jaume, a les 10 del matí, per tant, felicitar-vos a tots els Jaumes. I al vespre tenim balls tradicionals també organitzats per la nostra dansa amb el grup Joan Pol. És un duet format per músics i artistes. Un es diu Joan Codina Vila, principalment flautes, veu i mestre de dansa, i Pol Aumedes Morell, principalment acordió, gralla, tarota i veu. En Pol i en Joan es coneixen l'any 2004 dins del projecte Semproniana i des d'aleshores que han treballat plegats en molts de música tradicional i folk en altres projectes amb altres músics i altres artistes. Des de l'any 2014 que exploren també el format duet per fer ball folk d'arreu amb temes més cèlebres i populars del ball folk, ball de plaça, i així com també en algunes composicions ballables d'en Pol Aumedes. En el seu repertori no hi faltaran valsos, polques, xotis, masurques, xampanyes, sardanes, jotes, fandangos, bueno, res, és a dir que si veniu aquí a la plaça el dissabte al vespre, ja sabeu, podreu venir a ballar, com sempre, dintre dels balls tradicionals. I ara ens n'anem al dimarts ja, en el dimarts 28, perquè les nits d'estiu del Casal de Joves continua, per tant és una altra de les activitats que no han plegat durant aquests dies, i les nits d'estiu al Casal de Joves, aquest proper dissabte, tenim a Dosenburg, en Johnny Folker, en concert, i després també entre els dos grups actuació d'en Jerry de Palma. Per tant, si teniu ganes, ja sabeu, a les 9 del vespre al Casal de Joves, en aquesta edició de nits d'estiu al Casal de Joves. Doncs us torno a dir, Dosenburg, Johnny Folker i en concert. Per tant, que teniu ganes, doncs anem aprofitant, perquè ja també s'acaba les nits d'estiu al Casal de Joves, ja s'acaba. És a dir, la propera cosa que munten al Casal de Joves és una sortida per anar a nedar. Bé, i ara ja, vull dir, escoltem una altra cançó, anirem pràcticament a les 6 de la tarda, i llavors tenim, com us he dit abans, tenim un convidat, l'Edu Vico, que estarà aquí amb nosaltres. Per tant, anem a escoltar una altra cançó, que podria ser, pues mira, Bailando, de l'Alaska i Dinarama. També vull dir, és que a l'estiu dona per ballar, perquè normalment hi ha moltes festes majors i la gent balla bastant, i aquesta cançó també és molt divertida. És també és estiuenca, d'acord? ¿Vale?

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Tordera manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatge de segona mà. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, recorda que l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al nostre municipi.
2: És molt difícil negociar amb aquestes entitats. I per tant vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa en Gresca un espai familiar de lleure aquest estiu. La plaça de l'Església acollirà aquesta tarda una jornada farcida d'activitats. I Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical Hairspray. A Tordera es podrà veure l'1 i 2 d'agost al Teatre Claver. Escoltem algunes de les seves artistes.
3: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari 5 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé i al final tot el que es fa sobre un escenari és art, és màgia. Llavors jo crec que això és una paraula que ho defineix molt bé.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Escoltem el regidor de Promoció i Ocupació, Rafa Delgado.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada de segona catalana. L'equip tordarenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment encara ens queden unes 48 hores de calor marcada, xafogor, intensa, que continuarà aquí a la comarca avui i també demà. Fins tot demà encara poden pujar un palet més les temperatures. Ara bé, de cara al cap de setmana, dissabte baixant una mica, encara amb algunes màximes per sobre dels 30 graus, diumenge ja totes elles per sota dels 30, per tant, un ambient força més fresquet, més agradable. Això, en aquesta època de l'any, amb l'aire fred que hi haurà en alçada, doncs també permetrà que hi hagi algunes tempestes. Sobretot el que és la nit de dissabte, diumenge, matinada de diumenge, podem tenir algun xàfec, més probable cap al centre i sud del Maresme, i posteriorment, de cara a la tarda del diumenge, aquestes precipitacions també podrien afectar el nord de la comarca. Dilluns, a primera hora de matinada, no descartem algun xàfec puntual arran de mar, després millorarà, el sol s'imposarà amb temperatures dilluns encara força agradables, però a partir de dimarts tornarà la calor intensa.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Perquè això ha sido com una guerra.

0: Bé, doncs ara sí que a partir de les 6 de la tarda, com us havia anunciat, tenim aquí a l'Edu Vico, que ja ha arribat, un moment. Bueno, fa una estoneta, que està aquí a fer-me companyia. Bueno, gràcies per estar aquí, perquè sabem que ets una persona molt ocupada i dedicant-se una estona aquí a la ràdio, sobretot a... Pues bueno, és d'agrair. Primer de tot, felicitar-te pel teu premi, millor single instrumental en la categoria World Music, amb Memòries de la Tierra. I, bueno, nosaltres volem saber una mica més d'aquest premi, que ens expliquis més coses, no? Nosaltres ens hem quedat amb això, però això a nosaltres és una mica un enigma.
1: Bueno, primer de tot, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I gràcies, com sempre, per convidar-me al programa, que saps que sempre intento fer-ho, a vegades no es pot, a vegades no es pot.
0: Bueno.
1: I inclús fins fa unes hores jo crec que no sabies ni que venia, no?
0: Quasi bé. Havien quedat, Vull dir, la veritat és que havien quedat, però jo li havia enviat un WhatsApp i abans m'estava explicant que ell, pobre, té tants WhatsApps que de vegades li costa una mica contestar els WhatsApps que té. I jo li havia enviat un WhatsApp dient-li: a quina hora vindràs, Edu? Vindràs a les 5 i mitja, vindràs a les 6, vindràs a les 6 i mitja, i no m'ha contestat.
1: Sí, perquè a més feia dies que...
0: que feia dies que ho havíem parlat. I jo pensava, mira que s'ha oblidat. Però no s'ha oblidat.
1: Ho tinc al cap, però intento anar fraccionant el temps i anar contestant els missatges conforme van arribant.
0: Bé.
1: Això és com la Seguretat Social.
0: A la cua, quan t'arriba, no? I jo pensava, a veure si... Bueno, que sobretot que se'n recordi, sobretot que... I llavors ja finalment m'ha contestat i m'ha dit a l'hora que vendria que havíem quedat a les 6 de la tarda i ja veieu que ja estem aquí. I, bueno, tindrem una estoneta per parlar de música, de tot... de moltíssimes coses. Doncs pues explica'ns una miqueta més això de que dèiem de... Què és aquest premi?
1: Bueno, és que realment no és el premi.
0: No és el premi? Bé...
1: Jo tinc una mica ja de caos amb el tema dels premis, perquè sí que abans havia com llançat molts de singles.
0: Sí.
1: I en cada single pues provàvem sort, no? Uh-huh. Ja que l'havíem tret al mercat, doncs provàvem sort, l'inscrivíem a la categoria que toqués, segons el tipus de cançó que sigués, i creuàvem els dits i a vegades pues, que hi ha alguna cosa i a vegades doncs no, no? Què passa? Que amb l'àlbum les possibilitats es multipliquen, perquè no només és una cançó, sinó que són, en aquest cas, 8 cançons.
0: Molt bé.
1: També hi ha molts de premis internacionals que només pots inscriure àlbums, no singles. Llavors, són molts més premis els que hem pogut optar, no? Llavors, què passa? Que el disc va sortir a l'abril de l'any passat, però la majoria de premis s'han d'inscriure normalment abans d'abril. Significa que durant el 2025 sí que hi han hagut premis.
0: Sí.
1: Jo em sembla que vaig calcular 4 o 5 nominacions i 2 o 3 premis, però ha sigut començar el 2026, que ja els premis de l'any passat ja estaven inscrits i ja han començat a caure premis de música que realment no me'n recordava d'ells. I llavors ara mateix tinc un lío guapo, perquè ara mateix amb el disc que acumulo em sembla que són no t'ho sabria dir, potser 10 nominacions i 7 premis, però ara n'hi ha 3 més, un que ja m'han otorgat, que per cert avui ho puc desvetllar, perquè ahir justament m'han dit: ja ho pots publicar.
0: Molt
1: nosaltres
0: bé.
1: Ho publicarem també, que és els Premis Latino de Madrid, que
0: Premis
1: també,
0: Latinos de Madrid.
1: Sí, també Sabina ha guanyat també,
0: bueno.
1: Nino Vargas, bueno, molts artistes han guanyat també, i a mi m'han confirmat que ja ha guanyat, que tindran a l'octubre. O sigui, els Premis Latino aquests s'afegeixen a la llista. I
0: molt
1: després
0: bé,
1: tenim els,
0: no?,
1: Premis Estela, que estic nominat a categoria instrumental, i la gala és a Guatemala, que tinc d'anar-hi al setembre, el 19 de setembre, a la ciutat de Guatemala. Farà l'entrega
0: del premi.
1: O sigui, si me preguntes per un premi especial, és complicat, perquè n'hi ha molts, i a més amb uns he guanyat per una cosa, amb uns altres he estat nominat per un altre, per un altre tema.
0: Yeah.
1: O sigui, tinc una mica de caos i quiero que s'acabe. En veritat no, perquè som... Tot són alegries, no? I cada vegada que m'arriba un mail o una trucada de has guanyat o estàs nominat o el que sigui, és una alegria i una motivació per seguir treballant. Però també arriba un moment que dius...
0: Jo, en realitat, és a dir, clar, a l'hora de fer una entrevista normalment busco informació i vaig mirar el Facebook, i el seu Facebook posava aquest premi i vaig pensar, bueno, ja el vaig felicitar pel Facebook, és a dir, però vaig pensar, bueno, hem de parlar d'aquest premi, però clar, és que sembla que n'hi ha més, és a dir, els altres els desconec, però sí que en realitat, és a dir, deu de fer molta il·lusió anar rebent premis, perquè en realitat és un reconeixement a la feina que tu fas. Encara que siguin molts o petits o el que tu diguis, és indiferent. El fet de que algú reconegui que la teva feina, que la teva música és una música important i que, per tant, val la pena escoltar-la i que és una música que agrada, no? Que agrada a aquests jurats.
1: Sí, sembla ser que...
0: Que són especialistes.
1: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
0: Que són els especialistes,
1: però,
0: no?
1: Però la veritat, després ja guanyant-lo o no guanyant-lo, hi ha vegades que només per estar nominat doncs ja és una alegria també, i te motiva a seguir creant, a seguir composant, que ara mateix no tinc moltes ganes, la veritat, perquè...
0: estic amb... estem a l'estiu.
1: Sí, i tinc molt de bolos, i... però motiva, i segur que ara, quan acabi l'estiu...
0: tornaràs.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, ell ens ha portat un CD, ens ha portat un CD que porta per títol, és un CD, no? Bernamia, és a dir, una mica Barna de Barcelona.
1: Bernàmia.
0: Bernàmia, llavors no és de Barcelona.
1: Bernàmia.
0: Bernàmia. Llavors jo penso que podrem...
1: Però és un joc de paraules, eh?
0: Mana? És un joc de paraules. Ah, doncs joc... explica'ns, vinga. És... explica'ns el joc de paraules.
1: És un joc de paraules. La primera, justament, és el que dius tu, no? Barna mia, de l'estima i el carinyo que tinc jo a la meva ciutat, no? A Barcelona, que és on soc de Tordera, però de Barcelona, i també els meus estudis els he fet a Barcelona, o sigui, imagina't el temps que he estat allà. Per un costat, això, no? Mostrar l'estima que tinc a la meva ciutat. Per un altre costat, Barna, que és Barcelona abreviat, i mia, que és Miami abreviat, perquè el disc ha estat elaborat i gravat entre Barcelona i Miami. La meitat del disc es va gravar aquí i l'altra meitat s'ha gravat a Miami. Llavors, aquí està també una mica el joc de paraules.
0: T'sembla que escoltem una mica d'aquest CD, una mica la música? Una mica? Pues anem-hi.
1: Sí.
0: No anem.
1: No?
0: No.
1: Està a YouTube també, o a Spotify, eh?

0: Fantàstic, no? M'ha encantat. Bé, precisament estàvem escoltant la cançó que porta per títol el disc Barnamia, i entre de Barcelona a Miami. Miami, que en anglès, no? Miami.
1: Miami.
0: Miami. No, al cap ja l'ha dit, diem Miami. Miami. La veritat és que, no sé si heu escoltat, és una fusió entre música latina i flamenc que et dona un resultat meravellós, no?
1: Mm-hmm.
0: A tu t'agrada?
1: A mi m'encanta. El que passa que jo ja no em ve de gust escoltar-la.
0: No? Però ja l'he escoltat moltes vegades.
1: Clar.
0: Jo penso, és veritat que a vegades els músics, quan a vegades, no sé, en algun moment que vas a un concert i tu a algun músic li demanes que canti una cançó que ha cantat 200 vegades, deu de pensar, a 201?
1: Clar, és que les cançons pels autors,
0: ja
1: no pels que canta, per tot el tipus d'autors, cantin, toquin, faci el que vulguin, les cançons són hijos perdidos que vamos soltando al aire, i un cop estan fora ja, pues ja no tens ganes de
0: tornar.
1: Sí, ben gana, no? De a vegades tocar-lo, no? Escoltar-lo no tant, però tocar-lo potser sí.
0: Vale.
1: A vegades, però de tant en quant. Però és el que dius, aquests èxits que hi ha, no? Que són superèxits, doncs imagina't.
0: I tu vas allà i li dius, quiero escuchar la otra una vez más, ¿no?
1: Yeah.
0: I el músic diu, bueno, otra, 200.000, yeah.
1: Però després n'he trobat uns altres, que estan tan acostumats a tenir que fer l'èxit que ja és com... és automàtic. Ho fan, ho disfruten i dius, però tio, si...
0: Bueno, depèn com t'ho prenguis, no?
1: Exacte, sí, és tot, al final és tot psicològic, eh?
0: Sí, depèn com t'ho prenguis, si dius, bueno, per mi això és una cosa meravellosa, doncs perquè a més m'ha donat molt d'èxit i la gent està molt contenta, doncs torno a posar la gent contenta,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: És a dir, que és una mica així. Tal com deies tu, i com, a més, a mi a micro tancat deies precisament que aquesta cançó l'havies gravat entre Espanya, no? O no sé si a Tordera.
1: Sí,
0: o a
1: Barcelona.
0: A Barcelona, entre Barcelona i Miami.
1: Barcelona, Tordera i Miami.
0: Barcelona, Tordera i Miami. És a dir, fixeu-vos quina barreja ha sortit.
1: Sí,
0: jo deia, llavors, que tu passes una part del teu temps a Miami, no? O a Miami. I què hi ha a Miami que no trobes aquí? Per què és el teu centre de treball últimament, no?
1: Bueno, realment Miami, vaja, al meu punt de vista, podria dir que és el punt zero o el nucli de la indústria musical a dia d'avui del món. O sigui, totes les discogràfiques estan a Miami, tot el moviment musical internacional està entre Miami i Los Angeles, perquè no només és Miami, o sigui... hi ha més zones, no? Però en allà, doncs, jo tinc molts de contactes, és un lloc on cada dia hi ha una programació a diferents tipus de llocs, i jo sempre participo a tot el tipus de programació, o sigui, tinc molta feina en allà, i és un lloc on és molt fàcil poder fer sessions de composició. És a dir, en allà t'ofereixen dia sí, dia no, ei, quedem per fer una sessió de composició, i les sessions de composició allà són de 4 o 5 persones. Això aquí no es veu, i si es veu a Madrid, que a Madrid sí es veu. A Madrid hi ha sessions que diuen sessions de compo de tota la vida, i es fa amb grup, no? És una sessió que 4 o 5 persones queden i composen un tema per després utilitzar per un artista en especial que ho ha demanat, o per vendre-la a un artista, no? Què passa aquí? Aquí directament no es fa.
0: Aquí a Barcelona no es fa.
1: Aquí directament no es fa. I a Madrid sí es fa, però es fa molt preparat. És a dir, ara mateix estem a 23 de juliol. Bueno, doncs quedem el 4...

0: Veritablement, jo el que veig, per el que tu dius, realment, si tu vols avançar una mica, has de marxar d'aquí?
1: Jo crec que no. Jo crec que no, perquè... I t'ho dic perquè he marxat moltíssim. O sigui, he estat moltíssim fora. Però jo crec que no. Jo crec que l'important és estar present i estar actiu. Al final, aconseguir el que tu vols, crec jo que es aconsegueix treballant, i és igual on te treballis, si treballes allà que aquí. Jo ara mateix tinc la meva casa, tinc el meu estudi, en allà puc treballar molt bé, i d'un dia per l'altre puc agafar un vol i anar-me'n a on te sigui. Me'n puc anar a Nova York, me'n puc anar a Los Angeles, o me'n puc anar on te sigui, no? Com aquest any que tinc diversos viatges, no? O sigui, jo crec que no fa falta... Coneixo molta gent, que ha agafat la maleta i ha dit...
0: Me'n vaig,
1: gent que he conegut en allà, gent de Castelló, de València, de tot arreu, que estan visquent allà, no?, a Miami, pues què vols que et digui? Jo crec que no fa falta. L'important és estar present, no desaparèixer, no? O sigui...
0: El que passa és que de tant en tant tu estiguis per allà.
1: Et fas caure per allà, et fas veure, fas la volta, treballes, fas quatre bolos, fas quatre gravacions i torna cap a casa. Que com aquí, a cap lloc. Això t'ho garantitzo jo.
0: No. Això, amb coneixement de causa, no?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: Perquè, a més, vull dir, tu has fet diferents concerts a diferents països, és a dir, i quin és el país que més... que tu has trobat que t'han rebut amb més... o que han viscut més intensament la teva música? Perquè, clar, molts països no tenen gaire...
1: Països de l'est.
0: Els països de l'est?
1: Sí, Bulgària, Rússia... Polònia, aquests països, o sigui, no sé què els hi passa amb el flamenc, però tornen bojos. Sí. A veure, tots els països en general els agrada, però
0: sí.
1: Potser els països així de l'est, per això, Bulgària, Rússia, Polònia, Ucraïna, tots aquests països ho viuen d'una altra manera, diferent. I ho notem, ho notem tots, o sigui, l'energia... Perquè sí que és veritat que potser vas a tocar... a un altre país, no?
0: Anglaterra, posem per
1: cas. Anglaterra, per exemple, no? I tu surts a l'escenari, la gent te dona la benvinguda, no? Te dona l'aplaudiment, i tu estàs tocant i costa, no? O sigui, és com que tenen que, no aprovar, però tenen com que veure que realment els agrada a ells el flamenc. I a l'altre públic et dic que és totalment diferent. O sigui, surts i ja a la primera nota ja diuen això. O sigui...
0: És com una entrega total, no?
1: Sí.
0: Que podríem dir, és una entrega total.
1: Però bueno, que l'altre públic també està bé perquè també t'exigeix.
0: Clar.
1: T'exigeix una mica més i l'altre no t'exigeix però t'adona aquesta felicitat de que els agrada... Per tant, a la mateixa vegada et fa tocar millor.
0: Clar, et dona energia,
1: et dona aquesta llibertat emocional amb els companys, el que canta, diu, ha cantat algú, l'han aplaudit molt fort, aquest ja, com ho dice, no? Se viene arriba.
0: Se viene arriba.
1: Pues és una mica això. És una mica això, no? Tots els públics són bons.
0: Sí.
1: Tots els públics són bons i a mi m'agrada tot tipus de públic, la veritat.
0: Ja, però no, possiblement pel desconeixement, per això t'ho deia, no? Perquè la rebuda, clar, el flamenc per nosaltres és una cosa coneguda, però a Rússia, clar, és una mica més desconeguda. Penso que hem d'anar un moment a publicitat, parem un moment l'entrevista, anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres per

0: Reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Bé, anàvem parlant amb el micro tancat amb l'Edu i dèiem que xulo que hi hagi països, és a dir, amb una llengua tan diferent, amb una música tan diferent, amb una manera de viure totalment diferent, que valorin tant el flamenc, que ara dèiem precisament que el flamenc té molta valia i que nosaltres aquí, pues una mica, no és que el menyspreiem, però com que el tenim d'una manera fàcil, pues lo que és fàcil a vegades un no ho valora tant, no? És a dir que...
3: Sí, totalment.
2: Som així.
3: Sí.
2: Una cosa que te costa poc, pues ja. Ja no tiene el mismo valor, ¿no?
3: Es verdad.
2: Bé, doncs, penso que tu ara deies que no tens ganes de composar, estàs a l'estiu, tens tranquil·litat perquè a més has de fer bolos i els bolos suposa sempre aixecar-se, bueno, treballar al vespre o a la tarda, és a dir, és molt sí. Intens, no? És una feina molt intensa perquè has de donar molt en una estona, no?
3: Uh-huh.
2: I llavors, però tu tens algun projecte que diguis, jo ja estic pensant que m'agradaria fer?
3: Sí, home, clar. El que passa que no ho desvetjaré tot.
2: Ah, bueno.
3: Però no, però jo ja tinc prop de 4 temes per treure.
2: Pensats, ja.
3: No, gravats.
2: Ah, gravats.
3: Sí, o sigui, gravats de manera... no professional, però com serveix per tenir l'estructura i per poder començar a produir el tema. És a dir, els temes els tinc fets des del principi fins al final. Ara és qüestió de produir-ho bé, fer els arreglos, gravar instruments, tornar a gravar la guitarra... Però, bueno, tinc 4 temes que estan allà que quan vulgui els puc treure o puc esperar i treure un altre àlbum. I el que no tinc ganes de composar, sí, no és que no tingui ganes de composar, és que...
2: No tinc temps, no?
3: Clar, és que no tinc temps. I el rato que em fico amb la guitarra, doncs, òbviament, no tinc el cap per
2: fer això. Vull dir, és que, a més, totes les coses requereixen el seu temps, no?
3: Sí, i la tranquil·litat que t'adona el estar tranquil, estar descansat... No pots ficar-te a composar quan has arribat a les 4 del matí a casa, t'has aixecat... D'aquí 2 hores està venen a buscar per anar a un altre bolo, o sigui, no, és impossible.
2: No és el mateix. No. És a dir, una mica hi ha èpoques diferents durant l'any, no?
3: Correcte.
2: Hi ha èpoques diferents i aquesta època és una època de més de tranquil·litat. Mm. Bé, doncs, nosaltres enguany tenim la sort, perquè ja sabeu que la programació del Teatre Clavell ja està en marxa, vull dir, podeu anar a buscar les entrades, ja sabeu que tenim una pàgina web que ara podeu comprar les entrades i triar el lloc, és a dir, no cal anar ja directament.
3: Això va evolucionar,
2: ha evolucionat, ja, sí. Fa temps, no? Que el tenim.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Ah.
2: Doncs fa mesos.
3: És que abans tenies que anar allà a comprar-la manualment, eh?
2: Sí, sí, no. Doncs
3: i el tiquet,
2: Ara aviat farà un any, més o menys, que ja tenim una pàgina web en la qual tu te pots comprar la teva entrada per internet, amb la qual cosa pots triar el lloc que tu vulguis, uh-huh. I a més és una manera molt més còmoda, perquè de l'altra manera, bueno, t'havies de desplaçar... I ara ja molta gent compra les entrades i estàvem una mica... bueno, en l'època del quaternario, no?
3: Sí,
2: perquè
3: sí.
2: Tots els teatres pots comprar les entrades per internet. Bé, doncs, parlant de la programació, de propera programació que tenim de la temporada 26-27 de tardor, és a dir, precisament, tu encetes la temporada...
3: No ho sabia.
2: No ho sabia.
3: Sí, sabia que...
2: Pues tu l'encetes, precisament. Avui tenim bueno. Aquí el llibret, és a dir que...
3: No l'havia vist tampoc, el llibret.
2: Bueno, pues si voleu tenir una... Bueno, la programació està penjada, està penjada a la web. Però si us fa gràcia tenir el llibret, pues res, és passar-se pel Teatre Clavell, que estarà obert fins al dia 30 d'aquest mes i després ja tanca per vacances, perquè a més, no és que es tanqui realment tot el teatre, ja sabeu que sempre s'ha de fer manteniment en els llocs, en els espais, i precisament un aprofita el temps en què no hi ha programació, doncs per fer manteniment. Doncs bé, el 25 de setembre, el divendres a les 8 del vespre, tenim un concert, que precisament tenim aquí el protagonista, però diu, protagonista compartido, eh? Vull dir, diu, Edu Vico i amics. I la fitxa artística diu, Edu Vico, guitarra flamenca, Sergio Di Finicio, baix elèctric, i Dani Cubero, percussió. Per tant, és a dir, nosaltres aquí també trobarem un concert, penso, una mica de fusió, no? Bastant... Perquè això de que hi hagi un baix elèctric, no?
3: És que justament allò d'amics no va pels altres dos, que també, que són amics.
2: Ah, no va pel que és amics?
3: No.
2: Ah, bueno, no. Pues explica, explica.
3: O sigui, els tres...
2: Sí.
3: Que ja com a formació, no? Que està indicada com a sí. La formació, que és el Sergio Di Finicio, que és un baixista que per mi és dels millors d'Espanya, i el Dani Cubero, que també és un percussionista, que és tordarenc també.
2: Sí, que ja el coneixem.
3: És un gran, ja el coneixes. Doncs els tres som la base.
2: Ah, molt bé.
3: La base per tot el que ve després.
2: Toma.
3: Que ningú sap ni tampoc està aquí.
2: Bueno,
3: o sigui, el que vulgui descobrir-ho ha de venir.
2: Primícies.
3: Clar, lo d'amics i molts amics, a més.
2: Ja ho diu, una mica ho explica. Diu, per aquesta ocasió Vico comparteix escenari amb músics convidats de gran trajectòria. Només ens diu això, però ja sabeu, si teniu ganes i voleu veure exactament, doncs haureu de venir al teatre.
3: Exacte.
2: I compreu les entrades, jo ja tinc les entrades.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Jo enceto la temporada i tu encetes la venda d'entrada.
2: Jo ja, no te pensis, vull dir, jo sí? Vaig voler triar butaques on volia seure, perquè ja sabeu que al Teatre Clavell hi ha una, bueno, no és gaire ample, les butaques no, a l'espai no és que sigui estret, però no és allò, teatres molt més amples, és l'aprofitament de l'espai. Llavors jo normalment vull les entrades de la fila 8, que és aquella fila que hi ha al passadís, i llavors tu pots estirar les cames.
3: La del mig, que, bueno, la de...
2: La del passadís.
3: Exacte, sí.
2: Llavors aquella fila, aquella ja no hi havia totes les entrades, no, quedaven, però ja n'hi ha entrades que la gent ja les ha comprades.
3: Bueno, doncs això és bona senyal.
2: I a més, bueno, no sé si, suposo que ho sabeu, vull dir, els que som d'amics del teatre, vull dir que som de la societat d'espectadors, doncs tenim preferència per ser de la societat d'espectadors. I entonces, abans, com a,
3: i teniu un altre preu, no? També?
2: No, un altre preu, i a més, és a dir, nosaltres podíem comprar les entrades ja fa uns quants dies, i després a partir de...
3: Vau tenir com
2: La preferència.
3: La preventa, sí, no?
2: Sí, vam fer la preventa. Nosaltres tenim uns dies per poder comprar-los, i a partir d'aquell moment, que suposo que hi ha gent que ja els ha comprat, després a partir d'aquí ja surten totes les entrades al públic en general, i llavors tu la pots comprar. Bueno, el cert és que nosaltres al ser dels espectadors també paguem una quota, és a dir, aquesta quota també, ja saps, es dona una certa preferència a l'hora de triar les entrades. Per tant, ja les tinc entrades jo.
3: Bueno, pues perfecte. Doncs no t'ho perdràs.
2: No m'ho perdré. A més, estic a la fila 8,
3: Ho veuràs de prop.
2: Sí, bueno, és una fila...
3: Ja veuràs com t'agradarà. No, t'agradarà perquè perquè aquesta és el que et dic. Per dir-ho d'alguna manera, no? Faré el que em doni la gana.
2: Ah, molt bé.
3: No en el moment, sinó que la preparació serà el que em doni la gana. Llavors, passaran coses i intentarem que no sigui el típic concert de guitarra assentat, tocant en el mateix lloc, tot de la mateixa manera, un grup tancat en quant a formació, assentats tots així, amb tipus mitja lluna, lo típic, no?
2: Yeah.
3: Intentarem que sigui més dinàmic, que passin coses, els convidats que venen, que no diré qui són, però els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui, que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom, i jo espero que a la gent li agradarà, segur.
2: Jo penso que sí.
3: Sí.
2: Bueno, a mi sempre m'agrada, vull dir, no sé, però a més, amb totes aquestes expectatives que ens estàs creant, doncs, claro, vull dir...
3: Ens hem de passar bé, jo... La gent, hi ha molta gent que em deia, hòstia, ens agradaria que fessis tu el concert tu sol. A mi ja m'agrada fer-ho sol, però és que a mi el que m'agrada... o sigui, jo estic potser a la música, vist de la música, per la per justament això, per compartir, per lo que jo sento quan estic amb un mestre del piano, amb un mestre del violí, tocant en un escenari, i lo que compartim i lo que vivim. Això és lo que realment a mi m'agrada. Si m'atreuen això, sol també disfruto, eh?
2: Ja. Això no vol dir una mica... Jo ara m'acabo d'imaginar, eh? Vull dir, penso que me pots dir... Que la Carme està una mica com el jazz. El jazz és una mica la col·laboració entre diferents músics.
3: Correcte.
2: I que els músics normalment un treballa amb un altre i es complementen.
3: Correcte.
2: No? És a dir, que una mica és
3: sí,
2: que t'agrada el jazz.
3: Exacte. A mi... hi ha moltes vegades que he vist artistes, no? No, tampoc vull ni criticar ni molt menys.
2: No.
3: Però sí que és veritat que hi ha artistes de primer nivell que porten músics supertop, o sigui, gent amb molta qualitat a darrere, i no els fan brillar, perquè el que els interessa és brillar a l'artista principal, no?
2: Ja.
3: Jo sóc justament al revés. O sigui, si jo tinc un bateria darrere que és... un supermúsic, un vale. Supermúsic, o te dic un baterista, com te dic qualsevol altre instrument, per suposat jo el faré brillar, com, inclús com si té que tocar, més rato que jo, més igual, en el meu concert, més igual. O sigui, jo intento això, no? Projectar tot el meu cercle que tinc d'amistats, de músics, de qualitat de músics, de connexió entre músics, que això també ho veureu en el concert. Hi haurà una cosa molt guapa, que és que justament la gent ho detectarà ràpid, no? De que no és tant el que estem tocant, sinó és el més important és el que està passant entre dos o tres persones.
2: Molt bé, molt
3: aquesta
2: bé.
3: Connexió via Bluetooth, Wi-Fi, que no sabem ni com és, però...
2: Bueno, és lo de la fusió, no? La paraula aquesta fusió de fondre diferents instruments amb una sola peça, mm-hmm. que llavors crea, bueno, algo màgic, no? Algo meravellós.
3: Lo que intentarem és això, crear un ambient diferent.
2: Ja. Bueno, nois, ja sabeu, eh? Heu d'anar a buscar, heu de començar a buscar les entrades, perquè després del que ens ha dit Edu, bueno, l'Edu sempre porta molta gent, vull dir, el Teatre Clavé normalment sempre està ple quan ell ve, perquè tothom tenim ganes d'escoltar-lo, perquè el coneixem, perquè l'hem sentit en diferents concerts, perquè el vam veure aquí a la plaça, us en recordeu?
3: Se'm va quedar curt.
2: Sí, per quan això, va ser
3: ara la gent que em deia, ostres, és que ens hauria agradat que toquessis mitja hora més.
2: Clar. I,
3: bueno, doncs ara és el moment... de que compreu l'entrada.
2: Compreu l'entrada i veniu a veure-la.
3: I veniu.
2: Per sí. Tant, és a dir, jo penso que ara millor que continuar xerrant, jo penso que el que millor podem fer és escoltar una mica més de música, una altra peça, no? Et sembla? I jo crec que ja hem tocat bàsicament tot, per tant, podríem donar una mica per acabada amb el final musical aquesta entrevista, i que t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, i ja saps, aquí sempre tens els micròfons oberts. Quan tu vulguis, ja saps que tens el meu telèfon, sí. Res. Carme, vull venir a presentar una cosa, doncs jo...
3: Doncs jo que t'ho agraeixo, donar-te les gràcies per aquest espai, poder promocionar una mica també això del concert, perquè al final a tots ens agrada, no?, que estigui ple el teatre quan vas a fer l'actuació, i més si és el teu poble, no?
2: Exacte.
3: Llavors, doncs, tenir aquest espai i poder aprofitar per promocionar l'espectacle, doncs és per agrair, i res, agrair també a la Ràdio Tordera pel suport. I
2: bueno, ja saps, és a dir, tu ets un tordarenc o un tordarenc barceloní o...
3: tordarenc, i
2: tordarenc,
3: ja tordarenc que viatja,
2: tordarenc turista, va viatjant per diferents contrades del món, però que bueno, que sempre tornes a casa.
3: Totalment.
2: I que aquí estàs, aquí és casa teva.
3: Mira, justament l'altre dia, és que no paren de preguntar-me, jo et feia que tu vivies a no sé on. Dic, doncs no, dic, jo visc aquí i no viuré a cap altre lloc. Bueno, en un futur mai es sap.
2: No se sabe,
3: però no tinc, o sigui, no tinc cap mena d'intenció d'anar cap a altre lloc.
2: A...
3: No, com, ja a, com aquí...
2: En lloc.
3: En lloc. Bon nom, per una cançó.
2: Enlloc, mira.
3: Com aquí enlloc.
2: Com aquí enlloc, pues ja sabes. És a dir, com d'aquestes que tens aquí en el magatzem, és a dir, allí guardades, ja saps. Bé, doncs, escoltem, gràcies una altra vegada,
3: gràcies,
2: i escoltem una mica més de música de l'Edu, i fins la propera.
3: Merci. Merci.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Escolta.
4: Bé, doncs, dintre d'una estona, dintre d'uns minuts, parlarem amb en Joan Serra, de, ja sabeu que de la Copla Berga Jove. Necessitava un moment, per tant, li donem aquest moment i ja parlarem amb ell. Espero que us hagi agradat aquesta entrevista amb l'Edu Vico, que ha sigut una llarga entrevista, que a més ens ha donat moltes pistes, i ja sabeu si us agrada el flamenc, si us agrada el flamenc fusió, només cal que aneu a buscar les entrades, i sobretot ja sabeu que les podeu comprar a través de la pàgina web i triar el seient que més us agradi. No sé si seguiu el Tour de França, jo a vegades me'l miro pels paisatges, eh? No és que me miri el Tour de França senzillament per anar seguint el clima, perquè en realitat no hi entenc gaire, només sento que sempre guanya el mateix senyor i dic, ostres, aquest senyor és com a... Perquè a més el ciclisme i sobretot el Tour de França demana molt d'esforç, molt... ser una persona molt forta, tenir unes cames molt, molt potents per poder pujar als cols, que diuen en francès, i le gourde, le cours, de no sé què, de l'altre. És a dir, però també no sé si vosaltres heu vist la pel·lícula Les bicicletes són per al verano o heu llegit el llibre. Jo quan era profe de llengua i literatura castellana el vaig fer llegir a classe i vam veure la pel·lícula. La veritat és que els alumnes els hi va encantar, els hi va entusiasmar. I a mi ja sempre m'ha quedat aquesta idea de que les bicicletes són per l'estiu, no? Jo no vaig tenir mai una bicicleta. De gran vaig voler aprendre, vaig voler intentar-ho, però hi havia gent que reia de mi perquè resulta que com que jo no sabia anar en bicicleta, ja tenia una edat, no tenia ganes de caure, perquè quan caus segons a quines edats et fas mal. Em sembla que ja tenim aquí en Joan, per tant anem a parlar amb ell. Joan? Hola? Hola? Doncs Pons no el tenim. Sí? Hola? Jo m'escolto a mi, tu amb ell, no? Bueno, continuo parlant, sí, vale, continuo. Pues com us deia, la meva cunyada reia de mi perquè portava rodetes i finalment, després de que tothom se'n fotés de mi, vaig desistir.
5: Sí, hola.
4: Ah, hola, Joan. Anàvem parlant i no ens escoltaven. Sí. Bona tarda, moltes gràcies per estar aquí.
5: Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
4: Bé, per estar aquí dedicant-se una estoneta per parlar una mica de per què vosaltres demà al vespre us podrem escoltar a la plaça i voldríem primer que ens expliquessis una mica més de la vostra copla, la copla Berga Jove, perquè si es diu jove precisament segurament que abans hi havia una altra. I vosaltres, el 2024 vau complir 10 anys. Jo he mirat aquesta informació i dic, ah, doncs segurament que abans del 2024 n'hi havia una, o senzillament us vau posar jove perquè, no sé, perquè...
5: Sí. Bé, una mica a Berga sempre hi ha hagut bastanta tradició musical, En part segurament pel tema de la festa de la Patum, com que la música és una part molt important i molt predominant, podem dir-ho així, sempre hi ha hagut molta intensitat musical, no? Per exemple, doncs, l'Escola de Música té més de 400 alumnes matriculats, ara més a més també del conservatori, i això per una població de 17.000 habitants aproximadament, doncs és una raresa, no?, podríem dir. Sí. Hi ha alguns altres llocs, com Castelló d'Empúries i altres indrets de Catalunya, que també passa, però no passa ni a cada ciutat ni a cada capital de comarca, no? Llavors, a Berga, en el moment que nosaltres ens vam fundar el 2014, hi havia cobles en funcionament, que era la cobla principal de Berga, hi havia també la cobla Pirineu, i llavors, a nivell així educatiu, hi havia també la cobla de l'Escola de Música de Berga. Llavors, nosaltres vam sorgir una mica d'aquí, no?, justament de l'Escola de Música. Doncs vam fer un grup que, a part de tocar instruments de cobla, doncs també havíem tingut molta activitat dintre l'Escola de Música amb la banda, amb diferents projectes sinfònics i diferents projectes que es van anar fent al llarg dels anys. I bé, doncs va arribar el moment de dir, ostres, doncs ens agradaria fer una cobla nostra per poder exportar, doncs, la música catalana arreu i poder-nos seguir formant amb això. I vam decidir això, no? El 2014 vam formar la formació i vam posar el nom de Cobla Verga Jove, doncs, per el senzill fet de dir, bé, doncs, som joves, no? En aquell moment teníem de mitjana uns 18 anys, ara ja en tenim 10 més, no?
4: Però bueno, som molt joves encara, eh? Sí. Som molt joves.
5: Sí, la mitjana és prou baixa, no? Estem satisfets en aquest sentit, i la veritat és que hem mantingut bastant bé la plantilla original, hem tingut pocs canvis.
4: Bé, doncs nosaltres ja saps que tots els divendres tenim aquí audició de sardanes i precisament nosaltres demà us tindrem a vosaltres. Ens agradaria que ens expliquessis una mica què podrem escoltar i què ens recomanes. És a dir, nosaltres estem encantats que hi sigueu.
5: Bé, nosaltres, Tordera és un lloc que ens agrada molt venir, malgrat que sí que això ho he de dir, es fan a les 10 del vespre i nosaltres tenim gairebé una hora 40 de viatge des de Berga per venir. Llavors tenim un tros, però ens agrada molt venir, llavors venim amb moltes ganes, no? I bé, demà una mica l'agrupació ens va proposar fer un programa basat en el que serien els estels.
4: Oh, vaja.
5: No? Llavors, ostres, al principi ens va sorprendre, perquè, home, aviam com ho farem ara amb el repertori que tenim, a veure com ho lliguem amb els estels, no? I quan vaig passar aquesta idea al repertorista em va dir, ostres, no trobarem res. I va anar buscant, i al final, això ja ho valorarà el públic, eh? Però al final crec que més o menys ens n'hem sortit, no? Perquè, per exemple, començarem una sardana del Marcel Artiaga, que es diu Com si el cel hagués florit, que una mica la imatge ens la podem fer, no? Llavors, evidentment, hem hagut d'obrir una mica l'encanteri, no? Però, per exemple, L'home dels mil somnis, de l'Anna Abad, El llac encantat, del Manuel Saderra, L'Espreixador dels somnis, del Joan Jordi Baumala, una mica relacionada amb la nit, Nits d'estiu a Sant Llorenç, aquesta potser sí que és més directa, la que hi ha més directa és Nit estelada, del Josep Saderra. Llavors, bé, hi ha tota una sèrie de sardanes que al final jo crec que sí que hem aconseguit una mica l'objectiu, no? I aviam com funciona demà i què té pensat l'agrupació per vestir això.
4: Tu saps el per què t'ho han demanat, això?
5: La veritat és que no, però
4: no
5: tenim molta curiositat.
4: T'assusta que
5: hi ha
4: una planta de telescopis, és a dir, mentre que vosaltres sí. Esteu tocant, hi ha una planta de telescopis que la gent es pot acostar a mirar pel telescopi. Vosaltres tocareu a la plaça de l'Església, i després hi ha la plaça de l'1 d'octubre, que estan juntes, no hi ha cap mena de separació ni res. Està una mica més enllà, que és on està l'Ajuntament, i com que hi ha aquesta plantada de telescopis, suposo que van voler que una mica anessin conjuntament amb aquesta idea. I ara ja ho saps, perquè...
5: Sí. Doncs mira, estupendo. Sí, sí. Segurament ja ens ho sospitàvem, que hi havia algun motiu, evidentment, perquè a vegades em diuen, feu la proposta de repertori i vinga. I en aquest cas va ser fer una proposta de repertori pensant en estrelles. Ostres, això és una mica més complicat, no? Però bé, ja. Jo em sembla que serà un bon resultat.
4: Sí, perquè suposo que, a més, la gent després d'escoltar també es podrà escoltar. És que aquest any la nostra dansa compleix 50 anys i està fent diferents activitats en diferents altres associacions, i una de les activitats que ha volgut promoure amb el cercle aquí en el cercle astronòmic de Tordera, vull dir, sí, era aquesta activitat, i per tant suposo que han volgut que vosaltres a més forméssiu part i per tant portéssiu sardanes que tinguessin a veure amb el cel i amb les estrelles, és a dir que bueno,
5: sí.
4: Bueno, no sé, doncs jo nosaltres ens escoltarem i ens veurem demà. Vull dir, agrair-te que hagis volgut estar, agrair que hagis volgut estar aquí i res més. Vull dir, si vols dir alguna cosa més, que tu mateix tens els micròfons oberts.
5: Molt bé, doncs bé, per la nostra part, us esperem a tots demà a les 10 a la plaça de l'Església per poder fer aquesta ballada que segurament serà molt especial, per això que comentàvem ara, de ballada amb estrelles i telescopis, i que serà una ballada inoblidable.
4: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan, per haver volgut compartir amb nosaltres una estoneta en els micròfons de Ràdio Tordera. Moltes gràcies.
5: A vosaltres. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda. Bé, i ara després d'això escoltarem una altra cançó que ens sembla que és In the Summertime, és a dir, una cançó molt coneguda que podrem escoltar. I amb això penso que arribarem quasi bé al final del programa. Doncs espero que hàgiu gaudit d'aquestes dues entrevistes amb tot el que has dit. Això de les bicicletes jo em sembla que m'ho guardo per la setmana que ve, perquè no sé si el Tour de França haurà acabat, però és igual. A mi això de les bicicletes és un tema que m'agrada. M'agrada precisament perquè m'encantaria anar en bicicleta. Jo m'imagino l'aire, saps? I tota... Bueno, igual jo soc molt... Ho faig molt romàntic, igual no és tan romàntic anar en bicicleta, però sí. Doncs escoltem aquesta cançó i us espero, com sempre, la setmana que ve a l'Ombra dels Tilers. Recordeu que aquesta la programació d'estiu porta per títol A l'Ombra dels Tilers, senzillament perquè estem a sota de l'Ombra dels Tilers que tenim just aquí a davant de la ràdio. Com sempre, agrair a Pont la seva eficàcia aquí en els estudis, i rebeu com un petó de la Carme i fins la setmana vinent a 6:15. Recordeu que la programació, el programa de l'estiu comença a 6:15, a les 5:30.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre municipi manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Malgrat això, la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa, recorda que l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi.
2: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa avui en Gresca un espai familiar de lleure. Serà la plaça de l'Església aquesta tarda amb una jornada farcida d'activitats. I Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical. A Tordera es podrà veure l'1 i 2 d'agost al Teatre Clavé. Escoltem algunes de les seves protagonistes.
3: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari 5 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé i al final tot el que es fa sobre un escenari és art, és màgia. Llavors jo crec que això és una paraula que ho defineix molt bé.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafa Delgado, regidor d'Ocupació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip tordarenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem aquest dijous. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment encara ens queden unes 48 hores de calor marcada, xafogor, intensa, que continuarà aquí a la comarca avui i també demà. Fins i tot demà encara poden pujar un palet més les temperatures. Millorarà, el sol s'imposarà amb temperatures dilluns encara força agradables, però a partir de dimarts tornarà la calor intensa.

0: Tordera continua sent el municipi del Maresme on comprar un habitatge és més econòmic. Segons les dades del balanç del mercat immobiliari del 2025, el preu mitjà se situa en els 1.741 euros per metre quadrat, molt per sota dels municipis més cars de la comarca, com Alella, on el preu arriba als 3.993 euros metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'ha registrat operacions d'habitatge protegit. En el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant el 2025 es van formalitzar més de 7.000 compravendes, un 10% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar un 11%. Pel que fa al lloguer, la situació continua tensionada. Tot i que el nombre de contractes va caure un 8% al Maresme, el preu mitjà va continuar pujant fins als 879 euros mensuals, un 3% més que l'any anterior. La regidora d'habitatge a Tordera, Jennifer Jansa, recorda que els preus del lloguer són baixos a Tordera en comparació amb la comarca. Malgrat això, l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi.
1: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a la Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim. I bé, van treure una segona línia i varen fer doncs, un acord amb el Sareb, entre l'Estat, el Sareb i la Generalitat, perquè el Sareb els cedís habitatge i solars per poder-ho posar doncs, habitatge públic i a lloguer social. Encara estan doncs, determinant quins són els habitatges que Sareb cedirà a la Generalitat i bé, estem en col·laboració directa amb ells, qualsevol informació, qualsevol cosa que nosaltres podem facilitar des de l'oficina d'habitatge ho fem i per tant estem intentant treballar per mobilitzar tot aquest parc d'habitatge buit que tenim, sobretot en mans de grans tenidors.
2: També els venen a fer màster.
0: Les dades també situen Tordera entre els municipis on augmenten els contractes de lloguer de temporada, que es van duplicar respecte al 2024, i entre aquells on es van concedir més ajuts al pagament del lloguer amb un increment de l'1%. A escala comarcal, el parc residencial continua creixent. El Maresme compta ja amb 200.000 habitatges, 517 més que l'any anterior, mentre que el nombre total d'immobles supera els 340.000. Tot i aquest increment, els indicadors continuen mostrant un mercat marcat per l'augment de preus i dificultats d'accés a l'habitatge. Així, Tordera manté el seu atractiu com a municipi amb els preus de compra més baixos de la comarca, però no escapa d'una realitat compartida amb la resta del Maresme. Una demanda elevada, un mercat dominat per l'habitatge de segona mà i un lloguer que continua encarint-se. Us expliquen també a aquesta hora que el Consell d'Infants de Tordera ha dissenyat una nova iniciativa lúdica pensada per dinamitzar el municipi aquest estiu. Sota el nom d'Engresc, aquesta tarda es posarà en marxa un nou espai de trobada per veïns i veïnes de totes les edats. La plaça de l'Església es convertirà de 5 de la tarda a 9 del vespre en l'epicentre de la diversió en diferents ambients que combinaran jocs urbans, activitats refrescants, tallers de creació manual i una festa final amb música en directe. La jornada arrencarà a les 5 amb un bloc pensat per als infants, els jocs d'aigua. A 6:45 la plaça comptarà amb una gran festa de l'escuma, una xeringada lliure, inflables d'aigua. De 6 a 7 hi haurà una activitat anomenada la Síndria Daurada, una gincana pensada per nois i noies d'entre 9 i 14 anys. Tot seguit de 7 a 9 es duran a terme tallers de manualitat infantil i de 7:45 a 8:45 hi haurà actuació en directe, un concert amb la furgoneta La Lola Band, un espectacle d'animació infantil i juvenil que combinarà petits i grans a ballar com a tancament de les activitats. Unes activitats que compten amb el suport de l'Ajuntament, hi haurà també servei d'animació durant tota la tarda.

0: Més coses, l'alumnat del campus de Pere Coti 7 de dansa es troben en la recta final de la preparació del seu nou projecte. Es tracta d'Airs Play, un musical ambientat als anys 60 que explica la història d'una noia que vol presentar-se a diverses audicions de ball. Aquest projecte neix de les ganes dels mateixos alumnes en formació que demanaven poder preparar una representació de cara a l'estiu. En alguna ocasió, els i les alumnes van rebre sessions amb professionals, destacant una càrrec de Ferran Favà, reconegut per la seva trajectòria musical a Madrid com el Rei Lleó o Aladín. Representants del musical com la Emma, la Jana, la Sara i la Martina expliquen que aquestes formacions els ensenyen tècniques per poder millorar els seus papers.
1: També els venen a fer masterclass, van venir al Ferran Favà, que és un que fa musicals per Madrid, que està fent Rei Lleó, va fer Aladín, i també ens ensenyen una miqueta com ho fan ells perquè nosaltres puguem aprendre i millorar.
0: Amb aquesta immersió han fet que els joves descobreixin que un musical va molt més enllà de veu a l'escenari. Han hagut d'aprendre a gestionar una gran quantitat d'elements. Abans d'encetar el projecte, no eren conscients com les llums, el vestuari, la perruqueria, el maquillatge i fins i tot encaixar la coreografia amb el text. Davant d'un estrena imminent, els nervis comencen a florir entre els i les participants. Les representants de l'obra expliquen què esperen del resultat final.
2: Nosaltres, per exemple, el musical té una moraleja, per així dir, i volem que aprenguin d'això també, i volem que també se sentin molt còmodes al veure'l.
1: També que els doni il·lusió de veure com podem crear un maquet musical, sinó també que estiguin orgullosos de nosaltres, sobretot els nostres familiars que ens venen a veure, que també que vegin tot l'esforç, dedicació que hem posat.
0: Per als participants ha esdevingut una experiència completament nova, ja que en aquesta ocasió han hagut de construir l'obra des de zero. L'espectacle es podrà veure sobre l'escenari del Teatre Claver els pròxims 1 i 2 d'agost. I l'Ajuntament, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions d'auxiliar de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 a l'Escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls assistencials per l'ofici de paleta. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda del sector i amb possibilitat d'inserció laboral.
3: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93-765-0414. També poden visitar la web tordera.cat per a més detalls.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El camí cap a la nova temporada ja comença a agafar forma per al Club Futbol Tordera a l'espera de les validacions i confirmacions definitives per part de l'ENS federatiu. El primer equip ja sap quins seran molt probablement els seus rivals en el nou repte de la segona catalana. Segons la distribució provisional, el conjunt tordarenc ha quedat enquadrat al grup 1 de la segona catalana. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència de conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics del futbol territorial. Els 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera en la lluita pels punts en aquest grup 1 són el Banyoles, Arbúcies, Begur, Bescanó, Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume d'Olot B, Sant Joanenc, Empuriabrava, Castelló, Roses, Sporting Vidrarenca i Sant Gregori. Aquest encareuament assegura desplaçaments exigents i partits d'alta intensitat, incloent-hi duels de màxima proximitat, com l'enfrontament amb el Blanes o l'Sporting Vidrarenca, mentre que els desplaçaments més llargs seran per jugar contra el Roses, l'Empuriabrava, Castelló o el Sant Joanenc. Més enllà dels rivals, la planificació esportiva ja té una data marcada en vermell al calendari. L'inici oficial de la Lliga Regular està programat per al cap de setmana del 19-20 de setembre, tot i que falta per veure quin serà l'ordre dels enfrontaments un cop se sortegi el calendari definitiu. Amb l'horitzó d'aquesta data, el cos tècnic i la plantilla del Club Futbol Tordera, que encara no està tancada, disposen ara de les setmanes de pretemporada per agafar ritme de competició, integrar les noves peces i treballar amb automatismes necessaris per debutar amb garanties en aquest nou repte.

0: Obrim plana comarcal explicant que la 23a edició del Festival Arenys de Contes ha donat el tret de sortida amb sessions que es faran des d'avui fins al 26 d'agost, cada dimecres a la nit. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano. Ens amplia informació Gemma Roig.
1: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
2: Ha anat variant sempre, però sí, realment està molt fidelitzat perquè la gent ja s'ho espera i moltes cares repeteixen, cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
1: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia.
0: I malgrat de mar prohibeix fumar a totes les platges del municipi, ens amplia informació Laura Tellez.
3: Les platges de Malgrat de Mar ja són espais lliures de fum. Aquesta setmana ha entrat en vigor la nova ordenança que preveu la prohibició de fumar a totes les platges del municipi. També s'hi prohibeix l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars. Les terrasses i les guinguetes de les platges són els únics espais on sí es permet fumar. Saltar-se la prohibició pot comportar sancions de fins a 700 euros. Paral·lelament, també ha entrat en vigor la prohibició de pescar a les platges de la Conca i de la Punta de la Tordera durant l'estiu. Només es permet la pesca recreativa a les platges de l'Estiller i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda i fins les 8 del matí. La pesca subaquàtica Mar Pons, a més, queda totalment prohibida. Incomplir aquesta normativa es considera una falta greu i les sancions poden arribar als 1.500 euros.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment continuem parlant de calor, però també d'aquest canvi de temps que ens arribarà aquest cap de setmana i que ens portarà un respir, un petit parèntesi en quant a calorades, perquè després, de cara a dimarts, dimecres de la setmana que ve, la temperatura tornarà a pujar de forma notable. De moment avui, situació tranquil·la, temps estable, ambient assolellat, amb un núvol prim, poc important, els vents molt fluixos, variables, en predomini de la component marítima i la situació en quan ha estat del mar, dominada per la mar arrissada, fins i tot a marees de mar plana aquest matí. Aquesta tarda, mar arrissada, petites àrees de marejol. En general, com dèiem, una situació molt i molt tranquil·la. Avui les màximes tornen a enfilar-se fins a valors al voltant dels 34 graus cap a l'interior de la comarca, 31-32 a prop de la costa. Per tant, unes temperatures semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera que la temperatura encara pugui repuntar una miqueta més i alguna màxima situar-se cap als fregant els 35 a l'interior de la comarca i els 33 a prop de la costa. Una nova jornada marcada pel temps estable i per vents fluixos i situació marítima també molt tranquil·la. Dissabte comença a entrar vent de llevant a mesura que es reforci la tramuntana nord de la Costa Brava. Per tant, això permetrà que una massa d'aire més fresqueta comenci a arribar i, per tant, les màximes ja seran una mica més baixes. Continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com aquests últims dies. Dissabte cap al matí doncs podem tenir alguns núvols baixos, veurem fins i tot alguna nuvolada que pot descarregar mar endins, i de cara a la tarda vespre, nuvolades ja més gruixudes cap a l'interior, cap a la zona del prelitoral, on deixaran xàfecs de caire tempestuós. Aquestes precipitacions, de forma puntual, la matinada del diumenge podrien arribar també aquí a la comarca, sobretot a la meitat sud del Maresme. De cara a la tarda del diumenge, doncs no descartem també algun xàfec, en aquest cas cap al centre i nord de la comarca, mentre que les temperatures diumenge aquí sí que baixaran ja de forma clara, totes elles, totes les màximes per sota dels 30 graus, cosa que feia moltes setmanes des de, podríem dir que des de la recta final del juny, que no passava. Per tant, tindrem un clar descens de les temperatures. Aquest descens es mantindrà també dilluns. Per cert, que dilluns de matinada no descartem algun xàfec puntual arran de mar. Després es retiraran i acabarem tenint un dilluns bàsicament assolellat. I com ja hem dit, a partir de dimarts tornen a pujar les temperatures.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: És moment de fer memòria, de recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Avui ens situem a la setmana del 20 al 26 de juliol. Fa un any, el 2025, un estudi revelava grans desigualtats en el temps d'espera mèdica segons l'hospital de referència. Un pacient de l'Alt Maresme esperava fins a 10 mesos per un especialista, mentre que un pacient de Badalona només 24 dies. Fa un any també s'estrenaven nous canviadors per a nadons en espais municipals de Tordera. Els canviadors estaven situats tant en lavabos d'homes com de dones. Segons la regidora d'Igualtat, Toni García, eren petits passos cap a una societat més igualitària.
1: Al final el papà també fa el canvi de bolquets. Llavors, si tu estàs en un espai públic, pues, que el papà se'l pugui portar al seu lavabo i tenir el seu canviador, fa que les dones no sempre siguin els que tinguin que anar, perquè al final si el canviador només està en el lavabo de dones, pues, sempre anirà la dona perquè l'home no entrarà en aquest lavabo. Llavors, d'aquesta manera, anem fent una societat més igualitària.
0: La policia local de Tordera l'any 2021 havia imposat més de 627 sancions contra incívics durant el primer mig any. Moltes d'elles s'havien detectat gràcies a l'ús de càmeres de seguretat instal·lades en illes de contenidors. Ho explicava fa 5 anys la regidora de Civisme, Nadia Cantero.
2: Realment no és una cosa que ens agradi fer, però...

0: El coordinador del centre, Manel Salvador.
1: Els usuaris que tenim aquest any respecte a l'any passat en plena pandèmia, bueno, han baixat una miqueta. Respecte a l'any 2019, abans de pandèmia, estem ara mateix al doble d'usuaris, en 160, i el pic de l'any passat va ser de 240-250, o sigui, estàvem al triple.
0: Ens situem a l'any 2016, fa 10 anys, l'Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona arribaven a un acord per millorar els accessos a les urbanitzacions de Niàgara Park i Les Ferreres. L'alcalde Joan Carles García explicava alguna d'aquestes actuacions.
2: La que estem treballant i que a mig termini es començarà a fer el projecte és un giratori a l'accés a Les Ferreres, a Ursavinyà, al cementiri de l'Estany, per tant, un lloc de molta activitat que més ha de servir perquè els diumenges els cotxes que aparquen al mercat puguin anar a fer la volta i estalviar-se alguns dels girs perillosos que s'estan fent, doncs que aquesta proposta es posi ja en calendari de la Diputació. Cal explicar que aquesta carretera és de la Diputació de Barcelona i per tant la posa en calendari. El que vam acordar ahir és que sí que es posava en calendari, que és una obra que podrà dur-se a terme d'aquí uns 18 mesos aproximadament, per tant estem parlant d'un any i mig de redacció de projecte, d'exposició pública, de licitació de l'obra, tot el tràmit administratiu perquè l'obra es pugui començar, ja insisteixo, cap a finals del 2017, a mitjans del 2018, per tant estem parlant a llarg termini. Però era important fer el que hem fet ara, que és posar les bases perquè sigui possible, perquè al final les coses han de seguir aquest tràmit administratiu que és obligatori.
0: Fa 10 anys també era notícia als treballadors de la Nilstar de Blanes que impulsaven una manifestació en contra dels acomiadaments a l'empresa. Nosaltres parlàvem aleshores amb el tordarenc i treballador de la fàbrica, Salvador Agell, que havia explicat per la nostra emissora com s'havia arribat a aquella situació.
3: Aquesta situació s'ha arribat a través de 4 eres que hem tingut des de que la nova direcció que ens va comprar, que és una empresa inversora de Barcelona, resulta que ja ens semblava que només anaven amb l'idea dels terrenys i s'està comprovant que aquesta és l'idea, perquè és clar que aquests terrenys valen a preu de diamants perquè Blanes no té punt de créixer, això està clar. I bueno, durant aquests 3 anys que ens han comprat, pues han anat fent al principi mentre hi havia la direcció antiga, pues és clar, la producció anaven bé, anaven tirant endavant, vam dir que els hi demostraríem que la fàbrica podia ser rentable, els hi varen demostrar, però com que no era la idea que tenien ells, pues què varen fer? Entre jubilacions i d'allò van anar acomiadant tot el que és la part tècnica de jefes i això, que sabien com anava, diguéssim, el que és l'empresa.
0: Anem cap al 2011, fa 15 anys, el conseller d'Interior aleshores de la Generalitat, Felip Puig, anunciava la prohibició de la prostitució a les carreteres. Tordera era un dels municipis més perjudicats per aquella pràctica. Des de l'Ajuntament havien rebut l'anunci positivament, ja que l'ordenança de civisme impulsada feia temps no resultava massa efectiva. Així ho explicava el regidor adjunt a l'alcaldia, Josep Llorenç.
4: Des del nostre punt de vista, és una nova eina que es posa sobre la taula per poder resoldre aquest problema. Nosaltres, com bé deies, l'havíem denunciat en diverses ocasions perquè ens provoca, doncs, des de problemes veïnals, que probablement són els que més directament doncs ens arriben i són les queixes doncs que més se'ns posen sobre la taula, però fins i tot d'altres problemes que també havíem denunciat, com de seguretat a l'hora de conduir, etc, etc. Per tant, és una nova eina. Les que hi havien fins ara no eren suficients, perquè nosaltres doncs hem buscat a través d'ordenances, a través de multar clients, a través de multar les pròpies prostitutes, doncs intentar solventar el problema que teníem, i la veritat és que no, aquestes eines no eren efectives, no ens n'hem sortit, i per tant doncs ara se'ns posa sobre la taula una nova possibilitat. Esperem que sigui efectiva. En tot cas, d'entrada entenem que és una proposta positiva, perquè ens dona un mitjà més per intentar resoldre un problema que fins ara no hem sigut capaços de resoldre ni nosaltres ni les altres administracions.

0: Aquell any també explicàvem que el torderenc Joan Isern, president del Club Filatèlic Tordera, havia sent nomenat nou president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques. Isern es mostrava molt content amb el nou càrrec i assegurava que no era una feina fàcil.
1: Content molt. És un càrrec molt important per la filatèlia, per mi, sobretot per mi, que sóc un filatèlic de base i de molts anys, tota la meva vida he estat col·leccionant segells. Ser el nou president de la Federació Catalana per mi m'omple d'orgull. Ara, el tema és que la tasca és complicada, complicada, difícil. El que passa que tinc uns companys fantàstics i em sembla que ho podrem portar a bon terme. Però acostar-me en els antics presidents que ens han deixat abans que jo accedís a la presidència serà molt difícil, perquè el llistó està molt alt. Catalunya continua sent la capital de totes les federacions regionals que hi ha a Espanya amb número de societats filatèliques. En tenim 38 i estem en hores baixes. Anem fent alguna de nova i ens en va plegant alguna, però tenim 38 societats filatèliques arreu de Catalunya. Des de Lleida, Tarragona, Girona i la província de Barcelona tenim 38 societats, són moltes societats. Llavors, tenir contents a tothom també és una mica complicat. Però tenim una bona junta i intentarem arribar a bon port.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides, com sempre fent memòria, recordant fets, notícies que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també a l'arxiu sonor d'aquesta casa. Gràcies per la seva atenció, tornem la setmana vinent.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit avui als 5 parcs que hi ha ja tancats per perill d'incendi: la Baronia de Rialb, Riera Salada, Montmell Mamallar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que preocupen especialment les Terres de l'Ebre, Ponent i el Prepirineu, però que l'alerta és general. Són declaracions a la xarxa.
3: Sí que hi ha una especial preocupació per l'àmbit del Prepirineu, de Ponent i de les Terres de l'Ebre, en un dia com avui, on tenim temperatures molt elevades, a 43 graus en determinats punts de Terres de l'Ebre, i amb humitats molt baixes. Per tant, aquestes són les zones que el dia d'avui, el dia també de demà, ens preocupen especialment, però amb una crida generalitzada a entendre que estem en una situació general de perill d'incendi molt elevada.
2: I avui hem sabut que el risc que té la calor per la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar l'aire acondicionat. Escoltem Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
4: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió amb refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitants.
2: I l'Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb el Corte Inglés per recomprar els terrenys de Can Fàbregues i de Caralt, on s'havien de projectar els grans magatzems, després que el projecte quedés en paper mullat, però es va iniciar un litigi de 15 anys que ara arriba a la seva fi. El preu de compra serà d'11,7 milions d'euros. En aquella època es van comprar per 24 milions. La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamèrica d'Humor Gràfic QB2 2026, el màxim reconeixement, del sector en la llengua castellana.
5: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a un dia més, a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dijous, 23 de juliol. Vinga, va, anem a donar aquest tret de sortida a un programa que sabrà una... moltes emocions i esperem que us agradi molt. Veurem què tindrem. Però ara, de moment, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc, agafeu el que vosaltres vulgueu abans d'anar a sopar i, si ho esteu fent, bon profit i poseu-vos còmodes de nou perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, doncs avui al meu costat a la banqueta estarà sentat en Xavi Mercader, ja habitual en els nostres dijous. En Xavi, doncs que amb ell aquesta secció parlem sobre la psicologia enfocada en la clau esportiva. Ja portem 4 setmanetes ben bones amb aquesta, doncs, parlant amb ell. Encara ens queda una, però gaudiu d'aquesta perquè és molt i molt interessant, juntament, per mi, opinió personal, juntament amb la de la setmana passada, una de les més interessants. D'aquí una estona veureu sobre quin tema perdeu. No desconnecteu! No desconnecteu, anem a entrar ja, perquè després d'escoltar en Xavi ja acabarem el programa. Només tenim aquesta secció avui, però ja us diré que és bastant llargueta. No patiu. Vinga, va, anem a començar, perquè si no el temps ens tirarà a sobre, anem a actualitzar-nos en clau esportiva turderenca. Vinga, va!

El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per a la nova temporada a Segona Catalana. L'equip torderenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. El camí cap a la nova temporada ja comença a agafar forma per al Club Futbol Tordera. A l'espera de les validacions i confirmacions definitives per part de l'ens federatiu, el primer equip ja sap quins seran molt probablement els seus rivals en el nou repte Segona Catalana. Segons la distribució provisional, el conjunt torderenc ha quedat enquadrat en el grup 1 de Segona Catalana. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut, amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics del futbol territorial. Els 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera en la lluita pels punts aquest de grup 1 seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, el Bescanó, l'Atlètic Bisbalenc, el Blanes, compta amb aquest derbi, el Besalú, el Farners, el Fornells, Sant Jaume d'Olot, B, el Sant Joanenc, l'Empúria Brava Castelló, el Roses, el Sant Gregori i l'Sporting Vidrarenca. Aquest enquadrament assegura desplaçaments exigents a partits d'alta intensitat, incloent-hi els duels de màxima proximitat, com l'enfrontament contra el Blanes o l'Sporting Vidrarenca, mentre que els desplaçaments més llargs seran per jugar contra el Roses, l'Empúria Brava Castelló o el Sant Joanenc. Més enllà dels rivals, la planificació esportiva ja té una data marcada en vermell al calendari. L'inici oficial de la Lliga regular està programat per al cap de setmana del 19 i 20 de setembre, tot i que falta per veure quin serà l'ordre dels enfrontaments un cop es sortegi el calendari definitiu. Amb l'horitzó d'aquesta data, el cos tècnic i la plantilla del Club Futbol Tordera, que encara no està tancada, disposen ara de les setmanes de pretemporada per agafar ritme de competició, integrar noves peces i treballar els automatismes necessaris per debutar amb garanties en aquest nou repte. Demà serà dia d'actualitzar-nos molt millor del Club Futbol Tordera. Tindrem aquí amb nosaltres a l'Ot, us ho dic aquí en primícia, per parlar una mica sobre els fitxatges, perquè ahir a la tarda van anunciar un altre. En principi, potser ha de caure algun, però no descartem que la plantilla es quedi així. Demà tot ho parlarem amb l'Ot Manresa. Dit això, ara sí que sí, anem a passar a l'actualitat esportiva d'àmbit general. Vinga, va!

0: Anem a explicar-vos que el Barça ja ha fet oficial el fitxatge de Karim Adeyemi fins al 2031. El Barça anuncia l'esperat fitxatge del davanter alemany, i és que el club blaugrana ha anunciat el fitxatge de l'atacant alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, després de que els dos clubs hagin arribat a un acord de traspàs. El futbolista de Múnich signa per al club blaugrana fins al 2031. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre. Aporta velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta alemana. Després de 4 temporades al Borussia Dortmund, amb experiència tant a la Bundesliga com a la Champions, Adeyemi es converteix en el segon fitxatge blaugrana per a la següent temporada. I és que la dada que ens sobre... Bé, ens fica més alerta, i és que Adeyemi va tots els rècords i els registres de velocitat. És més ràpid que Usain Bolt. I és que la gran virtut de Karim Adeyemi és la velocitat, amb una acceleració que va superar el registre inicial d'Usain Bolt en els 100 metres. El Barça ja, com hem comentat, ha fet oficial aquest fitxatge, i és que més enllà del talent ofensiu d'Adeyemi, destaca per una virtut que el fa diferencial, la seva velocitat. L'internacional alemany s'ha guanyat la fama de ser un dels futbolistes més ràpids del món, fins al punt de deixar registres sorprenents i trencar rècords. Durant la seva etapa al Borussia Dortmund, Adeyemi va convertir la velocitat en una de les seves grans ressenyes d'identitat. En una de les seves curses més virals, l'extrem alemany va deixar tothom bocabadat per la seva explosivitat en els primers metres. L'acció va ser analitzada a detall i les dades van revelar que Adeyemi havia completat els primers 30 metres en només 3,60 segons, un registre inferior als 3,78 segons que Usain Bolt va invertir en el primer tram de la cursa del seu rècord mundial en els 100 metres. Tot i que el velocista jamaicà va acabar assolint una velocitat punta molt superior i va signar un temps final inabastable, aquella comparació va fer servir per posar en context la capacitat d'acceleració del nou futbolista del Barça, considerat un dels jugadors més explosius del panorama internacional. Més enllà de l'acceleració, l'alemany també ha batut algunes marques de velocitat a la Bundesliga, després de 4 temporades al Borussia Dortmund. A la 22-23 va trencar el rècord de velocitat a la Lliga Alemanya. I és que Adeyemi va arribar als 36,7 km per hora, la velocitat punta més que s'havia registrat des del 2011 a la competició domèstica alemanya. L'alemany no s'ha quedat aquí. La temporada passada va tornar a ser líder en aquest rànquing amb una velocitat punta de 36,65 km per hora, que el va deixar només 5 centèsimes del seu propi rècord i el va confirmar com el futbolista més ràpid d'Europa. Amb els fitxatges d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi, el Barça ha sumat dues bales per la seva davantera. Tots dos jugadors són futbolistes molt ràpids, dels més del món fins i tot. Segons el rànquing elaborat per el Professional Football Escort Association, Gordon va ser el 8è futbolista més ràpid del món la temporada passada. Adeyemi, per la seva banda, va completar el top 10. Es va consolidar com el 10è jugador més veloç del panorama internacional. Ara tots dos, sota les ordres de Hansi Flick, buscaran explotar la seva velocitat al Barça més elèctric dels últims anys. Aquestes són les rampes d'entrada. Anem a veure les rampes de sortida, perquè són a Ferran Torres. Ja ho hem anat anunciant. I és que hi ha una preferència que té Ferran Torres que sorprèn amb l'interès del PSG. Mentre el Barça treballa per assegurar la seva continuïtat del de Foix, la relevació feta per Maroto, a l'11, al programa de Catalunya Ràdio, ofereix una dimensió inesperada en el seu futur. El futur de Ferran Torres s'està convertint en un dels grans serials del mercat. Ara hi ha un ingredient que el multiplica l'interès entre els aficionats a Blaugrana: la possibilitat de que el davanter prefereixi el Real Madrid abans que el PSG. Segons ha avançat l'equip, el club blanc s'ha afegit a l'interès del Paris Saint-Germain per Ferran, un futbolista que ha disparat la seva cotització després de convertir-se en l'heroi de la final del Mundial amb el gol que va donar el títol a Espanya. El diari francès assegura que tant el PSG com el Real Madrid segueixen de prop la situació contractual del Barça. Però el detall que afegeix més morbo a la història l'ha donat el periodista Joaquín Maroto al programa 11. Ferran preferiria el Real Madrid que el PSG. Això ho sé amb molta certesa. La frase que arriba en un context delicat. Segons la premsa francesa, el PSG fa temps que treballa amb el fitxatge del valencià i Luis Enrique fins i tot hauria contactat directament amb el jugador per explicar-li el projecte parisenc. Mentrestant, el Barça continua pendent de resoldre la seva renovació. Diverses informacions apunten que el club blaugrana vol ampliar-li el contracte fins al setembre. Aquesta situació és la que ha obert... vol ampliar-li el contracte, però les limitacions de fair play financer obligarien a ajornar qualsevol moviment important fins al setembre. Aquesta situació és la que ha obert la porta a tota mena d'especulacions. I és aquí on la possibilitat d'un interès madridista agafa una dimensió especial. No és una oferta més, sinó el rival històric del Barça. El contrapunt és que fins ara els missatges que arriben de l'entorn del jugador apunten en una direcció diferent. Ferran ha manifestat diverses vegades que està a gust al Barça i fonts pròximes al futbolista han traslladat que la seva prioritat és continuar al Barça. Per això, més que una operació imminent, és clau. La clau és la pregunta que queda oberta. Si Ferran hagués d'escollir entre marxar al PSG o al Real Madrid, realment triaria el Bernabéu? La frase que Maroto ha posat en dubte sobre la taula i afegeix un nou capítol al col·laboró del Blaugrana d'estiu. I ara sí, dit això, anem a donar pas als continguts del dia d'avui. Anem a donar pas a en Xavi Mercader. Vinga, va!
1: La banqueta d'estiu. La dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot que avui. Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, anem a començar, sí que sí, aquests continguts del dia d'avui. Els dijous, com ja és habitual des de fa dues setmanetes, tenim amb nosaltres en Xavier Mercader, doncs, per parlar sobre aquests temes de la psicologia relacionades amb l'esport. Ja hem parlat de molts temes i a vegades sabem que d'una setmana parlem a vegades o de temes anteriors, però al final sempre és tot una roda que acabem parlant del mateix, tot acaba potser des d'un mateix punt, però sí que és veritat que hi ha moltes branques que uneixen el mateix tronc, però avui, Xavi, benvingut de nou a la banqueta d'estiu. Primer de tot, moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, bona tarda.
0: Què tindrem? De què en parlem avui? Perquè, ostres, la gent es pot pensar que hem parlat de moltes coses, però encara ens queden cosetes.
1: Doncs sí, mira, aquesta setmana havia pensat posar aquí sobre la taula, en aquesta banqueta amb tu, el tema de la família, la presència o la importància de la família en esportistes que estan en etapa de formació.
0: No, un paper molt important que a vegades... per culpa dels pares, diguem-ho així, acaba sortint afectat al fill, i ho veiem sempre i cada cop és més habitual els papers que tenen els pares, sobretot en camps de futbol, pavellons.
1: Correcte. S'ha de dir que en algun de les seccions anteriors que hem fet, és veritat que és un tema que algunes vegades se n'ha fet esment aquí quan hem estat xerrant, algunes vegades potser és veritat que hem comentat, no?, aquestes baralles que per desgràcia encara succeeixen en partits, doncs, de categories infantils, pares que es barallen entre ells, i hem donat potser és veritat una visió de la família en aquests entorns, poder sempre des d'una connotació negativa. Avui intentarem, evidentment, adonar-nos en dels perills que té, no?, una família que potser se sobrepassa de les seves funcions, però també m'agradaria donar una visió del tot optimista o, si més no, la necessitat d'una família que estigui al costat d'un jugador que està en etapa de formació, com n'és d'important la seva presència pel desenvolupament esportiu, cognitiu i personal de l'infant, no? Sí que hi ha... Jo com a títol seria la família, quines expectatives, o també podríem dir-ho, les pressions / expectatives que genera en aquests entorns, diríem, educatius, no?
0: A més, ho has comentat tu, que la família estigui present, sobretot en l'etapa formativa, també esportiva de l'infant. Sí que és veritat que posarem molts exemples, perquè hi ha molts casos que a vegades per la família, per... tema de feina, per tema de coses, costa de que siguin presents o bàsicament no poden si volen que el nen pugui fer aquest esport que li agrada.
1: Correcte.
0: Hi ha moltes circumstàncies que caldrà valorar. Nosaltres ho comentarem una mica general, però sí, mai ens ficarem dins d'una situació familiar perquè cada casa serà un món.
1: Clar, és difícil aquí també poder concretar en excés. Ara bé, jo sí que és veritat que en etapes, doncs, de formació, clar, l'esport, per exemple, en etapes de formació, ja sigui infantil, juvenil, crec que és molt important que a vegades parlem molt dels mateixos jugadors, però dels entrenadors, de fet aquí n'hem parlat, sí, de la figura de l'entrenador, i potser moltes vegades ens n'adonem o no ens n'adonem de que la família hi juga un paper com molt important en tot plegat, no? Clar, la pregunta que ens hauríem de formular i que serveixi com a punt de partida per aquesta conversa que tindrem avui aquí és fins quin punt els pares ajuden i... o, per contra, quan, sense voler, exerceixen en el seu fill o filla una pressió que no li aportarà res de bo en aquell futur jugador de l'esport que sigui, no? O sigui, la majoria de famílies, evidentment, volen el millor pel seu fill o filla, però el problema no és la intenció amb la que volen allò, sinó com transmeten el que senten o com li transmeten a aquell jugador o jugadora, doncs, un neguit o una frustració personal que tenen, que genera en aquell futur jugador, doncs, un munt de bloquejos que, evidentment, no té res a veure amb l'esport ni amb el que es pretén en aquestes edats de formació, diríem.
0: Clar, és que aquí ja ho has dit tu, podríem enllaçar fins i tot aquest tema, el que vam parlar la setmana passada de la frustració, perquè si el pare està, el pare o la mare, està molt present, doncs a vegades pot arribar a cremar i fins i tot arribar a deixar a l'esport a aquest fill, i tindrem alguns exemples de persones que gairebé van estar a punt de deixar i persones amb molt de renom amb els esports. Per tant, és un paper molt clau.
1: Molt clau. I a més, que quan pensem en la família, que a vegades... analitzem, no?, i diem, ostres, aquesta família està generant unes expectatives en el seu fill-filla que no li estan portant res de bo. quan diem aquesta frase, jo crec que primer ens hauríem de parar un moment a pensar en què són les expectatives. És bo que un pare tingui expectatives o una mare tingui expectatives cap al seu fill? Home, jo crec que tenir expectatives no és dolent, no? Tot el contrari. Vull dir, si tu penses bé, els pares què volen dels seus fills? Volen que s'ho passin bé, volen que aprenguin, volen que millorin, volen que siguin responsables. Vull dir, tot això són expectatives que tu generes cap al teu fill o filla. El problema potser apareix quan aquestes expectatives són o potser massa elevades, per dir-ho d'alguna manera, o fins i tot no són realistes. És que a vegades, això crec que en alguna secció anterior d'altres setmanes ho hem comentat, no? És a dir, quan un pare perd els papers o una mare perd els papers per una situació concreta en un partit de futbol, per exemple, aquell perdre els papers, voleu dir que no hi ha com una expectativa que se sobrepassa la realitat o una frustració que aquell pare té...
0: Exacte, antiga, no? De antiga, que el pare o la mare va voler fer això i com ell no va poder, el seu fill ho va fer sí o sí.
1: I llavors allò se sobrepassa tots els límits i està generant una frustració en el seu propi fill i a la, o a la seva filla, no?

0: Però pues, aquest nen, quan entra per la porta la professora d'educació física, vull dir, és que li canvia la cara. Hi ha una part superpositiva, com de referent, que és molt bonic veure-ho, com aquella persona exerceix un poder, un lideratge sa en aquell noi, però també, per contra, a les aules d'educació física, no? a les classes d'educació física, què hi havia més en aquell nen, nena, quan està a classe? Què hi ha més, un voler fer bé l'activitat o no voler desagradar o decepcionar a la professora que va jugar amb el seu pare? Vull dir, ja de per si, un nen, si té aquests referents, per exemple, en el món del bàsquet, ell mateix ja es posarà totes les pressions. No cal que el seu pare, la seva mare, li estiguin recordant, no?, tot l'historial, no?, tota la nostra família s'ha dedicat al bàsquet, tu estàs seguint amb el nostre llegat. Depèn de com es plantegi això. Bueno, jo sóc el primer que no podria amb aquesta pressió. O sigui, què hi ha de bo en tot això? Jo crec que res.
1: I amb aquí et volia fer una pregunta, perquè crec que és perfecte per tu com a pedagoga. Realment, un pare o una mare, o la família, o qui sigui, que basa la seva relació amb el seu nen o nena només pel rendiment esportiu, quin impacte té això per al desenvolupament de l'infant?
0: Jo penso que estàs assentant la formació del teu fill sobre una base que és falsa, i és que l'única opció en aquesta vida és guanyar. És que a vegades no es guanya, que l'única manera de tirar endavant a la vida és tenint-ho tot de cara, quan la vida sabem que a vegades les coses van com van, que per molt que t'ho curris no sempre n'hi ha prou amb el teu esforç, també hi ha d'haver un component, doncs s'han d'alinear els astres perquè et surti aquella feina. Bueno, no sé, tu, Jordi, et dediques aquí a la ràdio, vols ser periodista, estàs fent tots els passos per ser-ho, doncs tant de bo, no?, puguis créixer en aquest... Però no n'hi ha prou només amb haver tocat totes les tecles. Després també t'ha de sortir una plaça, jo sóc pedagog, no té per què sortir-me feina en aquella escola que jo volia. Vull dir, què passa? Que a vegades els pares que basen tota la relació esportiva amb el seu fill en base a uns resultats, li estan ensenyant als nens que l'única, el seu fill, que només val el resultat. Però és que normalment el dia de demà hi haurà molts moments que el resultat no l'acompanyarà, o per enfermetat, o per una contradicció personal, o contrarietat, millor dit. Vull dir que al final...
1: Exacte, ara t'anava a preguntar això, no? Quines repercussions tindria quan el nen es fes gran? I des de sempre la relació amb els seus pares ha sigut només en clau esportiva.
0: Uf, o sigui, evidentment no tenim una bola de vidre que no són mates, no?
1: I que cada cas serà diferent,
0: Cada cas serà diferent, evidentment. Bueno, jo primer penso que aquella persona ja naixerà... Bueno, primer compte, perquè casos ultra extrems, que hi ha un nen, nena que ha crescut en un ambient així, neix en ell o ella un perfeccionisme... tan desmesurat que acaba sent malaltís. Evidentment, frustracions elevades poden generar, i això està diagnosticat, d'on ve aquesta ansietat? Bueno, nens o nenes amb una ansietat que no els ajudarà a la llarga a poder desenvolupar-se amb normalitat en una societat plural i diversa, no? Llavors, correm el risc d'això, de tenir gent jove o de tanta frustració... desmotivada, ansiosa, depressiva... Això, evidentment, estem parlant de casos ja extrems,
1: Sí, sí, sí.
0: Però potser en casos més petits és veritat que potser no tindrà aquella persona les eines per autorregular-se d'una manera més normal i poder tenir una vida més saludable, psíquicament parlant. M'explico?
1: Sí.
0: Jo també, abans, quan parlàvem d'això de les expectatives, que jo deia, bueno, és que els pares tenen unes expectatives... Tenir expectatives cap al teu fill o filla... És bo, no?, que vols que aprengui, que sigui millor. Però, clar, el problema apareix quan aquestes expectatives que diem són massa realistes o massa elevades, quan, per exemple, com és que avui no has estat titular? Aquesta frase...
1: I a vegades sembla que això li afecti més al pare que al fill.
0: Correcte.
1: Fins que li diu al pare.
0: Correcte. O escolta, hem de guanyar aquest partit, Ve la final, hem de guanyar, hem arribat fins aquí, Jo també crec que també he tingut al meu voltant gent que és tot el contrari. D'un nen o nena tan autoexigent amb aquell esport que li agrada tant, què fan els pares? L'equilibri. Si jo tinc el meu fill o filla és una persona que s'autoexigeix, que ho viu tot amb una intensitat que se sobrepassa el que seria sa, doncs quina és la gran importància de la família aquí? Que li doni el contrapunt. Ei, que no passa res, que encara que avui no el partit no surti com tu voldries, relax. Vull dir que aquest

0: contra... Per això dic que la presència de la família en aquest àmbit és tan necessària, perquè a vegades et poden donar el contrapunt. L'entrenador està allà matxacant, entrenant, i ell ha de liderar l'equip i ha d'estar pendent del tot l'equip, no? Però els pares el que han de fer és veure si tot allò que li està produint de bon al seu fill i sempre mirar-ho tot en clau esportiva, que jo crec que és el més important. Mira, t'he portat una frase que jo penso que és: quan l'amor, sé que sona molt així, quan l'amor o el reconeixement sembla que depengui del resultat, el nen deixa de jugar lliurement. És a dir, si els pares basen tot aquest moment educatiu a través de l'esport, que és tan interessant i tan necessari per aquella jove promesa, per dir-ho d'alguna manera, si tot ho basen en un resultat, el que estan fent és que aquell nen o nena ja només depengui del resultat per jugar com cal i, per tant, juga tan condicionat que, bueno, el perdem.
1: No, i en quants casos molts pares i mares, després de perdre un partit del seu fill, marxen de les graderies o dels camps o dels pavellons sense dir res a ningú, ni al seu fill, l'agafa, es puja en el cotxe i tothom en silenci. Després veus en un partit que el nen... Jo això quan entrenava els més petits, a vegades ho començaves a olorar, no? De feien alguna cosa malament i en comptes de mirar-te tu, perquè no li importava, sabien realment que amb tu tenien aquesta confiança, per dir-ho així, de que si feies alguna cosa malament no passa res, ho pots arreglar. I a tu no et miraven. Però quan feien alguna cosa malament, alguns feien així, es giraven i miraven a la grada.
0: Sí, és fort, això. I aquí te n'adones d'aquesta pressió que exerceixen tot plegat. Jo... També em ve la pregunta de dir... aquí de què es tracta? O sigui, és pressió o és motivació? La línia també pot ser molt fina, eh? Vull dir que potser hi ha un pare que diu no, jo és que vull tenir el meu fill motivat perquè és molt important per ell aquest esport, perquè jo sóc un bon pare, sóc una bona mare, anem a tots els caps de setmana als partits...
1: Clar, però jo aquí entenc també que a vegades tots els pares pensen això o volen pensar això, però al final l'efecte acaba sent totalment el contrari.
0: Clar, aquí és on hem de... Aquí és on cada pare, cada mare s'ho ha de plantejar i ha de valorar-ho. O sigui, és una cosa molt particular, que cadascú ha de valorar fins quin punt està exercint com una motivació en el seu fill o una pressió. Perquè la motivació i la pressió... potser en algun punt poden començar igual, però després deriven en coses diferents. Un nen motivat o nena motivada exercirà un lideratge, arribarà molt més lluny del que tu et penses, és el que dèiem abans, jugarà o practicarà aquell esport d'una manera molt més lliure, i una persona o aquesta pressió és tot el contrari, cada vegada et cohibirà més. Però si... Penso jo, si alguna família a vegades no sap bé, ostres, jo estic allà, al costat del meu fill a cada partit, els acompanyo, estem allà caps de setmana a les 8 del matí, a la Pobla de Mafumet, a veure un partit de no sé què, saps allò que dius?
1: Sí, sí.
0: Fes-te una pregunta o qüestiona't, és a dir, motivar, jo crec que és acompanyar, per tant, guai, perquè també ens trobem amb famílies que no van als partits dels seus fills.
1: Ara volia parlar d'això, també.
0: Ah, és que vull dir, aquí estem tocant un tema, és a dir, olé, aquell pare o mare que després de dilluns a divendres a treballar a la seva feina amb horari absolut de jornada completa, ve el cap de setmana, els que no tenim fills, doncs mira, podem fer una mica el que ens rota. Però ells estan allà, i a vegades que t'has d'aixecar a les 7 del matí perquè te n'has d'anar a l'altra punta a jugar. I això tots hem tingut l'experiència. Llavors, està superbé motivar, jo crec que és acompanyar, però pressionar, jo penso que és quan exigim d'una manera desmesurada en aquell infant i el carreguem de coses que se sobrepassen a l'esport i menys en aquestes edats. No?
1: I amb això parlar, com he dit al principi, hi ha vegades que és impossible que els pares puguin acompanyar, i sobretot quan ja ets petit, quan ja ets adolescent, ho vas entenent millor i a vegades no necessites el pare o la mare al costat per sentir que ets recolzament. Però quan ets petit, ets infant, doncs, ostres, sí que veure el teu pare o la mare a la graderia o que t'acompanyen fa molt. Però què passa per tots aquells infants que realment, doncs, per circumstàncies justificables, per feina, els seus pares no poden venir i sempre ha d'anar als partits amb algú altre, sempre l'han de portar? Què passa?
0: Clar, jo dic, ser pare i mare, ningú neix ensenyat, no? Després... Evidentment, les obligacions dels pares, una de les principals tasques és cuidar dels seus fills, que no els hi falti de res. Què vol dir això? Que depèn del nombre de fills que pugui tenir una família, s'han d'assegurar uns mínims d'ingressos. Mm-hmm. I aquí ja cada família fa el que pot. Ara imagina't que una família, per molt bones intencions que tinguin, els pares són autònoms, poso un exemple, i per A o per B tenen unes jornades laborals molt intenses. Llavors, clar, qui som nosaltres per jutjar això? Ja dius, bueno, és que aquells pares han, o jo què sé, ara he parlat d'autònoms, però i un forner que té un forn de pa i al cap de setmana ha d'anar a fer pa a les 6 del matí, bueno, per molt que tingui... Clar, és que la realitat és molt plural. Llavors, aquí no es tracta de, no, que deixi la feina per poder anar als partits. Això no. Ara, jo penso, perquè hi ha pares que ho plantegen, pares i mares que ho plantegen molt bé, ostres, les nostres circumstàncies són aquestes, doncs d'alguna manera, potser sense estar físicament en aquell partit, sí que tu pots estar d'alguna manera present abans, després, preguntant-li com ha anat, que t'expliqui, fent-te proper, el dia que realment pots anar perquè tu has pogut muntar. Perquè hi ha famílies que també fan mans i mànigues per arribar a tot, i estic convençut que, parau per bé, segur que algun dia t'ho pots muntar perquè aquell partit important pel teu fill o filla, doncs poder-hi anar tu també a veure allò, no? Pues, clar, aquells esforços, a vegades és la prèvia, el després, si no pots el dia a dia, no passa res, però que almenys hi siguis. I de tant en tant fer com aquell esforç de poder anar allà a veure el partit i sobretot, el teu fill, el dia que hi vas, com que tu has estat allà d'alguna manera i li has dit que t'agradaria molt anar-hi, però que tenim aquesta feina que ens fa no poder anar com ens agradaria, pues ho valorarà encara el triple, no? Jo també, hi ha una cosa que abans parlàvem que m'ha vingut al cap i és quan... Fixa't com canvia a l'hora de motivar o pressionar, Imagina't una final i el teu fill o filla xuta un penal i el marca. I aquell penal dona la victòria a l'equip, sí? Acaba el partit, fixa't la diferència de frases, Me les havia apuntat. Ostres, amb tot el que entrenes... torno a començar. Acaba el partit, el nen o nena ve, et dona una abraçada i tu li dius, ostres, és que amb tot el que entrenes avui no podies fallar aquest penal. Frase A. O frase B. Ostres, estic tan orgullós de tu, com t'has esforçat aquest any? Bueno... Són matisos, i tu em diràs, home, Xavi, ets molt prim mirat. Potser sí, però jo crec que en l'estic molt orgullós de com t'has esforçat, no poses tot l'èmfasi en el gol, en el que ha xutat el penal i l'ha xutat bé, sinó que estàs dient, buah, que bé, o sigui, el partit, imagina que hagués fallat el penal, no? És a dir, encara que l'haguessis fallat, o sigui, que orgullós estic de tu de com t'has esforçat. Clar, la primera frase que us he dit, amb tot el que entrenes avui no podies fallar aquest penal, estàs exercint una pressió, jo t'asseguro que si hi ha un altre penal en un altre partit, en un altre final més endavant, i aquella criatura se'n recordarà d'aquesta frase. Evidentment són frases aïllades del context, ja s'entén. Sí.
1: Recuperant el que parlàvem, volia ficar, per exemple, el meu cas, perquè quan era petit jugava a futbol, i els meus pares, mira, per feina, treballaven tots els dissabtes i sempre jugava el dissabte. Però feien exactament el que tu has dit, no? Abans, després, de preguntar... I sí que si jugava algun diumenge, doncs eren els primers que em volien acompanyar i em preguntaven quan jugues aquesta setmana, quan jugues, per intentar venir. Em passava, va arribar un moment, quan ell més petit potser sí que és, ostres, és que vull que vinguin tots els pares i jo estic aquí després quan tothom està abraçant si hem guanyat, però jo estic allà esperant a marxar. Però arribava un moment que ja, ostres, si em venien a veure, tenia aquesta pressió de dir avui ho he de fer bé perquè m'estan mirant. I jugava amb aquesta pressió alhora, que tampoc era dolenta, vull dir, al final no ho feien amb maldat, però era jo mateix que volia encara fer-ho millor que abans perquè estaven ells. Si no em venia a veure ningú, era... Mira,
0: doncs tu ara, en aquesta sensació que tenies, que l'hem tingut tots, afegeixi uns pares que et pressionessin pel resultat, per guanyar... És a dir, oi que això que et passa... Per exemple, a mi m'agrada molt el teatre, ja ho saps, no? No té res a veure la funció que et ve a veure la parella i els pares. Clar. No té res a veure. I a mi ningú m'ha vingut a dir abans de la funció com et quedis en blanc, no vens a casa el cap de setmana a dinar. Ningú m'ha dit...
1: Llavors,
0: clar, penso, com que és inevitable que això passi, i llavors els pares, és una cosa que ens hem de plantejar com a pares, vull dir, com que el meu fill o filla, quan et vas fent gran, ja ell s'encarregarà de posar-se aquesta motxilla de pressió, jo no li ficaré més llenya al foc, al contrari.
1: No, i a més, des de sempre el meu pare havia jugat a futbol, i a ell li encantava que jo fes futbol, fins que va arribar un dia que li vaig dir, papa, no vull fer més futbol.
0: I què va passar?
1: Vull anar a bàsquet. I per ell sí que va ser com un de dir, ostres... Jo que he jugat a futbol sempre, m'agradaria que jugar, però endavant, Jordi, si tu vols anar a bàsquet, vés-hi.
0: És la teva vida.
1: Cap problema.
0: És la teva
1: vida. Si tu t'agrada més, doncs què hi faré jo?
0: És que, clar, perquè és que si no ja és això de... Tu què vols, no? Que el teu fill faci el que tu volies fer quan eres petit? No, tu vols que hi ha un tant percent de, del teu fill o filla que és la seva llibertat, que la pot exercir com li doni la gana, i trobo que això doncs és molt bo. O sigui, hi ha molts pares que ho fan molt bé, eh? Que, compte, perquè aquí a vegades destaquem potser coses més negatives, però és que hi ha molts pares que estan allà, que malgrat horaris laborals infernals fan costat en els seus fills o filles en moments importants per ells... Jo trobo que això és de lluar, perquè, evidentment, com he dit abans, ser pare o mare comporta molts sacrificis, i vull dir que a vegades és molt fàcil criticar o jutjar, i crec que no és el que hauríem de pensar, no? Estem parlant molt també de la família que a vegades exerceix una pressió extra en els seus fills o en les seves filles quan estan en un partit, quan tal. També posem l'hipòtesi a això, és a dir, què passa? Què li passa al cervell d'una persona? Perquè també he estat com investigant de dir, posem-li hipòtesi a això, no? Què li passa al cervell quan hi ha molta pressió? Perquè, i més, a un cervell que està desenvolupant-se encara, que no s'ha acabat de formar, que està en procés evolutiu i d'aprenentatge, no? Doncs quan un esportista jove, digues, d'infantil, dels juvenils, sent excessivament una pressió sobre allò que fa, augmenta l'estrès. Això és així, no? I quan hi ha massa estrès, li costa molt més concentrar-se. Ja he imaginat un esport, en general tots els esports, que exigeixen concentració, estar presents en el partit, no pensar en altres coses. Apareix la por a equivocar-se. Si jo estic enmig d'un partit, a mi em passava que jo era especialment dolent jugant a futbol. I jo ja t'ho vaig explicar en una de les seccions passades, que durant molts anys jo, bueno, els meus pares volien que fes una extraescolar esportiva, i jo no deia que no, perquè tots els meus amics hi anaven, però jo potser em decantava més per la branca musical, artística. Però bé, durant els primers anys jo hi jugava. Jo recordo que cada vegada, o sigui, jo m'ho passava bé entrenant, perquè en els entrenos estàvem els meus amics i ens ho passàvem bé, i no eren entrenos ni molt menys professionals. Però quan arribava als partits deia ui, ui, ui, i quan em treien a mi, doncs sense voler tenia tota la pressió de pares mirant a l'entrenador, que jo t'estic parlant de 9-10 anys, era horrorós. I jo crec que ningú em posava, ja sabien que jo, doncs, jo donava el que podia donar, però aquí sí que, és que no puc fallar, no puc fallar el passe, no puc fallar, i clar... Què passa? Que aquesta por que tenia a la que em passava en la pilota és com quan et tremola la mà al parlar en públic. Quan més penses que no em tremoli la mà, més et tremolarà la mà. Doncs és el mateix xutant una pilota. Quan més por tens, més probabilitats de que siguis una mena de pato marejat i la pilota acabi, no se sap, a tot arreu, menys on ha d'acabar, no? Es prenen les decisions d'una manera molt precipitada i sempre són pitjors decisions. I al final es gaudeix menys. Què volem d'aquell infant que està practicant un esport, que tingui una vida saludable? I aquells pares que veuen que el seu fill o filla en un futur potser s'hi vol dedicar, doncs encara amb més motiu. No li posem una pressió que ja la vida li posarà quan arribin moments més decisius. M'explico? Mira, fa uns dies et vaig dir fora d'antena que jo conec a la família i conec el Riqui Puig, jugador del Barça. Jo vaig ser tutor del Riqui Puig a tercer d'ESO. I tutor vol dir que jo parlava amb la família, que vaig tenir un parell d'entrevistes aquell any, i parlava amb aquell nano doncs, un cop o dos al mes. Parlàvem, comentàvem, notes a nivell personal i tal. I jo recordo que cap a mig curs em va dir Xavi, t'he de dir una cosa. I dic, digue'm. Dic, és que no la puc dir a ningú, però sembla que em volen fitxar al Barça. Bueno, doncs pues, jo em trec el barret davant d'aquesta família. O sigui, em trec el barret. Vull dir, van aconseguir viure amb normalitat el que potser en un altre entorn familiar aquell nen de 14-15 anys, noi, s'hagués convertit en un divo que ja jo sóc el futur Messi del món. No, van ajudar el noi a fer realitat un somni, a... li van dir, escolta, això és important per tu, per tant, si entres a l'equip t'has de comprometre, no ens val... O sigui, hi ha un punt de dir, bueno, tu saps on vas, ets conscient d'on vas a jugar, dels entrenaments, de com aniran, i de fet li vam convalidar l'assignatura d'educació física, perquè fins i tot un taxi venia a l'escola, se l'emportaven a jugar... Clar, o sigui, li van canviar molt les condicions del dia a dia, però els pares, per un costat, és, ei, saps a què et compromets, en això, si dones la teva paraula, has de complir, però després també, ei... la vida familiar, anem a cuidar-la, tu ets un home, no. I clar, aquesta persona ha crescut, ara ja no està al Barça, però ha tingut un entorn familiar que en moments també durs, de lesions, de moments molt complicats de la vida d'aquesta persona, que com tots n'hem tingut, doncs han estat allà i l'han recolzat. I aquella persona segurament és molt més feliç i ha gaudit molt, molt més de l'esport que si hagués tingut uns pares que ja amb 15 anys haguessin projectat en el seu fill el futur Leo Messi. Això és així, no?
1: Mm-hmm. No, vull dir, és el que tu dius, eh? Sobretot que a vegades depèn de la teva família, i més quan ets jove, si et fits algun equip així gran que se t'acabi pujant, i siguis el típic insuportable de que et penses que ets el rei del món per només jugar a algun equip gran.
0: Correcte. Llavors, jo ara em pregunto, si hi ha aquí un pare o una mare que ens està escoltant, jo com puc saber si en comptes de motivar el meu fill l'estic pressionant? Doncs, mireu, us porto 5 coses que, si tu en el dia a dia, evidentment són coses tretes de context, però com a norma dir, acaba el partit, tornem a casa i analitzar tot el partit tornant cap a casa sempre, com a norma. Hi ha una cosa que a vegades està guai, però hi ha vegades que pares, escolta, per cert, la primera part, això i allò, i escolta, vés en compte, perquè cada vegada que tal, a les teves esquenes tenies un jugador que no sé què. Bueno, un moment, o sigui, si és per dir coses positives... Ara, pot ser que a un partit li diguis, ei, vés en compte perquè avui, cada 2x3, deixaves a no sé quin jugador sol i...
1: Que es vegi que és constructiu.
0: Sí, però que potser hi ha pares que constantment li passen al part i quasi diria que durant el partit anoten tot el que ha passat. Vale, doncs això genera una pressió descomunal.
1: Perdó, en aquest punt, què passa si a vegades el fill no ha tingut un bon partit i no en vol parlar?
0: No, és que precisament és aquí el paper de la família. Molt bé, no passa res, tranquil, anem cap a casa. I ja està. No passa res, vull dir, és que, evidentment, si allò es cronifica en el temps, doncs potser dius, és que aquella persona acaba frustradíssima als partits, tornaríem al tema de la frustració, doncs aquí per això està l'entrenador, que els pares parlin amb l'entrenador, com el veus, què podem fer, ja està. I també potser amb el temps aquesta excessiva pressió que aquella persona té, que se sent tan frustrada, potser és que potser no és el seu esport, ja ho hem dit, cadascú val pel que val, potser aquella persona ha de sentir, ei, l'any que ve, si vols, busquem un altre esport i provem-lo. Saps? És a dir, que els pares no vegin, no, tu has de ser futbolista perquè el teu rebesavi ho era, el teu avi també. Va, home, va, és que aquella persona no es mereix això. Per tant, si tu analitzes cada partit, cada setmana, exhaustivament tornant cap a casa just després d'haver acabat el partit, em sembla que és una pressió. Es pot analitzar de diferents maneres o dir-li una cosa que penses a toro pasado quan ha passat una estona. 2, donar instruccions des de la graderia. Deixa l'entrenador, calla. No, escolta, no, tal, ei, vés en compte. Sí, pots fer algun comentari, pot ser un comentari animant, vinga, que tu pots. Això està molt bé, però quan és excessiu, els pares que es tornen entrenadors, primer, que desacredites l'entrenador, i segon, que el teu fill no té per què dedicar-se a escoltar, ja, a casa ja parlareu, no?, sense tossigar. 3, comparar-lo amb altres companys. Ja sigui en positiu, també, aquest, vaya patata, al teu costat, perquè li estàs dient que ell és millor, que li estàs posant una pressió que potser no cal, no? Evidentment, tot té matisos, hi ha dies i dies, hi ha comentaris que... Però, en el fons, si partit rere partit li fas veure que aquell estàs tu per sobre, fixa't en fulanito com juga. Cap allà has d'anar. Aquesta pressió és del tot improductiva. Enfadar-se més que el propi nen quan perd. Que potser no li culpen al nen, però notes el pare contrariat, això el fill és el mates. Clar, és que ara jo no penso en 16 anys, estic pensant en 10, en 9, que també hi ha pares que ho viuen, que ho porten aquí, no? I per últim, quan no has pogut anar al partit, la primera pregunta, heu guanyat? Per què no li preguntes com ha anat el partit, t'ho has passat bé? Sé que són matisos, que tu diràs, home, Xavi, ets una mica perapunyetes. Sí, però si tu habitualment bases la comunicació amb el teu fill en la victòria, això exerceix una pressió sota mida, no? Per tant, quin és el paper de la família? No sé si hauríem d'anar acabant, perquè jo tinc tendència a enrotllar-me, eh?
1: Cap problema.
0: Quin és el paper de la família en una persona... Que està practicant un esport, que veiem que li agrada, que té partits, que... Jo penso que la família és el refugi del nen o nena. Aquell lloc on entorn segur, acaba un partit i si m'he frustrat ho puc compartir i converteixen aquelles frustracions en oportunitats. Penso que l'entrenador és el que hi ha de corregir les coses tècniques. La família, que exerceixi el paper de família. Uh-huh. És com els pares que porten els nens als avis, no, al cap de setmana. Els avis el poden malcriar, clar, que si una xutxa de més, una xutxa de menys. Jo ho he viscut, això. Hi ha matrimonis que no els hi pots donar xutxes. Ai, deixa'ls en pau, els teus avis, o sigui, els teus pares, deixa'ls en pau. Quan els hi portis els nets, deixa'ls en pau, no? Que a vegades els hi dius tot el que poden i no poden fer. Tu ets el pare o mare quan estiguin a casa teva i a vegades hi ha pares que exerceixen un excessiu control, no? Llavors, penso que els pares exerceixen en els seus fills una seguretat emocional molt important. Llavors, penso que és això el que han de procurar. No han de ser l'entrenador del seu propi fill, no? I que el nen senti que guanyis o perdis, a casa estaran orgullosos de mi. Penso que aquí és... El més important o cap on jo volia centrar la mirada en aquesta conversa.
1: Una pregunta que s'acaba de venir, eh? Sí. I sé que a vegades no és lo habitual, però sí que a vegades passa. Quan l'entrenador és el pare d'un dels jugadors, costa molt també de separar, no? Potser pel pare és més senzill, però pel fill se li fa una mica més estrany i a vegades costaria, no?, separar. Ostres, com a entrenador m'ha dit tot això i com a pare... tan normal.
0: Si no hi ha més remei que el pare sigui el teu entrenador, doncs endavant. Jo sóc professor i jo no vull el meu fill a classe. Ja està. Mm-hmm. O sigui, ni m'ho plantejo. O sigui, i faré tot el possible per evitar-ho. Ai, no t'agradaria aquella cosa romàntica, romàntica en el mal sentit, de dir, no t'agradaria que el teu fill fos el teu alumne? No. Jo vull que el meu fill sigui el meu fill i a classe sempre estaré condicionat. Si el tinc a classe, doncs perquè sóc el seu pare, què, li quedarà l'assignatura per culpa meva? És que, clar, jo penso que si no hi ha més remei, doncs llavors aquí s'hauran de parlar les coses a casa perquè el nen entengui que allà estàs fent d'entrenador i que ha de pensar per tots i que no hi ha temes personals, però ho trobo un superrepte, ara mateix, això. Si això passés... Trobo que és molta feina per part del pare saber-ho gestionar, o de la mare, si fos entrenadora, i el nen o nena també, doncs, que es parlin, que es pactin molt bé les coses a casa i que els entrenaments, el que ha passat a casa, no alteri. No? Mm. Allò que diem, no? Que els problemes es queden a la porta. Doncs quan comença un entrenament, que les coses que han pogut passar a casa es quedin a la porta, diríem, no? Abans d'entrar al camp de futbol, doncs allà. Però això reconec que és un repte molt complicat.
1: Mm-hmm. I ja per acabar, Xavi, no puc no aprofitar aquest espai, que a més hem parlat sobre l'entorn familiar, per parlar sobre el que he dit al principi, no? De vegades el paper del pare, que cada vegada és més present, que en els pavellons, en els camps de futbol, en qualsevol, que hi ha un àrbit, a vegades el pare embogeix. Comença a insultar, comença a donar la nota, comença a cridar... Això pel nen també és un xoc, no? I crec que no és de bon gust ni per als pares que estan al costat, ni per als altres equips, ni per ningú dels dos equips que hi han allà, ni per l'àrbitre. També és un impacte molt negatiu pel nen. Què els diries tu també a aquests pares i al nen, doncs, per intentar evitar aquestes situacions que cada vegada, llàstimament, són més freqüents?
0: O sigui, jo, primer de tot, m'agradaria saber si existeixen aquests tipus de pares, que per desgràcia existeixen, si estarien disposats a que els poguéssim donar un consell. Clar. Això d'entrada, perquè trobo que a vegades són famílies que per desgràcia, els hi preocupa només, es miren molt al melic. Llavors, aquest egoisme, que per mi és egoisme pur, fa que qualsevol altra consideració no tingui lloc en el seu disc dur personal i que per molt que tu els hi diguis allà dintre, per una orella entra, per l'altra surt. Si se'm donés l'oportunitat que una família d'aquest estil vingués a preguntar-me, jo el que li diria és que, escolta, durant un temps millor que no vagis a veure els partits del teu fill perquè hi ha una cosa que et pot. Hi ha una emoció que no controles, ja està. És com, tinc gana, he de menjar. Imagina't que un impuls de... no puc no menjar quan tinc gana. Clar. O tinc pipí, no em puc aguantar. Bueno, això és una enfermedad, no? anorèsia, es diu, que et pixes a sobre. Vale, pues ja està, has d'anar al metge. Pues si una persona no es pot controlar un impuls, doncs un impuls de ràbia, d'odi, un impuls de, jo què sé, no? De aquests nervis que no els controles, doncs pel bé dels que estan al terreny de joc, que són menors, que han d'estar d'una manera especial protegits, tu no pots anar a un camp de futbol mentre no estiguis sa. Perquè penso que hauries de, que algú t'ajudés des de fora a gestionar tot això. Què et passa? Per què et passa això? I tingues eines, no? Per desgràcia, això segurament un pare d'aquests no... Què? Però tu què dius? Em diria, no?
1: Sí.
0: Jo primer li diria, durant un temps millor que no vinguis. I després, evidentment, els clubs esportius que treballin perquè les grades siguin un entorn segur, que ja sé que existeixen iniciatives.
1: Cada vegada està havent més iniciatives, clar. Però que aquest problema, ostres, encara hi és, crec que romandrà, però de mica en mica, com altres temes també, doncs, que es van millorant.
0: Però vaja, que jo penso que anem a mirar un positiu, no? Encara sí. Hi ha aquests perfils de família, sí, encara hi són, però també penso que cada vegada són més les persones i els pares que estan conscienciats de que les grades han de ser un entorn segur, positiu, animant, i que molts clubs esportius ja estan començant iniciatives i que, per tant, entenc que al llarg del temps tot això donarà el seu fruit, no? Estic convençut. Tinc una frase final.
1: Doncs amb això acabarem.
0: Tu saps que jo sempre m'agrada acabar amb una reflexió final i te l'he portada. I mireu, com a resum del que hem parlat aquesta tarda amb tots vosaltres, a mi m'agradaria dir que els fills no necessiten pares que els exigeixin ser els millors. Necessiten pares o mares que siguin al seu lloc segur tant quan guanyen com quan perden.
1: Doncs no afegeixo res més, només donar-te les gràcies a Xavi per estar una setmana més aquí a la banqueta d'estiu. Ha estat un plaer, ja portem dues setmanetes que m'estan agradant molt.
0: Tres setmanes? Aquesta ha sigut la quarta, ja portem quatre, que ràpid passa l'estiu. Sí. No us vull desanimar, que encara queda tot l'agost.
1: No, home, encara queda, ha de venir la festa major d'aquí a Tordera, encara queden cosetes.
0: Queda molt.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi.
0: Gràcies a tu.
1: Ens veiem la setmana vinent.
0: Fins la setmana que ve.
1: Tot un plaer.
0: Adéu-siau.

Doncs vinga, fins aquí arriba aquesta edició de la banqueta d'estiu d'avui dijous 23 de juliol. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant aquest vespre, aquests dijous de reflexió aquí a la banqueta d'estiu que tenim el plaer de tenir en Xavi. Avui hem parlat sobre el paper dels pares que enfronten davant dels fills, un terme molt important que espero que també heu pogut aprendre, també doncs, reconèixer aquesta importància que tenen perquè els infants doncs, el dia de demà puguin acabar de gaudir d'aquests esports i no ho acabin deixant amb el camí. Hem reflexionat, fins i tot aquestes xerrades no hi ha una direcció exacta, sinó que fluïm bastant i ens posem a xerrar, i aquesta crec que ha estat una de les més interessants, juntament amb la de la setmana passada, unes seccions que acabaran la setmana vinent amb en Xavi, ja serà l'última. Dit això, moltíssimes gràcies per acompanyar-me de nou amb una banqueta, esperem que acabeu de gaudir una molt bona nit i que vagi molt bé. Ens tornem a veure demà de 8 a 9, que vagi molt bé.

Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Com està el pati? Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611...
7: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens a la R2 i la R11 que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany i segueixen, d'altra banda, omplint el forat amb formigó mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions de DIF, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà hi obriran una oficina d'informació per totes les persones afectades. I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat en 100.000 euros per als comerços afectats per un altre esvoranc, en aquest cas el de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per a un fons de comerç.
10: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs aquesta aturada de la seva activitat.
9: I l'Agència Tributària ha destapat 333 milions de frau fiscal el 2025, un 13% més que l'any passat. La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que remunta al 2015, únicament per darrere de 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions, donacions, patrimoni i transmissions. I la platja de la Rabassada de Tarragona ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per a persones invidents. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balisses que donaran informació sonora. Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran els missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin en aquesta zona de la Rabassada. I parlem del Festival de Peralada que s'estrenarà diumenge 26 de juliol a l'Església del Carme amb Diario de una Madre, un cicle líric per a soprano i piano amb música d'Albert García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. Sabina Puertolas i Rubén Fernández encapçalen el projecte que s'articula al voltant d'un dietari imaginari que posa el focus en la relació de la mare i la filla.
11: Com vulgueu, endavant.

Acompanyen normalment tots els dies. Com pot ser un model? Endavant.

0: escuchar de Dios. Ahora sí.
1: Gracias.

Yeah.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: L'emissora que t'escolta. Tordera.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Darrer ple d'aquest curs al Congrés dels Diputats aquesta tarda. D'una banda, el Congrés ha tombat per segona vegada els objectius d'estabilitat en què el govern espanyol tenia previst elaborar els comptes, que ja van ser rebutjats la setmana passada. Tot i aquesta negativa, el Ministeri d'Hisenda ha dit que els presentarà. I de l'altra, ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per PP i Vox contra el projecte de llei que preveu la condonació de més de 83.000 milions d'euros del deute del FLA. I Adif informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
11: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. Pero, o sea, no tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
10: El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació a totes les persones afectades. I avui s'han superat els 40 graus en diversos punts a Ponent i les Terres de l'Ebre. La màxima temperatura ha estat de 43,2 a Vinebre. Altres indrets que han superat els 40 graus han estat Ascó, el Pantà de Siurana o Falset. La previsió per demà és que la calor continuï una mica amb menor intensitat afectant el terç nord-oest del país. Recordem que també hi ha activat aquest pla alfa a nivell 3 a 150, a 150 municipis amb màxim risc d'incendi. I l'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat al pare del nadó investigat per presumpte maltractament ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron el 16 de març. El tribunal considera que existeix risc d'obstrucció de la investigació, a més de la gravetat dels delictes investigats i la possibilitat que pugui coaccionar i pressionar la mare atenent la seva vulnerabilitat. La mare del nadó, per cert, també ha estat aquesta tarda davant del jutge declarant prop de 3 hores i ha reiterat la seva absoluta innocència. I acabem parlant del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars Jussà, que celebrarà la seva 15a edició del 7 al 9 d'agost a Tremp. El certamen ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per competir a la secció oficial.
12: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
13: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
12: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
14: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
15: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la pell.
16: Yo quiero eso.

아, 소리.

tornar al nostre centre d'Urgell per prendre la programa de l'Hospital de l'Empordà. El viatge és 33 a punts per 95 a l'edat i l'alçada és 67.

0: tenemos los chicos soldados de especial, que tenemos nuestros ganas y estrellas. Ens acompanyarà la cúpula Verd de Jove i en aquesta audició el Centre Astronòmic de Ribera oferirà l'observació astronòmica des de la plaça d'octubre, des d'aquí al mirador. Podrà donar per un telescopi que també és una experiència interessant. El dissabte 17 d'octubre, a les 8 hores, en el marc de la Fira del Compte, intentarem batre un rècord Guinness municipal. Intentarem fer el servei visitant el poble. Ja anirem parlant, us anem explicant com fer-ho, però comptem tots vosaltres per fer una sardana que la intenció és que cobreixi els dos ponts que hi ha en la Riera. Necessitem molts guanyadors. Esperem que no hi faltem. Serà el dia 17 d'octubre, en el marc de la Fira del Compte. Ja us anirem parlant.
1: Anem el 17 d'octubre. Copla, com pugueu, endavant.

107.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som dijous 23 de juliol. Les tres paraules del dia són immobiliari, musical, temporada. Immobiliari Tordera manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. I el Consell d'Infants de Tordera impulsa a Engresca un espai familiar de lleure a la plaça de l'Església acollirà aquesta tarda una jornada farcida d'activitats. Musical, Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical Hairspray. A Tordera es podrà veure el 1 i 2 d'agost al Teatre Clavé. I obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Temporada. El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada a Segona Catalana i malgrat de mar prohibeix fumar a totes les platges del municipi. A Tordera es manté l'habitatge més assequible del Maresme amb un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. A Tordera, malgrat que l'objectiu de l'Ajuntament, recorden, és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi. Escoltem la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa.
2: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i per tant vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: Avui, 23 de juliol, és el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins. És Santa Brígida de Suècia. Avui, aniversaris, destaquem l'aniversari de la locutora d'aquesta casa, Rosa Maria Ruscalleda. Falten 20 dies per l'eclipsi solar de sol. Falten 20 dies per l'eclipsi solar el 12 d'agost i falten 32 dies per Sant Bartomeu el 24 d'agost. Avui esperem un dia amb temps d'estiu, assolellat amb màximes entre els 32-33 graus. Demà continuarà el temps estable. La dita pel juliol, amb la calor la feina fa suor. Farmàcia de Guàrdia a la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila. Trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que Tordera estava en situació d'alerta per les prediccions de possibles episodis d'acumulació d'aigua i intenses pluges. Fa 5 anys l'Ajuntament reprenia el control a peu de carrer sobre el reciclatge i fa 10 anys s'obria el primer tram de la ruta Tordera, la Via Verda, que resseguiria tot el riu Tordera. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és l'entrevista amb el regidor d'En Comú Podem, Salvador Giral.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre municipi manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Malgrat això, la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa, recorda que l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi.
2: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa avui en Gresca un espai familiar de lleure. Serà la plaça de l'Església aquesta tarda amb una jornada farcida d'activitats. I Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical. A Tordera es podrà veure l'1 i 2 d'agost al Teatre Clavé. Escoltem algunes de les seves protagonistes.
3: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari 5 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé i al final tot el que es fa sobre un escenari és art, és màgia. Llavors jo crec que això és una paraula que ho defineix molt bé.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafa Delgado, regidor d'Ocupació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip torderenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem aquest dijous. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment encara ens queden unes 48 hores de calor marcada, xafogor, intensa, que continuarà aquí la comarca avui i també demà. Fins i tot demà encara poden pujar un palet més les temperatures. Millorarà, el sol s'imposarà amb temperatures dilluns encara força agradables, però a partir de dimarts tornarà la calor intensa.

0: Tordera continua sent el municipi del Maresme on comprar un habitatge és més econòmic. Segons les dades del balanç del mercat immobiliari del 2025, el preu mitjà se situa en els 1.741 euros per metre quadrat, molt per sota dels municipis més cars de la comarca, com Alella, on el preu arriba als 3.993 euros metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'ha registrat operacions d'habitatge protegit. En el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant el 2025 es van formalitzar més de 7.000 compravendes, un 10% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar un 11%. Pel que fa al lloguer, la situació continua tensionada. Tot i que el nombre de contractes va caure un 8% al Maresme, el preu mitjà va continuar pujant fins als 879 euros mensuals, un 3% més que l'any anterior. La regidora d'habitatge a Tordera, Jennifer Jansa, recorda que els preus del lloguer són baixos a Tordera en comparació amb la comarca. Malgrat això, l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al municipi.
1: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i, per tant, vam sol·licitar l'ajuda a la Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim. I bé, van treure una segona línia i varen fer doncs, un acord amb el Sareb, entre l'Estat, el Sareb i la Generalitat, perquè el Sareb els cedís habitatge i solars per poder-ho posar doncs, habitatge públic i a lloguer social. Encara estan doncs, determinant quins són els habitatges que Sareb cedirà a la Generalitat i bé, estem en col·laboració directa amb ells, qualsevol informació, qualsevol cosa que nosaltres podem facilitar des de l'oficina d'habitatge ho fem i per tant estem intentant treballar per mobilitzar tot aquest parc d'habitatge buit que tenim, sobretot en mans de grans tenidors.
2: També el venen a fer màster.
0: Les dades també situen Tordera entre els municipis on augmenten els contractes de lloguer de temporada, que es van duplicar respecte al 2024, i entre aquells on es van concedir més ajuts al pagament del lloguer amb un increment de l'1%. A escala comarcal, el parc residencial continua creixent. El Maresme compta ja amb 200.000 habitatges, 517 més que l'any anterior, mentre que el nombre total d'immobles supera els 340.000. Tot i aquest increment, els indicadors continuen mostrant un mercat marcat per l'augment de preus i dificultats d'accés a l'habitatge. Així, Tordera manté el seu atractiu com a municipi amb els preus de compra més baixos de la comarca, però no escapa d'una realitat compartida amb la resta del Maresme. Una demanda elevada, un mercat dominat per l'habitatge de segona mà i un lloguer que continua encarint-se. Us expliquen també a aquesta hora que el Consell d'Infants de Tordera ha dissenyat una nova iniciativa lúdica pensada per dinamitzar el municipi aquest estiu. Sota el nom d'Engresc, aquesta tarda es posarà en marxa un nou espai de trobada per veïns i veïnes de totes les edats. La plaça de l'Església es convertirà de 5 de la tarda a 9 del vespre en l'epicentre de la diversió en diferents ambients que combinaran jocs urbans, activitats refrescants, tallers de creació manual i una festa final amb música en directe. La jornada arrencarà a les 5 amb un bloc pensat per als infants, els jocs d'aigua. A 6:45 la plaça comptarà amb una gran festa de l'escuma, una xeringada lliure, inflables d'aigua. De 6 a 7 hi haurà una activitat anomenada la Síndria Daurada, una gincana pensada per nois i noies d'entre 9 i 14 anys. Tot seguit de 7 a 9 es duran a terme tallers de manualitat infantil i de 6:45 a 6:45 hi haurà actuació en directe, un concert amb la furgoneta La Lola Band, un espectacle d'animació infantil i juvenil que combinarà petits i grans a ballar com a tancament de les activitats. Unes activitats que compten amb el suport de l'Ajuntament, hi haurà també servei d'animació durant tota la tarda.

0: Més coses, l'alumnat del campus de Pere Coti 7 de dansa es troben en la recta final de la preparació del seu nou projecte. Es tracta d'Airplay, un musical ambientat als anys 60 que explica la història d'una noia que vol presentar-se a diverses audicions de ball. Aquest projecte neix de les ganes dels mateixos alumnes en formació que demanaven poder preparar una representació de cara a l'estiu. En alguna ocasió, els i les alumnes van rebre sessions amb professionals, destacant una càrrec de Ferran Favà, reconegut per la seva trajectòria musicals a Madrid, com el Rei Lleó o Aladín. Representants del musical com la Emma, la Jana, la Sara i la Martina expliquen que aquestes formacions els ensenyen tècniques per poder millorar els seus papers.
1: També el venen a fer masterclass, van venir al Ferran Favà, que és un que fa musicals per Madrid, que està fent Rei Lleó, va fer Aladín, i també ens ensenyen una miqueta com ho fan ells perquè nosaltres puguem aprendre i millorar.
0: Amb aquesta immersió han fet que els joves descobreixin que un musical va molt més enllà de veu a l'escenari. Han hagut d'aprendre a gestionar una gran quantitat d'elements. Abans d'encetar el projecte, no eren conscients com les llums, el vestuari, la perruqueria, el maquillatge i fins i tot encaixar la coreografia amb el text. Davant d'un estren imminent, els nervis comencen a florir entre els i les participants. Les representants de l'obra expliquen què esperen del resultat final.
2: Nosaltres, per exemple, el musical té una moraleja, per així dir, i volem que aprenguin d'això també, i volem que també se sentin molt còmodes al veure'l.
1: També que els doni il·lusió de veure com podem crear un maquet musical, sinó també que estiguin orgullosos de nosaltres, sobretot els nostres familiars que ens venen a veure, que també que vegin tota l'esforç, dedicació que hem posat.
0: Per als participants ha esdevingut una experiència completament nova, ja que en aquesta ocasió han hagut de construir l'obra des de zero. L'espectacle es podrà veure sobre l'escenari del Teatre Clavé els pròxims 1 i 2 d'agost. I l'Ajuntament, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions d'auxiliar de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 a l'Escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls assistencials per l'ofici de paleta. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda del sector i amb possibilitat d'inserció laboral.
3: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414. També poden visitar la web tordera.cat per a més detalls.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: El camí cap a la nova temporada ja comença a agafar forma per al Club Futbol Tordera a l'espera de les validacions i confirmacions definitives per part de l'ENS federatiu. El primer equip ja sap quins seran molt probablement els seus rivals en el nou repte de la segona catalana. Segons la distribució provisional, el conjunt tordarenc ha quedat enquadrat al grup 1 de la segona catalana. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència de conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics del futbol territorial. Els 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera en la lluita pels punts en aquest grup 1 són el Banyoles, Arbúcies, Begú, Bescanó, Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume d'Olot B, Sant Joanenc, Empuriabrava, Castelló, Roses, Esporting Vidrarenca i Sant Gregori. Aquest encreuament assegura desplaçaments exigents i partits d'alta intensitat, incloent-hi duels de màxima proximitat, com l'enfrontament amb el Blanes o l'Esporting Vidrarenca, mentre que els desplaçaments més llargs seran per jugar contra el Roses, l'Empuriabrava, Castelló o el Sant Joanenc. Més enllà dels rivals, la planificació esportiva ja té una data marcada en vermell al calendari. L'inici oficial de la Lliga Regular està programat per al cap de setmana del 19-20 de setembre, tot i que falta per veure quin serà l'ordre dels enfrontaments un cop se sortegi el calendari definitiu. Amb l'horitzó d'aquesta data, el cos tècnic i la plantilla del Club Futbol Tordera, que encara no està tancada, disposen ara de les setmanes de pretemporada per agafar ritme de competició, integrar les noves peces i treballar amb automatismes necessaris per debutar amb garanties en aquest nou repte.

0: Obrim plana comarcal explicant que la 23a edició del Festival Arenys de Contes ha donat el tret de sortida amb sessions que es faran des d'avui fins al 26 d'agost, cada dimecres a la nit. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano. Ens amplia informació Gemma Roig.
1: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el Festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
2: Ha anat variant sempre, però sí, realment està molt fidelitzat perquè la gent ja s'ho espera i moltes cares repeteixen, cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
1: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia.
0: I malgrat de mar prohibeix fumar a totes les platges del municipi, ens amplia informació Laura Tellez.
3: Les platges de Malgrat de Mar ja són espais lliures de fum. Aquesta setmana ha entrat en vigor la nova ordenança que preveu la prohibició de fumar a totes les platges del municipi. També s'hi prohibeix l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars. Les terrasses i les guinguetes de les platges són els únics espais on sí es permet fumar. Saltar-se la prohibició pot comportar sancions de fins a 700 euros. Paral·lelament, també ha entrat en vigor la prohibició de pescar a les platges de la Conca i de la Punta de la Tordera durant l'estiu. Només es permet la pesca recreativa a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda i fins a les 8 del matí. La pesca subaquàtica a Mar Pons, a més, queda totalment prohibida. Incomplir aquesta normativa es considera una falta greu i les sancions poden arribar als 1.500 euros.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment continuem parlant de calor, però també d'aquest canvi de temps que ens arribarà aquest cap de setmana i que ens portarà un respir, un petit parèntesi en quant a calorades, perquè després, de cara a dimarts, dimecres de la setmana que ve, la temperatura tornarà a pujar de forma notable. De moment avui, situació tranquil·la, temps estable, ambient assolellat, amb un núvol prim, poc important, els vents molt fluixos, variables, en predomini de la component marítima i la situació en quant a l'estat del mar, dominada per la mar arrissada, fins i tot a marees de mar plana aquest matí. Aquesta tarda, mar arrissada, petites àrees de marejol. En general, com dèiem, una situació molt i molt tranquil·la. Avui les màximes tornant a enfilar-se fins a valors al voltant dels 34 graus cap a l'interior de la comarca, 31-32 a prop de la costa. Per tant, unes temperatures semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera que la temperatura encara pugui repuntar una miqueta més i alguna màxima situar-se cap als fregant els 35 a l'interior de la comarca i els 33 a prop de la costa. Una nova jornada marcada pel temps estable i per vents fluixos i situació marítima també molt tranquil·la. Dissabte comença entre vent de llevant a mesura que es reforci la tramuntana nord de la Costa Brava. Per tant, això permetrà que una massa d'aire més fresqueta comenci a arribar i, per tant, les màximes ja seran una mica més baixes. Continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com aquests últims dies. Dissabte cap al matí doncs podem tenir alguns núvols baixos, veurem fins i tot alguna nuvolada que pot descarregar mar endins, i de cara a la tarda vespre, nuvolades ja més gruixudes cap a l'interior, cap a la zona del prelitoral, on deixaran xàfecs de caire tempestuós. Aquestes precipitacions, de forma puntual, la matinada del diumenge podrien arribar també aquí a la comarca, sobretot a la meitat sud del Maresme. De cara a la tarda del diumenge, doncs no descartem també algun xàfec, en aquest cas cap al centre i nord de la comarca, mentre que les temperatures diumenge aquí sí que baixaran ja de forma clara. Totes elles, totes les màximes per sota dels 30 graus, cosa que feia moltes setmanes podríem dir que des de la recta final del juny, que no passava. Per tant, tindrem un clar descens de les temperatures. Aquest descens es mantindrà també dilluns. Per cert, que dilluns de matinada no descartem algun xàfec puntual arran de mar, després es retiraran i acabarem tenint un dilluns bàsicament assolellat. I com ja hem dit, a partir de dimarts tornen a pujar les temperatures.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: És moment de fer memòria, de recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Avui ens situem a la setmana del 20 al 26 de juliol. Fa un any, el 2025, un estudi revelava grans desigualtats en el temps d'espera mèdica segons l'hospital de referència. Un pacient de l'Alt Maresme esperava fins a 10 mesos per un especialista, mentre que un pacient de Badalona només 24 dies. Fa un any també s'estrenaven nous canviadors per a nadons en espais municipals de Tordera. Els canviadors estaven situats tant en lavabos d'homes com de dones. Segons la regidora d'Igualtat, Toni García, eren petits passos cap a una societat més igualitària.
1: Al final el papà també fa el canvi de bolquets. Llavors, si tu estàs en un espai públic, pues, que el papà se'l pugui portar al seu lavabo i tenir el seu canviador, fa que les dones no sempre siguin els que tinguin que anar, perquè al final si el canviador només està en el lavabo de dones, pues, sempre anirà la dona perquè l'home no entrarà en aquest lavabo. Llavors, d'aquesta manera, anem fent que una societat més igualitària.
0: La policia local de Tordera l'any 2021 havia imposat més de 627 sancions contra incívics durant el primer mig any. Moltes d'elles s'havien detectat gràcies a l'ús de càmeres de seguretat instal·lades en illes de contenidors. Ho explicava fa 5 anys la regidora de Civisme, Nadia Cantero.
2: Realment no és una cosa que ens agradi fer, però hem vist en aquestes illes de contenidors, per exemple, en la que usuaris que reiteradament cometien infraccions, a la que els hi ha arribat una sanció, automàticament ho han deixat de fer. Per tant, al final el resultat ha sigut bo, ha sigut positiu.
0: Fa 5 anys us explicàvem també que el centre de tots de Tordera duplicava la demanda degut a la pandèmia de la Covid. Aquell any 2021 el rebost de tots estava tenint un total de 160 famílies, el doble que el 2019. Així detallava la situació aquell moment el coordinador del centre, Manel Salvador.
3: Els usuaris que tenim aquest any respecte a l'any passat en plena pandèmia han baixat una miqueta. Respecte a l'any 2019, abans de pandèmia, estem ara mateix al doble d'usuaris, amb 160, i el pic de l'any passat va ser de 240-250, o sigui, estàvem al triple.
0: Ens situem a l'any 2016, fa 10 anys, l'Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona arribaven a un acord per millorar els accessos a les urbanitzacions de Niàgara Park i Les Ferreres. L'alcalde Joan Carles García explicava alguna d'aquestes actuacions.
4: La que estem treballant i que a mig termini es començarà a fer el projecte és un giratori a l'accés a Les Ferreres, a Ursavinyà, al cementiri de l'Estany, per tant, un lloc de molta activitat que més ha de servir perquè els diumenges els cotxes que aparquen al mercat puguin anar a fer la volta i estalviar-se alguns dels girs perillosos que s'estan fent, doncs que aquesta proposta es posi ja en calendari de la Diputació. Cal explicar que aquesta carretera és de la Diputació de Barcelona i per tant la posa en calendari. El que vam acordar ahir és que sí que es posava en calendari, que és una obra que podrà dur-se a terme d'aquí uns 18 mesos aproximadament, per tant estem parlant d'un any i mig de redacció de projecte, d'exposició pública, de licitació de l'obra, tot el tràmit administratiu perquè l'obra es pugui començar, ja insisteixo, cap a finals del 2017, a mitjans del 2018, per tant estem parlant a llarg termini. Però era important fer el que hem fet ara, que és posar les bases perquè sigui possible, perquè al final les coses han de seguir aquest tràmit administratiu que és obligatori.
0: Fa 10 anys també era notícia els treballadors de la Nilstar de Blanes que impulsaven una manifestació en contra dels acomiadaments a l'empresa. Nosaltres parlàvem aleshores amb el tordarenc i treballador de la fàbrica, Salvador Agell, que havia explicat per la nostra emissora com s'havia arribat a aquella situació.
5: Aquesta situació s'ha arribat a través de 4 eres que hem tingut des de que la nova direcció que ens va comprar, que és una empresa inversora de Barcelona, Resulta que ja ens semblava que només anaven amb l'idea dels terrenys i s'està comprovant que aquesta és l'idea, perquè és clar, aquests terrenys valen a preu de diamants perquè Blanes no té punt de créixer, això està clar. I bueno, durant aquests 3 anys que ens han comprat, pues han anat fent al principi, mentre hi havia la direcció antiga, pues esclar, la producció anava bé, anaven tirant endavant, vam dir que els hi demostraríem que la fàbrica podia ser rentable, els hi varen demostrar, però com que no era la idea que tenien ells, pues què varen fer? Entre jubilacions i d'allò van anar acomiadant tot el que és la part tècnica de jefes i això, que sabien com anava, diguéssim, el que és l'empresa.

0: efectiva. Així ho explicava el regidor adjunt a l'alcaldia, Josep Llorenç.
1: Des del nostre punt de vista, és una nova eina que es posa sobre la taula per poder resoldre aquest problema. Nosaltres, com bé deies, l'havíem denunciat en diverses ocasions perquè ens provoca, doncs, des de problemes veïnals, que probablement són els que més directament doncs ens arriben i són les queixes doncs que més se'ns posen sobre la taula, però fins i tot d'altres problemes que també havíem denunciat, com de seguretat a l'hora de conduir, etc, etc. Per tant, és una nova eina. Les que hi havia fins ara no eren suficients, perquè nosaltres doncs hem buscat, a través d'ordenances, a través de multar clients, a través de multar les pròpies prostitutes, doncs intentar solventar el problema que teníem, i la veritat és que no, aquestes eines no eren efectives, no ens n'hem sortit, i per tant doncs ara se'ns posa sobre la taula una nova possibilitat. Esperem que sigui efectiva. En tot cas, d'entrada entenem que és una proposta positiva, perquè ens dona un mitjà més per intentar resoldre un problema que fins ara no hem sigut capaços de resoldre ni nosaltres ni les altres administracions.
0: Aquell any també explicàvem que el tordarenc Joan Isern, president del Club Filatèlic Tordera, havia sent nomenat nou president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques. Isern es mostrava molt content amb el nou càrrec i assegurava que no era una feina fàcil.
2: Content molt. És un càrrec molt important per la filatèlia, per mi, sobretot per mi, que sóc un filatèlic de base i de molts anys, tota la meva vida he estat col·leccionant segells. Ser el nou president de la Federació Catalana, per mi, m'omple d'orgull. Ara, el tema és que la tasca és complicada, difícil. El que passa que tinc uns companys fantàstics i em sembla que ho podrem portar a bon terme. Però acostar-me en els antics presidents que ens han deixat abans que jo accedís a la presidència serà molt difícil, perquè el llistó està molt alt. Catalunya continua sent la capital de totes les federacions regionals que hi ha a Espanya amb número de societats filatèliques. En tenim 38 i estem en hores baixes. Anem fent alguna de nova i ens en va plegant alguna, però tenim 38 societats filatèliques arreu de Catalunya. Des de Lleida, Tarragona, Girona i la província de Barcelona tenim 38 societats, són moltes societats. Llavors, tenir contents a tothom també és una mica complicat. Però tenim una bona junta i intentarem arribar a bon port.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Com sempre, fem memòria recordant fets, notícies que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també a l'arxiu sonor d'aquesta casa. Gràcies per la seva atenció. Tornem la setmana vinent.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Tennessee.